El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La bassa que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el teu...

Cada vespre predicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bec Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Les històries que em fan més por són les que no han ni començat. Les que et deixen la sensació

escoltes, Icar.

0: Escoltes ICAT.
1: Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà. I tu nedant en pilotes com una sirena que m'està cridant amb una melodia que me convida a entrar, que m'obliga a entrar. Enamorat del teu cant, vaig a cursant-se a distància navegant a màxima velocitat, ignorant que només som un animal que té dificultats per nadar. Digue'n covard, però he tornat a saltar, he tornat a saltar.

0: no sé.
1: No vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu!

Capsicat.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Mestres i professors tornen avui a fer vaga, que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes AFAC ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions que es mantenen per avui dimarts. La presidenta de l'AFAC, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit i retreu al govern que no mogui fitxa.
2: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous. No? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
1: Tot i donar suport a la vaga, Gasull també reivindica la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. Els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
1: Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto al foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord.
3: La multinacional espanyola Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya entre aquest any i el que ve per ampliar el seu negoci de defensa. Amb aquest augment de plantilla, l'empresa superarà els 5.000 treballadors a Catalunya. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els seus usos civils pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana en els pròxims 5 anys.
1: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món que comença avui. Hi ha prop d'una quinzena de títols en participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson. Els treballadors de Nissan a Catalunya es reuneixen avui per debatre les mobilitzacions de protesta contra l'ERO que preveu fer fora 211 treballadors.
3: La multinacional nipona ha concretat els seus plans que preveuen retallar pràcticament el 40% de la plantilla que té actualment a Catalunya. Afectarà el centre de la zona franca, però sobretot el magatzem de recanvis del Prat, on se suprimiran 110 llocs de treball. El 90% dels treballadors que hi té. Des de la CGT, Juan Carlos Yepes denuncia que Nissan està fent un desmantellament progressiu del centre.
4: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
3: A més, alerten que la mitja d'edat dels treballadors d'aquest magatzem és de 53 anys,
1: Esports. Als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
3: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, l'Oviedo ha baixat matemàticament a segona.
1: I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
0: Fins aquí les notícies.

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts. Dimarts 12 de maig. Avui engeguem el programa. De fet, l'he fet despertar una mica més aviat del que és habitual, a l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
1: Bon dia, que no l'hi és.
0: Com portes ser, això com de sempre. Matinar a les 5 del matí, Eloi?
1: A veure, m'ha sonat estrany, eh, quan m'ha sonat el despertador d'aquella hora, però no passa res.
0: No passa res, hem connectat...
1: El que faci falta.
0: Volem connectar amb tu abans perquè per aquesta tarda s'espera un canvi de temps pronunciat, Eloi.
1: Sí, és una tarda, serà una tarda inestable i, de fet, un dia fins i tot una mica traïdor perquè el matí serà esplèndid. El matí farà sol, pujarà la temperatura, encara a molts llocs arribarem als 20-25 graus com aquests últims dies, però al migdia gira la truita i començaran a aparèixer grans nuvolades en molts llocs de Catalunya que acabaran espetegant tempestes, i a més tempestes fortes que poden deixar més de 30, 40, 50 litres per metre quadrat. On seran més fortes?
0: Exacte.
1: Sobretot a la Catalunya central, al prelitoral de Barcelona i a les comarques de Girona. Però en realitat pot ploure en qualsevol punt de Catalunya. Potser hi haurà alguns llocs que passaran per alt. Entre Barcelona, Lleida, alguns d'aquests punts podrien arribar a passar per alt, però la resta pot arribar a ploure i, a més, pot arribar a ploure amb violència, amb alguna tempesta forta, amb alguna calamarsada, pedra, i a partir de demà es manté la inestabilitat. Baixa la temperatura i continuaran els ruixats, les tempestes a moltes comarques, sobretot al nord-est. A partir de demà ja concentrades al nord-est, divendres una altra baixada de la temperatura, amb noves tempestes, fins i tot neu al Pirineu, així que és una setmana...
0: Caramba! Una setmana que sembla que en comptes d'anar cap a l'estiu, tornem cap a l'hivern, Eloi.
1: Clarament, fem un pas cap endarrere un mes i mig, o dos, gairebé.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, el missatge que enviem als oients a aquestes hores del matí és que no ens en refiem del temps que ens trobarem a aquestes primeres hores d'aquest dimarts 12 de maig, perquè això canviarà radicalment, eh?
1: A partir del migdia veurem créixer unes torres, uns núvols en forma de torre a molts llocs de Catalunya i seran aquests els que es convertiran en tempestes durant la tarda.
0: N'estarem pendents, doncs, al llarg d'aquest matí. Eloi, ens escoltem d'aquí mitja hora. Moltes gràcies.
1: Fins ara.
0: Fins ara. Bé, doncs ja ho sabeu, alerta a tots els que ens esteu escoltant en aquests moments al programa perquè hi haurà aquest canvi de temperatura que ens acaba d'alertar ara mateix l'Eloi Cordomí. Un matí assolellat, però a partir de mig matí, migdia, tot això començarà a canviar. Mentrestant, saludo la Marta Viana. Marta, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia. Avui a Calafell el sol sortirà a les 6:39 del matí. Aquí el dia durarà exactament 14 hores i 23 minuts.
0: Lara García, tornada directament de Bilbao. Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui em permetreu que comenci amb una cita de Maya Montero, que diu: somriu-li sempre a la vida, encara que no et somrigui ella a tu.
0: Escolta'm, per cert, com va anar el concert de l'Oreja de Van Gogh?
2: Doncs jo t'he de dir que fantàstic.
0: Ah, sí?
2: Van ser 2 hores meravelloses. Jo vaig anar diumenge, no dissabte, que és el dissabte es van fer famosos tots aquests clips virals. Jo vaig anar diumenge, va ser xulíssim, van canviar la setlist, va ser meravellós, ella estava emocionada,
0: plorant. La setlist és la llista de cançons, eh?
2: Sí, la llista de cançons del concert. Va ser xulíssim.
0: Perquè, clar, el primer dia de concert ens vam quedar una mica de pedra escoltant a Maya Montero com cantava.
2: Pobreta. Que aquesta cançó diumenge ja no la van cantar, saps? O sigui,
0: menys mal,
2: les dues o tres que van sortir fatal dissabte, diumenge les van canviar per cançons seves dels primers àlbums i van quedar molt bé.
0: Maiol Roger, bon dia.
3: Bon dia, li puc fer una pregunta a Lara García? En alguna cançó tu vas deixar de cantar i per tant vas escoltar amb atenció la capacitat d'afinació de Maya Montero?
2: Ho vaig fer amb dues, amb Mariposa, que és una que canta ella així molt solo, sense la banda dins l'escenari. Allà va afinar moltíssim, i a Muñeca Trapo també, perquè és la meva preferida, i vaig dir: jo vull veure com canta aquesta, i li van quedar fantàstiques. Tinc els vídeos i després els ensenyo.
4: Devia estar molt nerviosa.
2: Estava molt nerviosa, i ella mateixa ho va dir a diumenge.
4: Jo ja us he de dir que he recordat molt matiners quan vam posar un dia un vídeo del moment assajant.
2: Clar.
4: I no ho fèiem gairebé.
0: No, ho hem estat comentant.
2: Drama, eh? No. I dissabte jo crec que va ser un drama també.
3: I que tothom es pot equivocar, vull dir, també pot haver desafinat un dia.
2: Totalment. Jo crec que van ser els nervis del primer concert. O sigui, va ser bastant tremendo, però és que ella, tu la veus als vídeos, està tremolant. I diumenge estava molt més suelta, va parlar molt més amb el públic, cantava, plorava, s'emocionava, vull dir, crec que va trencar una mica els nervis d'allò del primer concert.
0: Veurem com va aquest inici de gira de l'Oreja de Van Gogh, i si no repeteix, doncs... el que vam escoltar en el primer dels concerts. Bé, li donem corda al matí de dimarts amb la guitarra més poderosa del món de la música. Sempre porta ulleres de sol, uns pantalons estrets que segur que li deuen tallar la circulació i, el més important, una maleta carregada de números 1. Els matiners sempre, sempre tenim un lloc per ell.

0: Fly Away, un dels grans èxits de Lenny Kravitz. I és que tal dia com avui, un 12 de maig, però de l'any 1998, l'artista va publicar el seu disc Five. Va ser un àlbum importantíssim a la seva carrera perquè Kravitz va incorporar tecnologies digitals modernes com els sintetitzadors. A més, l'àlbum incluïa grans èxits com ara I Belong to You, American Woman o aquesta que estem sentint. Tampoc li van faltar premis Grammy. Una, la millor interpretació vocal de rock masculí, el 99 per Fly Away, i el 2000 per la seva versió d'American Woman. Afegida també a la reedició del 1999. En resum, Five va ser l'àlbum que va consolidar Lenny Kravitz com una icona del rock modern, demostrant la seva capacitat d'evolucionar. Així doncs, tot preparat per arrencar el matí. Sentiu-vos unes rockstar al més pur estil Lenny Kravitz, que el dimarts tot just acaba de començar i només per això ja paga la pena sortir del llit.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, pràcticament 13 minuts, un cafè i a saltar del llit. I què passarà avui a partir de les 6 del matí, Maiol Roger?
2: Doncs mira, mentre els oients puguin gaudir del poc sol que ens donarà al matí, o del sol que ens donarà al matí, hauran d'estar al cotxe, els que vinguin a Barcelona, perquè hi haurà problemes, bastants problemes de mobilitat. Avui, primera gran jornada de la nova tongada de vagues d'educació, i per tant serà un dia complicat a la mobilitat per accedir a la capital. Aquest matí hi ha diversos talls previstos que us anirem explicant a mesura que vagin succeint, i també tindrem doncs les dues versions del conflicte, o dues de les grans versions del conflicte, la consellera d'Educació, a qui la trucarem una mica abans de les 9, i a Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, que és el sindicat amb més representants i un dels convocants d'aquesta vaga. Després parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, perquè és, ell presentarà l'acte del Papa a Barcelona, un dels actes, el gran acte.
0: És molt creient el Xavier Pérez.
2: Sí, i li han encarregat una de les parts d'aquest acte, li preguntarem com ha anat tot aquest encàrrec i tot el que ens pugui explicar sobre el que farà, perquè tot el que rodeja el Papa és secretisme. I també parlarem amb l'exministre i sociòleg i una de les eminències mundials, Manel Castells, que passarà pel matí de Catalunya Ràdio per la cadira de Lara García, que també és una eminència mundial en àmbits diferents. I també hi passarà Sílvia Pérez Cruz, que afina una mica més que Lara García, i depèn del dia que Maya Montero. Depèn del dia per la Maya, no per la Sílvia Pérez Cruz.
0: Sí, no, està clar.
2: Afina
0: clar.
2: Cada dia, evidentíssimament.
0: Sílvia Pérez Cruz és una meravella. A veure si també explica aquesta trobada amb Rosalía i el somni que va tenir... Vaja, vaticinant el que podria ser o el que ha acabat sent el nou disc de Rosalía. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Vinga, va, arribem pràcticament a un quart de sis del matí. Àlex Bosch, què ha passat al món mentre dormíem? Bon dia.
3: Bon dia, doncs mira, aquesta matinada ens han fixat molt, ens ha quedat molt atenció, un teletip que parla d'un curiós estudi que ha fet la University College London. A veure, et faig preguntes, eh?
0: A veure.
3: Llegeixes?
0: Sí.
3: Escoltes música?
0: Sí.
3: Vas a museus?
0: No tant.
3: Doncs compte, perquè fer aquesta mena d'activitats artístiques et pot allargar la vida.
0: A veure, un moment, parlem-ne d'això.
3: A veure, els investigadors d'aquesta universitat londinenca han fet una enquesta a més de 3.500 persones adultes al Regne Unit, preguntant-li això que jo t'acabo d'explicar tu, i cada quan ho feien.
0: Val.
3: I també els van fer una anàlisi de sang. Van comprovar que hi havia una relació entre les activitats culturals que feien i uns canvis químics que apareixien a l'ADN i que influeixen en l'envelliment biològic, de les
0: Imagina.
3: Persones. És a dir, conclou que les persones que feien o participaven en activitats culturals, amb més freqüència, semblava que tenien un ritme d'envelliment més lent, i el concret en un 4% més lent.
0: Gens malament, eh?
3: I que tenien, a més, una edat biològica més jove que els que no participaven en activitats culturals.
0: Per tant, haurem de llegir més, haurem d'escoltar més música i anar a més museus.
3: Tot el que sigui fer això, home, va bé. I, de fet, aquesta mena d'estudis, o aquest estudi, s'afegeix a una sèrie d'investigacions que s'estan fent sovint al voltant d'aquest tema i que constaten que fer activitats culturals redueixen l'estrès, això pot ser evident, però sí, també fan disminuir les inflamacions i funcionen per prevenir els riscos de patir malalties cardiorrespiratòries o cardiovasculars a uns nivells comparables amb els de fer esports.
0: Ai, vaja, apa, quina porta has obert també aquest matí. Ara la gent dirà, em desapunto del gimnàs per anar a escoltar música
3: i anar a la biblioteca,
0: i anar a la biblioteca o anar al museu.
3: Que és més barat.
0: Gràcies, Àlex. Fins ara. Adéu. I seguim. Avui també volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè sabem que els Beatles tindran el seu primer museu a Londres, concretament a l'edifici de Savile Row, al centre de la ciutat, on el grup va gravar el disc Let It Be, el seu últim àlbum. El museu no obrirà les portes fins l'any que ve, però els fans de la banda de Liverpool ja es poden registrar a la pàgina web per aconseguir entrades per visitar-lo.
0: I aquest matí de dimarts, de què parlarem poc?
5: Doncs de la nova oportunitat per anar a viure als Alps i a sobre cobrar. Es veu que estan buscant 12 voluntaris, a veure si us interessa, que vulguin anar a viure 4 setmanes seguides als Alps italians. Volen viure en un refugi que es diu Nino Corsi, al Parc Nacional de l'Estelvio, i els voluntaris doncs, participarien en un estudi que el que vol fer és analitzar l'impacte en la salut que tenen les persones que viuen en altitud i que normalment, això sí, viuen al nivell del mar. Els criteris de selecció, a veure si us interessa. Els 18 als 40 anys, homes i dones, i en aquest cas s'han exclòs les persones que siguin fumadores o esportistes d'elit. També ho ets.
6: Jo també ho soc.
5: També ho ets.
7: Clar, d'elit.
6: Sí, sí.
5: De moment ja han rebut...
0: D'elit no, d'elit.
5: D'elit, d'elit. De moment ja han rebut 160 sol·licituds, es veu que va anar molt i molt bon ritme, i l'estudi el que fa és partir d'una premissa que és viure a 1.500 metres d'altitud podria tenir efectes protectors davant de malalties cardiovasculars i de certs tipus de càncer.
0: Doncs ja ho sabeu, si teniu entre 18 i 40 anys, no fumeu i tampoc sou esportistes d'elit, podeu participar en aquest estudi. Mentrestant, una bona notícia per engegar el matí, Lara.
8: Que per primera vegada, després de més d'un segle, es podrà visitar l'últim habitatge original de Gaudí que queda a la Casa Batlló de Barcelona. És a la tercera planta de l'edifici, fins ara havia estat habitat per descendents directes de la família Batlló. I ara, després de 3 anys de restauració, s'obrirà al públic. A més, l'espai estarà disponible per trobades exclusives, celebracions i experiències gastronòmiques, eh? Si ho voleu llogar, ho podreu fer. A diferència de la resta de plantes de la casa, la tercera és l'única que ha arribat a l'actualitat amb un grau d'autenticitat excepcional, diuen els experts, perquè ha conservat l'essència de la vida domèstica que va concebre Gaudí a principis del segle XX.
0: Les imatges que ja corren per internet, per X, en aquest cas, n'he vist un parell, és espectacular.
5: Molt.
0: És espectacular el pis. Per tant, si teniu l'oportunitat, aneu-lo a veure. Sí, quina meravella viure allà a la casa.
5: T'ho diràs.
0: Allà amb unes vistes fantàstiques. Passa que una gentada, també t'ho dic, sí, al centre de Barcelona.
5: Sí, sí, però quin privilegi.
0: Sí, això sí. Vinga, va, motius per sortir del llit. Parteu les criatures, que arriba l'Ot Serra. Bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners! Un bon motiu per no saltar del llit seria saber que ens espera un altre dia de trucades brossa o fraudulentes al mòbil. No hi ha manera d'aconseguir que no ens truquin més per oferir-nos promocions comercials de tot tipus i sovint pengem directament sense ni tan sols contestar. Doncs, segons publica el diari Segre, els experts aconsellen no tallar la trucada abruptament. Si ho fem, els operadors automatitzats reben el senyal que el nostre número és potencialment receptiu, però que està temporalment inaccessible, i per tant és probable que ens tornin a trucar. Els experts recomanen que responguem i deixem clar que no ens interessa el que ens proposen. I a més, a l'Estat existeix la llista Robinson. Si ens hi inscrivim, estem manifestant el desig de no rebre comunicacions comercials d'entitats amb qui no tinguem cap contracte.
0: Doncs escolta'm, un bon motiu, també t'ho dic, eh? Jo em vaig apuntar a la llista Robinson i des de que ho vaig fer han desaparegut les trucades,
5: sí?
0: En tinc, vaja, un 95% menys de les que rebia diàriament. És fàcil, us apunteu i us estalvieu que us truquin. És més, quan et truquen sempre pots dir estic apuntat a la llista.
5: Oi? Home,
0: i et dic ara que pengen més ràpid que lent. Moment a aquestes hores del matí, quan falten 10 minuts per arribar a 6:15, per saber com batega el cor aquest matí, Lara.
5: Doncs amb la reina Letizia...
0: Oye, ella,
5: amb la reina Letizia i David Summers de Los Hombres G.

0: que es veu que fa anys que mantenen una amistat estreta, eh? Ell mateix explica que és una dona simpàtica, qui tuiteja, amb qui parla com una amiga i a vegades diu que s'oblida de qui és cadascú. La reina ha anat diverses vegades als seus concerts i, de fet, les seves filles sempre els ha inculcat l'amor per la música.
1: Aquesta amistat que hem llegit aquestes últimes setmanes, de fet, aquests últims dies, entre la reina i David Summers. I el cor també batega amb Jesús Vázquez.
2: Sí, perquè ha confessat una decisió important de la seva vida, que ha deixat de prendre alcohol des de fa uns mesos, tot plegat, va dir, mentre està a punt d'estrenar-se com a presentador del nou programa de televisió espanyola que es farà el dia 16 de maig, que es diu La Casa de la Música. Deia això.
3: Hago mucho deporte y que hace como 6 meses he dejado de beber alcohol. Es una decisión que... Nada, no.
4: ¿Y eso por qué?
3: Porque quería cambiar de vida, porque ya me he bebido todo lo que me tenía que beber. Y mi hígado se merece una recompensa y un, vamos, se merece un trono de todo lo que me ha aguantado, porque he sido muy travieso y muy gamberro de joven y de no tan joven. Entonces he decidido probar la vida sin. Y escucha, me está gustando. Invito a todo el mundo a que lo pruebe.
1: Doncs cada vegada hi ha més persones que s'uneixen a aquest moviment, que fa molt temps que estem sentint ja, de persones que abandonen l'alcohol.
2: Fantàstic.
1: I passa molt amb generacions joves, que cada vegada hi ha alguns sectors de la generació més jove que deixen de beure alcohol. I aquí Jesús Vázquez, que també s'apunta a aquesta moda. Que, sí, ell és jove, està guapíssim. Està guapíssim.
2: Molt, molt, molt.
1: Quins sons deixa la ràdio, va?
2: Al matí de Catalunya Ràdio ens va visitar Jimmy Jam, conegut per colar-se en esdeveniments esportius. I vam recordar com una vegada va arribar-se una copa amb els jugadors del Barça.
5: I clar, jo anava de bon rotllo i començo a veure jugadors, parlar amb ells, a fer fotos, a aixecar la copa, de...
6: Sí, sí, no, estic veient les fotografies que m'has fet arribar.
5: Ah, sí?
6: Tots els jugadors del Barça, veig que aixeques la copa, sí, sí.
5: La copa no l'aixecava ningú, en aquell moment ja vaig donar senyal allà... de possible...
6: Sí, sí, davant de tothom et vas colar.
5: Sí, sí, però la copa ningú l'aixecava, i vaig agafar, és que em fas una foto molt, molt natural tot, no? És la manera que no... de passar així una mica desapercebut, no?
1: 7 minuts, 6:15.

0: L'edat daurada del pop espanyol, què passava tal dia com avui?
1: Doncs un 12 de maig del 2009 moria a Madrid Antonio Vega, ho feia als 51 anys, era el tercer dels 6 germans i ja des de ben petit destacava i molt. De fet, en el documental Pòstum, la mare d'Antonio Vega explicava que tenia un coeficient intel·lectual del 130, això també li provocava doncs, un caràcter molt seu, molt i molt complicat. Diuen que va començar a estudiar tres carreres diferents, arquitectura, física i aeronàutica, però l'artista el que va fer va decidir volcar totes les seves capacitats en la música. Tot i això va enganxar-se a les drogues i això doncs, el que li va provocar va ser un deteriorament físic, però també mental important. A veure, això sí, se'l recordarà sempre per ser un dels grans compositors d'aquest país i la veu d'una generació, com a mínim.
0: Recordant avui la figura importantíssima a la història de la música espanyola d'Antonio Vega, i a aquestes hores del matí també volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 12 de maig, la lluna camina pels últims graus de peixos i això ens posa en una freqüència més sensible, més intuïtiva, més connectada amb l'art, la música i el món emocional. Però compte, perquè el contacte amb Venus a bessons pot omplir el dia de paraules, missatges i estímuls. I quan hi ha massa soroll fora, costa escoltar el que passa dins. Avui, doncs, bon dia per comunicar, sí, però sense perdre el centre. Posa música, escriu, escolta't i no ho vulguis entendre tot amb el cap.
0: Tampoc haurem d'entendre, millor dit, el canvi de temperatura d'avui, saps?
1: Quina mandra, eh?
0: Ara tornem enrere. Avui volia treure el nòrdic.
1: No pots. Jo el vaig treure i estic passant un fred. Jo el vaig treure i torno a tenir la manta a sobre. Sí, sí.
0: I vosaltres, oients dels matiners, encara teniu el nòrdic posat?
1: Truqueu-nos.
0: Mentre...
1: Obrim telèfons.
0: Qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs poca cosa avui. Avui al món només fa anys el jugador del Barça, Frenkie de Jong, que en fa 29.
0: Lara, el món
1: és així.
0: De gent coneguda. Diu, no. Avui només fa anys.
1: Avui només 12 de maig.
0: Molta gent que fa anys avui.
1: Ningú més. Que truquin, si hi ha algú que truqui. Escolta. Ah, sí, si hi ha algú, felicitaríem.
0: Això estaria molt bé, 9-3-2-0-7-4-7-4. Mentre estan Frenkie de Jong, només.
1: Sí, Frenkie de Jong, que esperem que el celebri molt content després d'haver guanyat la Lliga, no? Vull dir, segur que està contentíssim.
0: Sí, quants
1: en fa? Un gran aniversari, en fa 29. Ah, molt bé.
0: Només 29.
1: Només 29. És l'única persona que avui fa 29 anys.
0: Gràcies, Lara.
3: Matiners, l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ells també són únics, és la música de Coldplay, mentre molts de vosaltres encara esteu d'aquesta ressaca emocional després de la celebració ahir de la Rua dels Blaugrana pels carrers de Barcelona. Viva la vida, de música de Chris Martin i companyia.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio seguirem des de primera hora la primera jornada important de la vaga de mestres i professors. Ens visitarà el sociòleg i exministre d'Universitats, Manuel Castells. I a les 11 entrevistarem la cantant Sílvia Pérez Cruz. A la tarda farem Superdimarts amb Lídia Heredia i repassarem la Crònica Negra amb Rebeca Carranco. A més, ens visitaran parelles protagonistes de la gran cita de 3CAT. Al Catalunya Nit parlarem del documental Pere Gimferrer, retrat d'un artista adolescent, amb el seu director Poldo Pomés i la guionista Lídia Panelo. També connectarem amb l'escriptor Eduardo Mendoza, amic personal de Gimferrer.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT.cat.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 12 de maig. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna repassem els titulars d'aquest matí. Els mestres i professors tornen avui a la vaga a tot Catalunya.
1: És la primera jornada d'un cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha estès la mà als sindicats de cara a la taula sectorial de dijous, però els sindicats demanen garanties.
0: En l'àmbit polític creix la polèmica per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors sobre les vagues d'educació.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: El sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents i ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Un dels passatgers espanyols aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus.
1: I els altres 13 viatgers ingressats al mateix hospital han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries.
0: L'alto al foc a l'Iran penja d'un fil.
1: Així ho ha dit el president dels Estats Units, Donald Trump, que està decebut amb la contraproposta del pla de pau que els ha fet arribar.
3: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: La preocupació que la guerra a l'Orient Mitjà s'allargui ha tornat a fer pujar el preu del petroli. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja es paga per sobre dels $105.
0: I alerta, una investigació del New York Times denuncia la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país.
1: En plena setmana del festival, la investigació assegura que els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa durant mesos per evitar els vetos a Israel i el boicot al concurs per la guerra a Gaza.
0: Indra contractarà 1.500 treballadors més a Catalunya per ampliar el seu negoci de defensa.
1: Amb aquestes noves contractacions, que es formalitzaran durant aquest any i el que ve, la multinacional tindrà una plantilla de més de 5.000 treballadors a Catalunya, on té presència a les 4 demarcacions. El president d'Indra, Àngel Simón, ha explicat que aquí hi ha el talent i el potencial necessaris per crear un hub tecnològic que implicarà també altres empreses catalanes.
5: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
0: La gala solidària People in Red Barcelona recapta més de 830.000 euros per la Fundació Lluita contra les Infeccions.
1: Un acte que s'ha fet aquesta nit al Mànec i que ha reunit prop de 800 persones. La fundació que lidera el doctor Bonaventura Clotet ha entregat el Premi Solidari People in Red Barcelona al cineasta i actor Eduardo Casanova.
0: El cinema català és un dels grans protagonistes d'aquest any al Festival de Cannes, el més important del món, que comença avui.
1: Hi ha prop d'una quinzena de títols amb participació catalana. La inauguració d'aquesta nit, però, serà amb una cinta francesa, com és tradició els últims anys. La gala també servirà per entregar la Palma d'Or honorífica a Peter Jackson.
0: I unes 750.000 persones van omplir ahir els carrers de Barcelona per seguir la Rua dels Campions.
1: El Barça va oferir i celebrar el títol de Lliga, el segon consecutiu, una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 5:45 del matí, 4 minuts a aquestes hores del matí. Saludo Marc Jurado, molt bon dia, Marc.
6: Bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
7: Bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Doncs avui és d'aquells dies de foto amb una temàtica Canalies a la majoria de portades. Fotografia als diaris de Barcelona, generalistes i esportius per l'autobús del Barça. I ens quedem amb el titular de La Vanguardia. Els carrers seran sempre del Barça, del Flick. Els altres titulars que trobem a la premsa d'aquí són el positiu espanyol per antivirus i la inversió d'Indra, que preveu aconseguir 1.500 1.500 llocs de treball a Catalunya.
7: De la resta de temes, La Vanguardia assegura que el govern i Esquerra presentaran la setmana que ve el pacte de pressupostos. I sobre la vaga d'educació, entrevista a l'Ara amb Yolanda Segura, de l'USTEC, que diu amb 400 euros mensuals podrem parlar d'aixecar la protesta.
6: A Madrid no hi trobem el Barça, l'antivirus i les arcollanxes a Andalusia centren els temes als diaris, imatge de portada del País per un dels passatgers de l'Ondius amb mascareta i bata i fent un cor amb les mans.
7: I sobre Andalusia, El Mundo explica que Sánchez busca 500.000 de votants fantasma, els que el van portar a ell, a les generals, però no van fer-ho pel PSOE a les autonòmiques.
0: I avui als articles d'opinió i editorials hi trobem reflexions sobre la vaga de docents al Barça i també sobre la cimera dels Estats Units i la Xina d'aquesta setmana.
7: L'Ara dedica l'editorial a la vaga d'educació d'avui i adverteix que la barreja de les qüestions laborals amb les estrictament educatives ens està portant a un cul de sac perillós.
6: Davant del calendari d'aturades dels docents previst, el diari lamenta que aquest final de curs serà el més complicat des del punt de vista organitzatiu i educatiu dels últims anys.
7: I avui als articles d'opinió encara hi té un paper molt destacat a la Lliga del Barça. El periòdico i La Vanguardia hi dediquen l'editorial i tots dos coincideixen a pronosticar un futur brillant i prometedor per l'equip.
6: La Vanguardia afegeix que el joc coral del conjunt de Hansi Flick contrasta amb el del Real Madrid.
7: I el periòdico destaca que la ratxa blaugrana, 13 lligues en els últims 21 anys, té el segell de Joan Laporta, que amb llums i també amb ombres ha aconseguit remuntar la situació econòmica, social i esportiva del club.
6: Un altre tema que destaca entre els articles d'opinió és la cimera que Donald Trump i Xi Jinping faran aquesta setmana a Pequín.
7: El Mundo hi reflexiona en l'editorial i exposa que no s'espera un gran acord històric de la trobada, sinó alguna cosa, diu, més reveladora, que és evitar que la seva rivalitat desemboqui de nou en una crisi comercial, tecnològica i geopolítica de conseqüències imprevisibles.
6: El rotatiu considera que el que uneix Xi i Trump no és una visió compartida de l'ordre internacional, sinó el temor que una ruptura oberta perjudiqui les dues parts.
7: Mentrestant, a El País, l'economista Alicia García Guerrero escriu un article en què diu que Trump arriba a la Xina amb una posició negociadora molt dèbil i amb el futur de Taiwan sobre la taula.
6: L'economista assegura que Xi Jinping aprofitarà l'oportunitat per parlar de la reunificació de Taiwan amb la Xina i adverteix que una crisi a l'estret de Taiwan tindria un gran impacte a l'economia global.
0: Quan passen ja 7 minuts a 6:15, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
8: Hola, bon dia, què tal?
0: Amb la Sílvia, com cada dia, repassem també la premsa digital, on hi ha feina de sobres, a veure.
8: Doncs el sector dels ascensors busquen personal perquè no s'acaba la feina, admeten que no tenen prou professionals, coincidint amb un pic de feina per l'adaptació dels ascensors a la nova normativa de l'estiu passat. Ho llegim a BTV, el gremi explica que amb la nova llei el que abans era lleu, ara és greu i cal fer moltes més correccions.
0: Canvi a l'edat dels Legos.
8: Sí, saps les caixes d'aquell 4... De 4
0: sí,
8: 99.
0: Sí, sí, sí.
8: Doncs ara és de 4 a més 100.
0: Ah.
8: Almenys temporalment.
0: Molt bé.
8: Amb l'augment de persones centenàries, cada cop més se li feia aquest retret a l'empresa danesa, ara coincidint que el naturalista britànic i divulgador científic David Attenborough ha fet 100 anys, doncs l'Ego li ha fet una picada d'ullet i ha canviat el límit d'edat de joc fins a més de 100.
0: Doncs
8: ara no hi ha límit.
0: Està molt bé, perquè clar, si tens 100 anys, què vol dir? Que ja no, pots jugar.
8: Home, t'he de dir que depèn quines peces, ni amb 100 ni amb 44.
0: Exacte. A no ser que vulguis perdre visió menys d'una setmana. El pla preferit de la dona més gran de Catalunya.
8: Doncs mira, fer una cerveseta amb les companyes i fumar unes cigarretes, cosa que admet això, sí que ara ja no pot fer. Es tracta de Carme Noguera, olotina de 111 anys, va ser de les primeres infermeres formades a l'Escola de la Generalitat, ho recull el Nació.
0: No podria jugar al Lego, estava pensant ara.
8: Home, abans ella, no, ara ja sí.
0: Però diu fins al 100, no? En té 100...
8: No, més 100.
0: Ah, més 100. Ah, val, perdó.
8: Ara ja s'ha límit.
0: Un barri de Badalona, protagonista mundial?
8: Sí, el barri de Llefià. Ha estat l'escenari que ha triat Adidas per fer el seu anunci per al Mundial de Futbol d'aquest any. Ja l'han rodat i surt Leo Messi, Lamine Yamal i Timothée Chalamet, entre molts altres. Ho llegim a La Vanguardia, l'han rodat a la coneguda com la Pista Verda, un camp de futbol públic amb colors fluor, en ple cor del barri. Ha estat un lloc, punt de trobada dels joves d'aquest barri.
0: Aquestes hores del matí, de fet, hem connectat ja amb l'Eloi. Només començar el programa a les 5, perquè Eloi Cordomí, bon dia de nou.
9: Bon dia, bon dia.
0: Avui ens espera un canvi de temps important, eh? No ens hem de refiar del que ens trobarem aquestes primeres hores d'avui dimarts.
9: Sí, sí, sí. Si volem aprofitar el sol, aprofitem-lo fins a la 1 del migdia, perquè tindrem un temps esplèndid fins llavors, amb sol a tot arreu. El que passa que, a partir d'aquella hora, o fins i tot una miqueta abans, començaran a créixer grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I, a més, amb tempestes fortes que poden descarregar en qualsevol punt de Catalunya. Catalunya, però les més violentes segurament a les comarques de Girona, al prelitoral de Barcelona, però també al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, les comarques de Tarragona, aquí se n'esperen d'importants. A més, poden anar acompanyades de calamar-se, de pedra, fins i tot, en alguns casos. I tot plegat amb una temperatura que encara es mantindrà alta. Com que fins a la una farà sol, doncs encara tindrem valors de fins a 24-25 graus. I després, a partir de demà, ja comença a baixar perquè es manté la inestabilitat, es manté el ruixat, sobretot cap al nord i nord-est, dimecres, dijous, i fins i tot divendres podria baixar encara més la temperatura.
0: Vaja, que si hem fet el canvi d'armari, recuperem algunes de les nostres dessuadores...
9: Sí, sí, sí, hem de buscar una cosa per passar la setmana, perquè notarem la davallada.
0: Estava pensant...
9: No tant al centre del dia, però vaja, a partir de divendres sí que es notarà tot.
0: Al cap de setmana tenim alguna previsió, Eloi? És a dir, aquesta pot remuntar una mica la temperatura o no?
9: Sí, el dia més fred serà divendres.
0: Val.
9: I llavors al cap de setmana no hi haurà tanta inestabilitat i es recupera una mica la temperatura.
0: Bé, doncs pendents també d'aquest canvi de temperatura, com ens estaves comentant, a partir d'avui al migdia. Gràcies, Eloi.
9: Fins ara, adéu-siau.
0: Ai, Marta, ja pots tornar a posar el nòrdic a lloc.
10: Ai, mira, això fa una mica de mandreta.
0: Va, escolta, t'abraces el coixí i ja està.
10: Sí, sí, sí, clar, quin remei.
0: Ja tenia les sabatilles d'hivern també dins tancadetes, ja amb les xancles.
10: Jo, a més, ahir vaig pensar, quan serà moment de posar-se les primeres sandàlies?
0: Doncs de moment ens haurem d'esperar.
10: Perquè sempre saps, estic pendent de...
0: D'aquell dia.
10: Quan vegi algú que les porti... I el dia següent les agafo jo.
0: Doncs de moment hauràs d'esperar una mica. El que no podem esperar més és a repassar alguns apunts culturals ara mateix. Amb què comencem, Marta?
10: Doncs mira, parlant d'aquesta casa, perquè queda molt poc pel cap de setmana del 3Cat en Viu, que es farà, recordem, del 30 al 31 de maig a l'Anella de Montjuïc. I avui us volem recordar una mica què passarà allà. Hi haurà, per exemple, podreu veure un espectacle en directe del Polònia. Al mateix escenari també hi haurà Llucià Ferrer, que farà un càsting. Atenció, per buscar nous concursants per la trapa amb Si Pots. També tindrem l'APM amb Joel Díaz o Col·lapse amb Jordi González, que, atenció, farà una entrevista encadenada,
0: sí,
10: no?
0: Sí.
10: I llavors s'aniran entrevistant els uns als altres totes les cares conegudes d'aquesta casa, del 3Cat. Hi haurà Elena García Melero, Mari Pau Huguet, Toni Cruanyes, Francesc Garriga, Ariana Oltra, Gerard Romero, vull dir, passarà moltíssimes cares.
0: Molt bé, estarà molt bé.
10: Conegudes per allà, pel plató de Col·lapse, jo crec que serà molt xulo. I recordeu, aquell cap de setmana també hi haurà un programa especial del Cuines, en aquest cas amb col·laboració del públic, i el que no surti d'aquí o la Turra, amb el Barriera, doncs també es farà en directe. Tot això, recordeu que són espectacles que seran gratuïts, però l'aforament és limitat i per això, doncs, si ens esteu escoltant a aquesta hora, necessiteu una invitació que podeu aconseguir a la pàgina del 3Cat.
0: Mare meva, aquest 3Cat en viu, quantes sorpreses que us trobareu de tot l'univers del 3Cat, amb tots els rostres de la tele i de la ràdio. Per tant, ja ho sabeu, com us estava dient la Marta, podeu aconseguir aquestes invitacions a través de 3Cat en viu. Què més tenim? Vam!
10: Doncs avui dia important a Canes, perquè recordem que arrenca el festival de cinema més important del món, i on aquest any, molts anys, ja ho hem anat explicant, però el cinema català és un dels grans protagonistes i a prop d'una quinzena de títols en participació catalana. Ho seguirem, ens ho explicarà el cap de Cultura de Catalunya de Ràdio, Marc Garriga, que és especialista també en cinema, i el tenim ja instal·lat allà a Canes i ens podrà explicar què està passant en aquell moment des del Festival de Canes.
0: I també volem parlar de la People in Red. Altres cites anuals a Barcelona, una altra festa solidària, també.
10: Una festa solidària que es va celebrar ahir al MNAC. La gala la va presentar Sílvia Abril i Toni Acosta. Va reunir prop de 800 persones amb moltíssimes cares conegudes. Hi va haver actuacions d'Amaral, també de Joan Dausà. I en aquesta edició, per primera vegada, la Fundació va entregar el Premi Solidari People in Red Barcelona. Se li va atorgar a Eduardo Casanova per la seva mirada singular i valenta, pel que van dir, en projectes com Silencio Sidosa. I recordem que aquest any Casanova va fer públic que conviu amb el VIH i, per tant, també una bona iniciativa donar-li aquest premi i aquest reconeixement.
0: Que, per cert, he de dir-te que la tarda vaig estar mirant a Sidosa el documental de Casanova i del Jordi Évole. Val la pena mirar-lo.
10: Sí?
0: Molt interessant, sí.
10: Que xulo.
0: Està molt bé, molt recomanable. Ahir, Maiol Roger, per cert, encara estem de ressaca de la Rua i Blaugrana del Barça, per aquesta lliga, per aquesta esperada lliga. Molts culers ho van estar celebrant. Et proposo fer un joc, ara que a aquestes hores movem el dial de la ràdio, amb en Jan Soteres, de tres moments importants del món del futbol que segur que t'emocionen. Ja veuràs. Bon dia, Jan.
11: Bon dia, matiners. Ahir que es va fer la rua amb motiu del títol de Lliga del Barça, movem el dial per recuperar els millors moments d'algunes celebracions blaugrana, com per exemple aquest de l'alemany Bernd Schuster des del balcó del Palau de la Generalitat en guanyar la Lliga del 85.
12: Yo quiero decir gracias a todos vosotros porque para mí habéis ganado la mitad de esta liga y por eso yo me gusta tirar la copa a vosotros. Gracias.
11: Aquest moment mític de Pep Guardiola després de guanyar la primera Copa d'Europa l'any 92.
13: Ciutadans de Catalunya, ja la tenim aquí! Visca!
11: I acabem amb l'exentrenador neerlandès Frank Rijkaard al Camp Nou, celebrant la Lliga del 2005 i pronunciant amb un català perfecte «Sou collonuts».
14: Estem molt contents que el Barça hagi guanyat el títol. Els jugadors i tot el planter ha fet una feina molt gran, molt bona. El públic ha estat fonamental. Moltes gràcies. Sou collonuts.
0: Moments de històrics, de figures també imprescindibles de la història del...
3: Bueno, ja parlarem amb el Jan, perquè això de posar Bernd Schuster, que va acabar del Madrid, que va acabar al Madrid, doncs ja ho parlarem.
0: Jo crec que era un dels noms que més recordava quan era petit, que m'importava poquíssim el món del futbol, i en Schuster és un d'aquests que, mira, que el recordo.
3: Doncs ja el pots oblidar.
0: On falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí a Venezuela. Falten també 14 minuts per les 12 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
15: Bona nit, matiners. El mes de maig és un mes molt important pels veneçolans per demanar a Déu una bona temporada de pluges, i per això celebren la Cruz de Mayo, un seguit de festes religioses amb moltes creus i moltes flors.

0: El dia principal és el 3 de maig i els carrers s'omplen de persones que decoren grans creus amb milers de flors, deixant una estampa amb molts colors i molt festiva. Durant la resta del mes les veneren per demanar una bona temporada de collites i per agrair l'any anterior. Amb el pas dels anys, la festa s'ha convertit en una celebració de la cultura local amb molta música, molts cants i, sobretot, molta, molta gastronomia. Ara ja ho sabeu. Que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Veneçuela, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: 13 minuts, arribem a les 6 del matí. Molt bon dia a tots els que feu el primer cafè del dia amb Catalunya Ràdio. Ja sabeu que a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Sí, és el segon també.
1: Home, i tant,
2: i
1: també.
2: I amb vosaltres, i fins als cafès que vulguin, i ja gairebé fins l'hora del vermut. Avui per explicar-vos aquesta primera jornada important de l'última tongada de mobilitzacions de mestres i professors, que complicarà la mobilitat, l'accés a Barcelona, sobretot aquest matí, i també recordem que hi ha vaga a les aules, per tant, veurem què passa també a totes les escoles. Tindrem a les dues, o dues de les grans parts del conflicte, a la consellera Esther Niubó i a Yolanda Segura, portaveu d'Ustec, que és el principal dels sindicats que convoca aquesta mobilització o aquesta tongada de mobilitzacions. Després també parlarem de les novetats de l'antivirus i d'aquest positiu espanyol que ahir es va confirmar, i parlarem amb Xavier Pérez Esquerdo, que presentarà i dirigirà l'acte del Pablo.

0: quilos pesa el títol de Lliga?
1: La Copa?
0: La Copa. Com us he vist? Quants quilos pesa la Copa? És jo tota de plata. És una...
1: Jo diria...
2: És grossa.
0: 15-20.
1: Va, Lara.
2: 23.
0: Doncs bastant ben encaminats, perquè pesa 18 quilos.
1: Ah, escolta, ens ets malament.
0: Molt bé.
3: Ens hem de felicitar.
1: Nosaltres,
3: i molt.
1: Nosaltres, el que sigui plata...
0: Sí, i... 65 centímetres d'alt i 60 d'ample. Es fabrica la joieria Alegre de Madrid, que és on es fabriquen tots els títols, i només te la quedes en propietat si guanyes 5 lligues separades o 3 consecutives.
2: Com?
1: No ho he entès.
0: És a dir, quan tu guanyes... Quan els equips guanyen una lliga,
1: sí,
0: no els hi donen el trofeu. O sigui, els hi donen i se'l queden un any. Saps com quan el col·le...
1: Sí?
3: Com Eurovisión.
1: Exacte, com la corona de Miss Universo.
0: Tu només te'l pots quedar en propietat, el trofeu original, si en guanyes 5 en diferents etapes o 3 consecutives.
1: Val, caramba.
0: Què et sembla?
1: Home, doncs que ja que l'has guanyat te la podrien donar.
2: Doncs sí,
0: només,
2: clar.
0: Bueno, només 9 equips han guanyat el títol de Lliga i crec
1: Madrid,
0: que tenir-lo, el tenen Barça, Atlético de Bilbao, Madrid, i l'Atlético de Madrid ha guanyat més de 5 títols, però dubto si el té perquè aquesta normativa va canviar fa uns anys. En fi, si teniu curiositat, la Copa del Rei pesa 9 quilos i la Champions 7,5, però costa tant aixecar la Champions.
2: Però l'aixecarem.
0: Sí, ja ho ha dit la Mireia.
1: No veig clar jo allò de Champions aquest any.
0: Carles, per favor. No, aquest any ja no, perquè la final és el 30 de maig i el Barça no està classificat.
1: Va, ens ha trucat en Martí, un oient, que el saludarem d'aquí uns moments per parlar d'un dels temes importants del dia, que són el tema de treure el nòrdic o no treure el nòrdic.
0: Ah.
1: El tinc per aquí. D'aquí uns moments parlarem amb ell. Ho podeu seguir fent, ens podeu seguir trucant.
0: Soc de mantenir nòrdic amb peu fora.
1: Molt bé, això està molt bé.
2: Per regular.
1: 932017474, repassarem si els oients aquest matí ja tenen el nòrdic tret o encara l'han deixat posat.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
6: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
6: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
6: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola, Anna.
9: Hola.
5: Amb Ricard Ostrell.
9: Rufiti. Rufiti.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
14: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
15: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
16: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
15: Se va dir que no el coneixia, res. I bueno, sí, va quedar així.
17: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els matiners som un programa per emmarcar.
18: Yo durante 9 años y medio de proceso asociado a la saga de La Casa de Papel y de Berlín, siempre había sentido que tenía estímulos para seguir, combustible para seguir, y al acabar el rodaje de la temporada pasada, después de 9 meses, por primera vez y de forma así muy contundente, sentí en el estómago que estaba entrando en un nuevo ciclo de la vida, no por un cálculo de actor ni de estrategias de ninguna clase, sino porque entendí que bueno, la vida son ciclos, y el ciclo que creo que hoy se acaba, que estos días se acaba, ha sido extraordinario, y una forma de honrarlo es también dejarlo ir, ¿no?
5: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
1: 932017474, el telèfon per participar cada dia als matiners de Catalunya Ràdio. Hem estat comentant que avui hi haurà un canvi de temps important. El divendres serà el dia en què notarem més aquesta baixada de la temperatura. I us hem preguntat, als que ens esteu escoltant a aquestes hores, si ja teniu el nòrdic tret o encara...

0: el manteniu posat? La pregunta tensa, aquestes hores del matí.
1: Important.
0: Doncs vine, saludo el Martí des de Barcelona. Martí, molt bon dia, matiner.
2: Hola, molt bon dia.
0: Com estàs amb aquesta veu tan optimista, Martí?
2: Cony, doncs mira, que estic jubilat i me'n vaig d'excursió amb uns amics, i en aquell moment doncs m'estic quedant un plat de llardons i un plat i un cafè amb llet.
1: Ostres, tu!
0: Però quina meravella. On aneu d'excursió, Martí?
2: Mira, me'n vaig amb una colla, ens anem cap a Olesa de Montserrat i després a partir d'allà, ja no sé on anirem, ja no me'n recordo. És igual, ja m'hi porten.
0: Com us porti el vent, no?, una miqueta, Martí.
2: Sí, escolta'm, mira, he tret el nòrdic i he posat el súrdic, o sigui, nord, sur.
0: Martí, aquest acudit de primera hora ha sigut que de cop i volta t'ha sortit o ja el tenies guardat?
2: No, és que mentre m'estava afaitant ja l'estava buscant, Sí, o sí, oh. Escolta, molt de matí, ja tinc la trampera matinera, me cago un cony, escolta'm, endavant, tu.
0: Escolta'm, però això és una meravella. Martí, jo crec que tu no et cal el nòrdic. Deus anar tot l'any amb un llençolet i ja està.
2: Oh, no creguis, soc fredeluc, durant l'hivern. Sí. Tinc tots els peus i en aquell moment estic divorciat i estic sol. Ningú me'ls escalfa els peus, tu. És una merda, això, tu.
0: Escolta, però hem de fer una crida des d'aquí. T'hem de trobar nòvia, un rotllet, alguna cosa així, Martí.
2: Oh, sisplau, mira, si em sortís per vosaltres, de veritat, us vindré a fer un petonet.
0: Veus? I escolta, com ha de ser la dona? Com ha de ser la dona?
2: Mira, que sigui sobretot simpàtica, molt carinyosa, que tingui una mica de cultura, això sí, que tingui cultura, i avui jo no la vull excessivament tampoc allò de dir una persona, no sóc excessivament exigent, però no crec que m'ho trobeu,
0: Oh, escolta, però això no se sap mai, Martí.
1: No ens subestimis. Això,
0: escolta, ara de cop i volta aquí obrim un consultori al programa i en 3, 2, 1 et trobo nòvia i què?
2: No, et convido a esmorzar.
0: Oh, sí, home, esmorzar. Em convides a un dinar amb una bona llagosta a la brasa?
2: Te la pago. No, a tu i al teu equip, eh?
0: Home, i tant, només faltaria.
1: Vindrem.
0: Jo sense el meu equip no vaig enlloc, Martí.
2: I tant.
0: Martí, una abraçada ben forta. Gràcies per aquest sentit de l'humor a aquestes hores del matí, que no saps com l'agraïm.
1: Oi, sí. I que vagi bé l'excursió.
2: Vinga.
0: Una abraçada.
2: Bon dia.
0: Adéu, Martí, adéu. I de Martí de Barcelona, en David. David, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Com estàs, David?
3: Doncs aquí està rintent i ja per entrar al gimnàs.
0: Et sento una mica malament, David.
3: Em sents malament? Cal que tregui la ràdio?
0: Sí, sí, et sento com
1: que treu la ràdio.
0: A veure, ho provarem.
3: A veure. Em sentiu una millor?
0: Una miqueta millor. David, des d'on ens truques?
3: Jo truco des de Sant Adrià de Besòs.
0: Des de Sant Adrià. I escolta, m'has tret el nòrdic, tu o no?
3: No, jo no l'he tret, l'he fet el canvi. O sigui, nosaltres tenim sempre el nòrdic d'hivern i llavors el que hem fet és posar el d'estiu. Bueno, el de primavera.
0: Aquell una mica bueno, més primet,
3: Sí, és una miqueta més primet, però ara ja ho hem de treure perquè fa molta calor.
0: I escolta'm una cosa, David, què fas d'espera aquestes hores del matí, tu?
3: Doncs jo em desperto sempre cap allà a 4:45, perquè, bueno, a part de fer coses a casa, que si tens el rentaplats, que si una secadora, que si esmorzo bé, perquè m'agrada molt esmorzar i a la tele tranquil·lament, doncs després hi ha el gimnàs i, bueno, estic aquí un parell d'horeta, però després no treballo una altra vegada.
0: Un parell d'hores al gimnàs, Cada matí ho fas, això?
3: Intento cada matí, perquè vulguis o no, tinc molt de colesterol, i llavors per mirar de passar-ho i no medicar-me, perquè no crec amb les pastilletes, doncs llavors és per això que estic aquí m'assecant mal que puc.
0: Hosti, Déu-n'hi-do, és tenir...
3: No aconsegueixo, però bueno.
0: Home, però força de voluntat i per cuidar-se, Compte que...
3: No, això no falta.
0: És important, David.
3: Moltíssim.
0: Gràcies per participar també, per trucar-nos, i que vagi molt bé aquesta jornada esportiva, David.
3: Gràcies, guapo.
0: Una abraçada.
3: Gràcies, guapo, i felicitats pel programa.
0: Gràcies, David, gràcies.
3: Adéu, guapos.
0: Molt bé, adéu. Escolta'm, Déu-n'hi-do, dues hores al gimnàs cada dia a aquestes hores.
1: Un referent.
0: Exactament.
1: Sí. Un referent, perquè nosaltres no hi anem.
0: David de Sant Adrià del Besòs, un referent. Marta Viana, Lara García, moltes gràcies.
1: Fins demà.
0: Hi tornem.
1: Demà dimecres.
0: Demà, oh, i tant, i l'altre dijous.
1: I després divendres.
0: Tinc per aquí el cordomí.
4: Bon dia.
0: No, i de veritat, és que les reflexions...
4: Aquestes converses productives, eh?
0: És que són una cosa que aporten a la humanitat un altre punt de vista sobre les coses. Eloi, ho estem avisant, ho hem avisat des de les 5 del matí, que la gent no se'n refia del que passi aquest matí, meteorològicament parlant, eh?
4: Exacte, avui farà un temps traïdor, perquè tindrem un matí esplèndid. Ara, quan surti el sol d'aquí una estoneta, el veurem lluir amb tota la seva força, però això mateix serà energia, perquè després, a partir de les 12 a 1 del migdia, creixeran grans nuvolades que s'acabaran convertint en tempestes. I llavors en tindrem de fortes a molts llocs de Catalunya, les comarques del nord-est, Girona, també el litoral de Barcelona, la Catalunya central, Pirineu... A les comarques de Tarragona, pràcticament en qualsevol lloc, podem tenir tempestes fortes i violentes, amb alguna calamarsada. I en pròxims dies també anirem notant com van baixant les temperatures, no desapareixen del tot les tempestes, divendres fins i tot apareixerà una mica de neu al Pirineu, així que allò del nòrdic que preguntaves, deixeu-lo.
0: Deixeu-lo nòrdic, per si de cas. Exactament.
4: Clarament.
0: Cordomí, gràcies, una abraçada. Fins demà.
4: Apa, fins
0: que vagi
4: ara,
0: bé, adéu. Freddy, molt bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Tu has tret el nòrdic o no?
5: No, encara està allà.
0: No el treguis, eh?
5: No ho faré.
0: Els andorrans sempre aneu tard a treure els nòrdics.
5: Sí, exacte. Ja ho dius bé, ja.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. I tornem demà, que tingueu un molt bon dimarts. Bon dia, matiners.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Me voy a infiltrar en una feria inmobiliaria. El caso es que hace unos meses intenté acceder como prensa en una feria inmobiliaria.
1: Fa escassos dies vam comentar aquest, el primer capítol de la nova sèrie documental d'en Carles Tamayo, la sèrie Se nos ha ido de las manos, i el celebrat primer capítol dedicat als fons voltor i a les injustícies i corrupteles immobiliàries. Laia, tu anaves una mica tard, ja has vist aquest primer, crec que t'ha agradat.
2: M'ha encantat, si el vam recomanar la setmana passada, el tornem a recomanar, d'obligat visionat. El trobo increïble i que, a més, això es passés per la televisió pública espanyola, em sembla fantàstic.
1: I, a més, divertit, eh? Jo ja he vist el segon, vaig al dia, que és sobre les fake news, basant-se en dos fets d'actualitat, com són la gran apagada de fa un any i la Dana. Però, Laia, ens vols assenyalar, ja que, encara que tens pendent aquest segon capítol que et recomano molt, ens vols assenyalar que aquesta nova sèrie documental d'en Tamayo, que va només pel capítol 2, ja no s'emet per la tele, el que es diu el lineal, és a dir, la tele tradicional, sinó que només a la carta, que segurament hi ha molta gent, els que seguem aquí, que ho mirem tota la carta.
2: Però... Sí, però, per exemple, d'una generació que ens és fàcil, però no tothom, i a mi em sap greu, i no sé per què l'han tret de la graella.
1: Sí, només per la tele se n'ha vist un, només.
2: Se n'ha vist un, i a més no entenc per què. Ara sí que és veritat que llegeixo un lloc que diu Televisió Espanyola aclareix per què s'ha parat l'emissió, i sí que d'ells diuen també doncs, que encara no estava a punt l'últim capítol, però en tot cas, jo crec que al final, diu, veu, la Televisió Espanyola s'ha vist obligat a canviar la seva programació de dijous amb l'estrena d'una pel·lícula protagonitzada per, bueno, per una altra d'allò, i no expliquen, o sigui, penso que és molt delicat treure de la programació un programa tan subversiu com aquest, perquè és inevitable que s'especuli amb que això ha aixecat
1: aquí
2: algun ull de poll.
1: Exacte. I per això han hagut de reaccionar, però no, creus que no han reaccionat clarament a l'hora de dir el per què aquesta sèrie ja no es veu per la tele?
2: La pregunta és, hi ha un per què acceptable? És a dir, si tu tens un contracte i havies proposat de... No sé que diguessin des d'entrada ja es havia pactat que això seria només una prova i si no accedia a un mínim de X audiències...
3: És que és
2: no...
3: això, però encara que hagi estat per l'audiència, jo trobo com a programadors, o sigui, fatal que ho hagin fet en el després del primer capítol. Perquè vull dir, dona-li una mica més de temps i en una televisió pública encara més.
1: No és només el 2, és a partir d'ara que ja no...
2: Exacte, és a partir d'ara que ja no s'emetrà. Això és el que jo he entès. De totes maneres, per exemple, hi ha un tuit del dia 4 de maig que diu, de Bambú Produccions, que suposo que és la productora que se n'encarrega, perquè diu, registra el capítol, el de Se nos ha ido la luz, registra una gran resposta d'audiència i parla de 2 milions d'espectadors únics, 790.000 espectadors de mitjana, 9,2...
1: A la carta.
2: De quota de pantalla, sí, a la carta. No sé com... En tot cas, vull dir que sembla que les audiències sí que li donen suport. Jo crec que és un tema que hem d'anar seguint i m'agradaria també sentir l'opinió d'en Tamayo, aviam què diu ell, si és que té una opinió o vol esperar que s'acabin les emissions del contracte que té. Una mica trobo que ens falta informació, que ens ho expliquin, perquè si no és evident que és fàcil pensar que... Perquè jo te vaig trobar realment... força interessant el capítol dels fons voltor. Força interessant en el sentit de que s'assenyala de manera important quines llacunes té la normativa, perquè n'estan prenent el pèl, però d'una manera espectacular. I és xulíssim com... Sabeu què em va recordar? Em va recordar l'Evole dels inicis?
3: Sí.
2: Però realment amb un periodisme del segle XXI, que no es digui que no es fa periodisme i que no es fa periodisme crític, perquè realment el que va fer en Tamayo amb aquest primer capítol, per mi és de treure's el barret
3: la
2: i reconciliar-se amb la professió.
3: És el que deies, és a dir, qui vulgui accedir als continguts de Tamayo es trobarà fàcilment,
2: sí.
3: No? Però és veritat que molta gent que no té la xarxa al seu abast...
2: Mira,
3: no?
2: La gent
3: sobretot
2: que ell
3: molta
2: va...
3: gent gran.
2: La gent que va entrevistar ell, la gent que sortia,
3: exacte,
2: en aquest programa, que no podien pagar-se
3: no
2: un pis... Exacte. Si no és per televisió espanyola de manera gratuïta, no té accés a aquests continguts. I, per tant, per això és tan important que
3: la gent gran,
2: així.
3: Bàsicament.
2: Sí, sí, exactament.
1: Bueno,
2: cas,
1: el dijous
2: greu.
1: Sortirem de dubtes, eh? Vull dir, si no està la graella, no està la graella.
2: No, la graella no,
1: no,
2: no hi
1: està
2: previst serà,
1: que estigui, eh?
2: No, no està previst.
1: Igualment, atents a aquest tercer capítol. Laia, mira el segon, que també està...
2: Sí, sí, me'ls miraré tots, no
1: en
2: tinguis cap dubte.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: l'hora del compte. Avui, a Laia, un compte de Twitter que estic veient, mirant per sobre la teva espatlla el monitor del teu ordinador, veig que està tot en llatí, aquest compte de Twitter. Jo fins ara...
1: Sí, perquè és com per aprendre llatí.
0: Alguna vegada m'havia perdut per passejar una mica per la Viquipèdia en llatí i veig que és totalment funcional, no? Com una llengua totalment funcional, però mai havia vist un compte de Twitter que també fos en llatí.
1: És que, clar, celebrem que avui en dia les llengües i tot en general es pot aprendre de moltes maneres. Quan nosaltres estudiàvem llatí era el llibre de llatí i poca cosa més, perquè no hi havia internet i, per tant, doncs, tampoc no tenies massa llocs on accedia a material en llatí. I és xulo que avui en dia, si tu ets estudiant de llatí o senzillament tens ganes de practicar-lo, doncs pots accedir a moltíssim contingut, com diu en Roger, a la Viquipèdia, però també, per exemple, molts comptes de xarxes socials que fan divulgació doncs, de les llengües clàssiques, llatí o grec. No? Un d'ells és Escola Latina, que és aquest que us volia destacar avui. No és el compte amb més seguidors que parla d'això, però m'agrada perquè és així, efectivament, molt divulgatiu i des d'un... A vegades és una mica, trobo agressiu l'estètica de les xarxes i aquesta és molt, molt amigable. I la teniu tant a Twitter, com deia en Roger, com també a Instagram, Escola Latina. I el que fan senzillament és, per tots els públics, agafar frases doncs, que han dit alguns cèlebres romans, per exemple, o gent del món clàssic, i les tradueixen a algunes de les llengües que
0: city,
1: són més parlades.
0: City, city.
1: Per exemple, amicus omnimus, amicus nemini.
0: Un bon amic és per sempre.
1: No.
0: Què és?
1: És un amic de tothom, potser no és amic de ningú.
0: Ah, ostres,
1: està bé, aquesta
0: bona,
1: també és xula, eh?
0: Next. I una
1: Next,
0: gran veritat.
1: Per exemple, aviam, aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: Ah, pot tornar.
2: Sí, allò,
1: aliena
2: paja en el ojo.
1: Ah, exacte. Ah, aliena vitia inoculis habemus a tergo nostra sunt.
0: O sigui, veiem la pica a l'ull aliè, però no la nostra.
1: Ah, tenim defectes aliens davant dels nostres ulls i els nostres a darrere.
0: Que bona sèrie, superràpid, eh?
1: I a vegades tens traducció en anglès, en castellà, en llatí, ai, en italià, perdoneu, etc. No? A veure, te'n busco alguna altra?
0: Sí.
1: Mira, felicem diem natalem romae, urbi a eternae exoptamus.
0: Tan feliç va ser el dia que vaig néixer que per celebrar l'aniversari vaig fer un viatget a Roma.
1: Espera que busco la traducció. Ah. Aquesta no la tenia. Mam, és que no sé quin volies tantes. Un segon.
2: Sí, jo crec que sí, que és això.
1: No, espera't, home, que ja m'ho he preparat perquè sabia que en Roger me'n demanaria una que sí. No tindria... Mira, ja està. Et desitgem un feliç aniversari, Roma, la ciutat eterna. Bueno, t'ho torno a dir.
2: Sí,
1: Felix en diem natalem Romae, t'he sentit. Sí. Urbi a eterna exoptamus.
0: He confós el Romae amb el Romanorum, però més o menys no anava molt.
1: Sí,
0: de
1: sí, no. És que és xulo, es pot anar endevinant i també hi és a Instagram, com us deia.
0: A més, si vas a Roma mai passes encaminats.
2: Exacte.
1: Ben vist. Escola Latina, de veritat, estareu ben distrets. A mi m'agrada molt.
0: Insta també.
2: Em pensava que era de Valls de l'Atineu o Escola Latina.
1: No. Escola Latina amb H, i poseu-hi una H, que recordeu que escola amb llatí és amb una H intercalada.

0: ICAT.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Avui ens parles d'un nou projecte musical que, res, acabo d'obrir aquí el seu Instagram i els hi he fet follow. Són una gent que es diuen Club Social Karma, i quan dic projecte musical no és un grup de música, sinó una gent que fa enregistra actuacions bastant guapes.
3: Tenen sí. Bon karma?
2: Espero que tinguin bon karma, perquè bueno, podria haver estat molt pitjor. O sigui, el meu problema, jo ja sé que no s'ha de partir d'aquest punt de partida, eh? Però que jo, quan veig que hi ha certes coses que les organitza certa gent, penso, bueno, ja hi som tots. I aquest Club Social Karma té lloc al Bar Bocat, el famós Bar Bocat, que està aquí a Via Augusta, i on va com tot el món de la creació de contingut.
3: Tothom parla d'aquest bar com si no hi hagués demà, tu.
4: Vaig passar el dia per davant i per mi des de fora tampoc es veu gaire res.
2: No, és un bar normal i corrent, ja és un bar de cuina catalana, fan bon menjar, la veritat és que està bo, per mi una mica car, en plan, jo uns macarrons de 18 euros no te'ls pagaré, ja n'hem parlat d'aquest tema moltes vegades, però a la gent li agrada, em sembla bé, o sigui, a la gent li agrada el menjar, com a mínim no és un tema només de performance, sinó que també com a restaurant, com a bar, funciona molt bé, no? El que passa és que sí que han fet com tota aquesta campanya extrema de visibilització a través de això, músics, creadors de contingut. Volem també fer una mica com d'ambient social, que jo penso que també és positiu, que en aquesta ciutat fa molta falta. Passa que potser no cal que passi tot allà. Potser ells han sigut els primers i han mort d'èxit. Aviam si la gent s'ho va copiant. I una de les coses que han fet últimament és aquest anomenat Club Social Karma, que és simplement que els diumenges a la tarda, em sembla que no tots, potser fan un sí o no, però van fent una mica calendari segons sobre la marxa, però estan intentant reproduir la idea del Tiny Desk, aquells vídeos que es fan en una ràdio d'Estats Units,
3: sí,
2: on van diversos artistes i tenen la possibilitat de fer una mena de concert més acústic que l'habitual, on se'ls veu molt en essència, se'ls veu molt si realment són bons músics o no són bons músics, perquè al final la gent gravada sempre sona bé, però un cop estàs sonant en directe en un estudi de gravació, sense edició, sense que et preparin, sense que les coses estiguin totalment premeditades, doncs acabes veient com sona o com no sona aquell grup. Llavors, des del Bar Bocat, des del Club Social Karma, estan començant a fer això amb artistes catalans prou coneguts com la Maria Jaume.
5: Brindant per tothom. Anem a cantar tots junts, vinga.

0: clar, a diferència del Tiny Desk...
1: Tu hi eres en aquest...
0: Clar, no, no s'hi pot entrar, d'acord? Vale? Vull dir, jo no he arribat a anar mai perquè les places són tan limitades que, bueno, jo he de dir que no he pogut anar-hi tampoc, vull dir que sempre he tingut castells d'històries, però que està molt mesurat perquè és que no sé cap, vull dir, el Barbacato no sé si hi heu estat, però tampoc és un espai molt ampli.
2: No, no és gran, no.
0: Llavors, clar, la diferència amb el Tiny Desk, que crec que és xula, és que hi ha públic. Em sembla que el Tiny Desk no n'hi ha, o hi deu haver la gent de la redacció de la ràdio o així, però tampoc és un lloc on tu puguis accedir.
2: No, tampoc no
0: com a... Sí, com si fos un concert. En canvi, aquí sí que hi pot anar, em sembla, qui vulgui, demanant invitació al Barbacat a veure aquestes actuacions en directe. Llavors, hi ha tot un altre tema, que és la gravació en si, que jo em pensava que potser també costrejaria una mica més, com ho van explicar, perquè pensava, bueno, a veure, això... En un local així una mica fosc, en directe, que a vegades ja se sap que les coses no acaben de sonar del tot bé... Com serà aquesta gravació? Doncs ens hem de sorprendre i congratular, perquè tant a nivell sonor com a nivell visual és impecable.

0: sembla un disco aquí, en Gabina MP3.
1: Sí,
2: totalment.
1: Sí.
2: Crec que era l'Anna Closa que em comentava que estava com molt més adreçat a ser gravat, a ser enregistrat, que no pas a ser seguit en directe, justament per això que...
1: Sí, com el Tiny Desk, també, no? Al final.
2: És tan petit total. Que, clar, la gent ho pot veure potser des de fora, no? Des de dins és molt complicat i sobretot està adreçat a aquests continguts.
0: Sí, però, no sé, potser també hi havia el risc que els artistes no ho entenguessin del tot així, no? Quan encara no saps de què va el tema.
1: Ja. Però si us dius Tiny Desk, i a més, jo penso que avui en dia tothom és molt conscient que al final on farà la viralitat serà després a xarxes. Per tant, és important que la qualitat tant visual com auditiva sigui fantàstica. Molt més que la vivència que puguin tenir la gent allà, que serà, què, 15 o 20 persones?
0: Sí, no, l'eslògan del Club Social Carme, diguem-ne, és només seran 4 cançons. Vull dir que tampoc fan un concert molt llarg, és simplement, doncs, 4 cançons. Entre elles, algunes, això sí, això és interessant, d'anar-ho a veure en directe, potser alguna estrena. Per exemple, les al·lèrgiques al pol·len van fer l'estrena exclusiva de Ho he tornat a fer.

0: Això no està penjat encara enlloc. Per tant, només s'ha pogut sentir el Club Social Carme i només la podeu sentir també en el vídeo íntegre de l'actuació, que això ho podeu trobar a través de les seves xarxes socials. I m'agrada la idea de tornar a recuperar el format de posar-se concerts en directe a casa. Que això hi va haver un temps que ho feien molt i que fins i tot gravaven discos, no?, en directe. O sigui, sí, hi havia discos que es gravaven directament en directe. I ara és com que ho hem perdut. Ja ens posem només les plataformes de streaming i que soni i tal, i no ens parem a escoltar els directes atentament un cop ja han passat. I crec que és una bona manera de recuperar-ho. Llavors, estarem pendents, aviam, de quins grups més van al Club Social Carme. Ahir van a la Ludwig Band, encara no hi ha repenjat, però perquè va ser ahir mateix.
1: Doncs quines ganes de seguir el que van fer, no?
2: Tots els tops, doncs? Sí. Vull dir que realment no s'han de...
0: D'aquí 15 dies em sembla que hi vagin a estar. I a mi m'agradaria que, si ens està sentint algú de l'organització, aviam si porten a grups més petits, que ens descobreixin en directe a persones que estan començant i que potser tenen projectes interessants i sobretot que són molt bons músics, perquè tinc la sensació que en aquest país a vegades, bueno, en aquest país hi ha tots en realitat, premiem més a la viralitat i a la gent que està al mainstream i que fa coses com sorprenents i que a nivell de xarxes socials és molt potent però que potser no són tan bons músics i que en canvi la gent que surt dels tallers de músics, de l'ESMUC, que són penya, que tenen unes nocions molt fortes de com s'ha de fer la música, no els donem cap oportunitat per exposar-se i crec que és un molt, molt bon lloc.

0: amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Posem crítics i tornem a parlar de la IA. I en aquest cas, com afecta a la democràcia, la intel·ligència artificial? Laia, hi ha possibilitats de manipular la població o directament els processos electorals en si, que tampoc hem dit mai que siguin molt útils, però vaja, que no es pot fer trampes amb això, i la IA ho podria facilitar una mica. Sembla que comencen a haver-hi estudis al respecte.
2: Doncs mira, segons l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions l'any 2024. I et posaré un parell d'exemples que assenyala l'estudi. Mira, quan apareixen vídeos deepfakes de candidats, és el cas que va passar a Buenos Aires. L'any passat va córrer un vídeo com superrealista, però fals, d'un candidat que se suposava que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Això va generar moltíssima confusió i, per tant, doncs, va aconseguir manipular moltíssim el resultat electoral. Però no només això, sinó, per exemple, l'any 2024, als Estats Units, el chatbot Grok, el de la xarxa social X, que tots coneixem, doncs va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en nou estats i que, per tant, no es podia presentar. I això va ser una informació que va arribar a moltíssims usuaris, justament a través, doncs, això, de Twitter i, en aquest cas, doncs, de Grok. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que fem referència, que destaca especialment justament fa dos anys, l'any 2024, perquè va ser un any en què es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països està demostrat que es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per, justament, influir-hi. Ho explica el seu director, l'Albert Sabater.
3: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
2: És que estem davant d'una tecnologia que és molt nova, que ha arribat molt ràpid, d'una manera molt generalitzada, i que, per tant, pot contribuir a la viralització d'aquest ús maliciós per part d'una part de la població, sense que una mica la majoria en siguem conscients de les conseqüències, per tant, tampoc no tinguem l'avís, no estiguem en alerta, en estat d'alerta, per poder controlar o per poder detectar aquest ús maliciós. Explica aquest expert que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
3: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
2: Què passa ara, que estem a punt de començar un nou cicle electoral que arrencarà d'aquí un any ja amb les municipals, i en aquest sentit Sabater considera que també s'intentarà manipular aquestes properes eleccions municipals?
3: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
2: Per mirar d'editar-ho, és important que la ciutadania estiguem al cas, ens informem, sapiguem detectar aquest tipus, doncs, de continguts, però també els experts proposen una actualització de la normativa dels processos electorals i, sobretot, una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
4: No ratllis perquè no et surti una base, saps? En un tema no només és la base.

0: demostren avui, Laura, per què esclatam.
1: Aviam, comencem a escalfar temporada de rebre multes per veure el carrer. Jo ja sé que això és polèmic, que això que diré avui no tothom hi estarà d'acord, no passa res, no ens hem de posar d'acord amb tot.
0: No es pot, no es pot.
1: Ja ho sé que és il·legal.
2: En una terrassa sí que es pot.
1: En una terrassa sí que es pot. Pagant 5 pavos la cervesa i a més a més estàs obligat a quedar-te a sopar perquè si no no et donen taula.
3: I per què no fem que el que no es pugués o fer xivarri
1: ara,
3: o no recollir la brutícia?
1: Això és el que jo volia dir. Això és el que jo volia dir, perquè és que a més és una llei com molt flexible, no?, de cop i volta, perquè jo ara que això, vaig a dir una cosa que no és per prohibir-ho tot, al revés, és per permetre-ho tot. Però hi ha com moltes excepcions, no? Amb l'ansia és festa major, evidentment ningú et vindrà multa perquè t'estiguis fotent un quinto al carrer. Si el Barça guanya la Lliga, de cop i volta, un diumenge a Plaça Catalunya, a les 2 de la matinada, dubto molt que es fotessin a multar.
2: Perdona, estaven tothom prenent cacaolat, eh?
1: Sí, clar que sí. Aigua amb gas.
2: M'hi vaig fixar i tothom prenia cacaolat, aigua amb gas i poca cosa més.
1: I jo no estic a favor que els multin, eh? Vull dir, no se'm malinterpreti, jo em sembla molt bé. Ara, per què aquests dies sí i després un dijous que pel que sigui, tu que treballes a l'hostaleria i treballes tots els caps de setmana, és el dia que tens festa perquè lliures aquell dia, i llavors tu no tens dret a fotre't una cervesa en un banc del carrer. Bueno, nois, jo crec que això fa aigües per tot arreu.
3: Té raó la Laura.
1: Bueno, jo entenc que hi hagi com una mena de regulació, però és el que deia la Laia, de si fas molt soroll, no pots estar a les 4 del matí fotent un soroll de Déu.
3: Però és que paguen justos per pecadors després.
1: Si pixes al carrer, o sigui, totes aquestes coses que estan
3: si associades... Deixes la brossa, si deixes brossa, però hi ha molta gent que deixa brossa i veu cacaolat i deixa brossa igual.
1: I gent que pixa al carrer a les 2 del migdia sense haver begut cap cervesa. Vull dir, que es condemnin aquestes actituds incíviques que fan que la convivència sigui tensa i que els carrers estiguin bruts. Però què té a veure això amb que jo em pugui fotre una llauna de cervesa al carrer un divendres després de sortir de treballar? Tio, és que al final no estàs defensant la salut i la convivència, no dissimuleu. Estàs defensant el capital, doncs que la gent hagi d'estar obligatòriament asseguda en una terrassa, que a més en aquesta ciutat, no sé els vostres pobles, però cada cop és més difícil, és una gincama, pode ser en una terrassa segons quins barris, és que no existeix la cadira en una terrassa, has d'entrar a dintre. Perquè
2: està
1: és que
2: molt ocupada.
3: No n'hi ha, i a més si vas a prendre un cafè et diuen que no perquè volen que sopi el...
1: Clar, sobre això, sobre
2: de fet,
1: això.
2: Ens va passar l'altre dia, estàvem el divendres passat en una terrassa, uns quants pares que estàvem amb la canalla que es jugava allà en un parc, i en un moment donat, doncs, una mare es va trobar sense possibilitat de seure enlloc. I diu, clar, és que ara si demano un quinto no puc anar allà al banc a fotre'm el
1: parc. És que no pots estar ni dret,
2: clar.
1: És il·legal.
2: És aquesta absurditat, eh? Vull dir que estàvem parlant a 3 metres de distància, però era un banc públic, no? I després hi havia les cadires de la terrassa que ja us dic que estaven plenes.
1: I en canvi... Jo tampoc dic que jo estigui a favor, però jo us dic una dada, que és que fumar sí que es pot al mig del carrer, saps? I també és igual de dolent per la salut, si vols pensar així.
2: Sí, ben vist.
1: Si ho vols mirar des de la perspectiva de salut...
3: I cremar motos, això que dèiem avui, si tu puges veure un carrer cremant motos trucades i mil coses.
1: Sí, des de la perspectiva de salut no té sentit, perquè hi ha moltes altres coses perjudicials per la salut que sí que es permeten. I des del sentit de la convivència, doncs també hi ha moltes altres coses que sí que es permeten i que també són dolentes per la convivència. Per tant, què està passant aquí? Jo només vull dir que aquest estiu, una altra vegada, haurem d'anar fugint de la policia, sobretot en aquesta ciutat. A mi una cosa que em fa molta il·lusió de sortir de Barcelona, en general, en temporada de bon temps i de calor, és que això no acostuma a passar.
2: Als pobles no passa.
4: Amb la rima arribat.
5: Els experts, ICAT.
6: Ei, mira, escolta, tot el que mostres et puc dir que no m'importa. Jo sóc feliç amb el que tinc, la vida és curta. Tu no et pregunten el que val, sinó el que et costa.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Per entendre el perquè de la World Celebrity d'avui, hem de prendre com a punt de partida el Coti.
2: No em vull saber
1: res. Exacte, però no, no. Ara, quan parlem del Coti, ens ve al cap aquesta cançó, el Coti per Coti. Però fins que va aparèixer aquest tema, el Coti que coneixíem era l'argentí.

0: Exacte, em refereixo a Roberto Fidel Ernesto Sorokin Espasa, més
1: així,
0: conegut com a Coti. Sí.
1: Ai, caram,
0: bueno, millor Coti, no?
1: Sí,
0: no
1: sí. Home, és una mica complicat.
0: Un cantautor argentí que en ple tombant de segle ens va deixar cançons que van patar-ho, com la que sentim Antes que ver el sol, o la que sentirem ara i que ens conduirà directament a la Worst on Ever d'avui. Un error, la recordeu, oi? Doncs bé, quedeu-vos amb aquesta cançó perquè ens conduirà, com dic, directament al tema que punxarem avui d'un grup que es diu Riner. Els Riner són un grup de Manresa, format fa un parell d'anys, que van debutar el passat octubre amb una cançó, No m'ha molestat. I què passa amb aquesta cançó? Doncs que s'assembla bastant, molt, moltíssim, al Nada de esto fue un error.
1: No és un homenatge, si no, perquè no m'ha molestat.
0: Ja comencem amb els homenatges.
1: No, aviam, No m'ha molestat podria ser una reinterpretació del Nada de esto fue un error.
0: Doncs la veritat és que la resta de la cançó no. Per tant, és molt estrany, eh? I a més a més he buscat a veure si parlava en algun moment del Coti i no. Bé, sentim un moment de No m'ha molestat. Jo crec que aquesta forma de fer recorda molt aquesta altra.
1: Hi ha un problema amb el wo.
0: El wo i la repetició. És el wo, la repetició i el mateix to amb la que la fas. És que et condueix directament a una cançó a l'altra, sí o no?
1: Bueno, a veure, escoltem-ho una mica més.
0: Vinga, la sentim sencera, de fet, perquè aquesta és la Worst on Ever d'avui, de Riner, No m'ha molestat.

0: parlem de llibres.
1: Ni pluja, ni boira, ni estels, ni cometa. Jo no ho atura, és el quan reventa.
0: La mare és el títol de la nova novel·la de l'escriptora valenciana Emma Zafón, un drama familiar situat a un petit poble a l'interior de Castelló, que com a tal és tendre i emotiu, i com la vida mateixa és un llibre que pot ser també bastant amarg. A més, venint de l'Emma Zafón, ja podeu imaginar que l'enfocament crític és més que afilat. La mare té com a fil principal la mare de família, que ha de carregar amb tot. Treballa al bar del poble, cria els fills, cuida els avis, ha de prendre totes les decisions que Laia, dels personatges masculins, no surten d'ells. Haurien de sortir, però no
2: haurien de sortir
0: d'ells mateixos. Tot i això, tot i el que acabo de dir en defensa d'aquesta protagonista, el dia de Sant Jordi vaig tenir l'oportunitat de conversar amb l'Emma Zafón. Li vaig dir, Emma, unes preguntes, pericat! I me'n vaig adonar, mirant les meves notes, que tot el que havia apuntat era des de la perspectiva dels homes del llibre. Però vaig dir, interessant, acceptuem-ho això. Segur que tenen moltes coses a escoltar i aprendre.
2: Molt per aprendre.
0: Aquesta mena de personatges, val? Doncs els meus personatges preferits d'aquesta família són dos. Un és el Roberto, el germà d'aquesta mare. És el primer de la família que va anar a la universitat, que va aconseguir feina en un banc, com si fos la rehòstia, i pressionat per l'empresa pel banc, va acabar estafant mig poble.
2: Hòstia.
0: Allí on tothom es coneix, mig poble. I tota la família, amb la coneguda trama de les preferents.
2: Hosti.
0: Segur que ho recordeu, allò.
2: Sí, sí, sí.
0: És un home que, citant el llibre, diu, empaqueta i sepulta la seva foscor i desgana sota clau dins el pit. No pot mostrar les seves emocions. L'altre personatge que mola és l'Àlex, que és el tercer fill, l'inesperat, el que van tenir de penal. Encara es diu això?
2: Sí, jo crec que sí.
0: El que van haver d'aixecar una paret més a casa perquè tingués una habitació, perquè són una família molt, molt correla. És el Bala Perduda, el que coneixen a totes les festes majors de la província, i el poble té la fama d'introduir-se merda pel nas, però per algun motiu s'ha guanyat el meu cor, aquest personatge.
2: Ah, sí?
0: Sentim l'autora.
3: Ai, em fa molt contenta que em pregunteu sobre l'Àlex, perquè tot i que la part més central de la novel·la gira entorn als personatges femenins, quan vaig acabar d'escriure i de treballar a la mare, em vaig adonar que per a mi Àlex era el meu personatge preferit, com si fos el xiquet dels meus ulls o el meu consentit. I en aquest cas el que he volgut retratar és la realitat dels nois de la meva generació, correles, de gent treballadora que va abandonar els estudis perquè les faenes manuals se pagaven molt bé en les zones com Castelló, que havien centrat part de l'economia en la construcció. I ara és un poc això, que es troba a les portes dels 40 anys, veu que pues, és un burro de càrrega en el mercat laboral i que a més no ha tingut sort a l'hora de trobar una xica que és el que ell volia. Jo no m'atreviria a dir-lo tant, que és que no estigui a l'altura, perquè al final pues, és una persona molt noble, és un xic molt atent, és molt honest. A nivell de puresa, d'esperit, és el més pur de tots els personatges i d'alguna manera pues, ell sí que internament pues, arrossega aquesta ferida d'estar sol. I ho sent, i ho pateix bastant. Crec que és que és molt bonic, l'Àlex. En el cas de Roberto, és cert que té una processó llarguíssima circulant per dins d'ell. Ha estat educat en tirar sempre cap endavant, ser una figura robusta i forta, i sobretot no saber detectar que necessita ajuda i molt menys en demanar aquesta ajuda. Jo el que m'he adonat, he tingut inspiració de sobre a moments que m'envolten. No han tingut aquest desenvolupament emocional com sí que hem tingut potser més les dones, i que això a la vegada va en detriment de que facin un procés d'ordenació de les seves pròpies idees. Quan tu expliques, doncs em passa això, això i l'altre, el teu cap d'alguna manera també s'endreça. I el que em trobe és que tenen un guirigall de malestars a dins, tots tancats sota clau en algun punt del seu interior, dificulta moltíssim les relacions i una cosa o més fluida o més natural amb tots els homes amb els quals has de conviure.
0: Doncs això és el que més m'ha agradat d'aquest llibre, com l'Emma Zafón ha delineat el caràcter i el comportament de cada un dels personatges. Com a secundaris, també hi apareixen els senyors de bar del poble, els cunyats, els que diuen les coses són com són i fes-me cas que ja t'ho dic jo, que al principi semblaria com una escapada còmica secundària, però avançant la lectura m'he adonat que incloure els cunyats de bar en una novel·la com aquesta era fins i tot necessari, com ens ha confirmat l'Emma Zafón.
3: Crec que era bastant important incloure'ls. Jo convisc en una realitat en la qual, d'una banda, tinc la societat pues, més progre i liberal de Barcelona, però és que després jo torno al poble i vaig sovint i el que em trobo són els senyors de bar. Alors...

0: en compte en les esferes de pensament i que n'hi ha molts pocs productors de coneixement literari, d'assaig, periodístic, que s'endinsen en aquestes realitats de bar i que escolten el clima que es produeix i que es difon a les fàbriques, a l'obra. Ho veia bastant destacable i crec que és absolutament imprescindible en un territori rural com és el de Castelló.
1: Felicitats a la nostra oient, la Magda, que avui s'ha endut aquest llibre al miniquiz, la mare d'Emma Safont, que publica l'editorial Empúries. La resta aneu a llibreries a comprar-lo. I, Laia, que sàpigues que al final sí que ha sortit de dintre meu, de mi mateix, preguntar per les dones del llibre, especialment la mare.
2: Home, què menys.
1: És que és el títol.
2: És que no siguin les protagonistes.
1: Et planteja un dilema passatge. Saps què és un dilema passatge?
2: No.
1: És un passatge del llibre que és un dilema, no?
2: Ah, d'acord.
1: Diu la protagonista...
2: Però seria un passatge dilema i no un dilema.
1: No em quedava tan poètic. Ah. Diu la protagonista, que segurament t'hi has trobat tu i totes les mares i dones de família. Es pregunta ella mateixa, que serà anant cada regada tot. Em calle i m'ho engolisc tot, i tothom content, o dic el que pense i pegue quatre crits i llavors tothom disgustat, ells i jo. Què faig? Què es fa en aquesta situació?
2: Veritat. Home, és el gran dilema, eh? Sempre no m'estranya que hi hagi dilema, perquè és un bon dilema. És allò de la injustícia a costa de la pau, o sigui, perdó, la pau a costa de la injustícia, o fem la revolució?
0: Fins i tot la pròpia persona que ha esclatat, perquè acaba arrossegant la culpa d'haver esclatat, que a més esclatar entre les dones està molt mal vist, no sé si tindria una solució fàcil. En tot cas, veig que és una conseqüència, que és un procés no resolt de les vegades en les quals no s'ha fet cas a les dones, quan potser han manifestat que estan fins a dalt de faena, que estan esgotades, que no poden assumir el ser aquest pes cabdal de la família i el concentrar totes les responsabilitats. Per tant, en el moment en el que certa pedagogia s'ha fet a tots els membres de la família i no ha servit de res, suposa que ja el punt últim o ja la frontera és arribar a aquest plantejament de no puc acumular cap responsabilitat més i el que em demana el cos és esclatar perquè se n'adonen d'una vegada. És una trampa perfecta, sobretot per a les dones que com a herència o com a dinàmica acumulen tot el pes de la casa.
3: Els experts i CAC.

0: arrenquem amb un concert en què Estrella Damm se celebra a ells mateixos la seva història. Celebren 150 anys, espero que ho facin amb música i amb canyes.
1: El cartell musical reunirà Maria Jaume, que l'estem sentint en aquest Amor d'Ultramar, que forma part del seu últim disc, Sant Domingo Forever. De fet, la mallorquina serà la

Pocs concerts que farà l'Irma Farelo aquest 2026. La Muixca actuarà quan faltin 5 minuts de les 6 de la tarda. Després el torn doncs serà de Love of Lesbian i la festa a l'escenari Estrella Damm culminarà amb el primer gran concert de la gira final d'Oques Grasses. I on estàs? Escenari al Mediterràniament. La festa començarà amb Ginestar. Els germans Serrasolses actuaran a 3:15 i acabarà cap a les 5, doncs que serà quan comencin el seu espectacle als Catarres. A 6:15, actuació dels Tiets, on presentaran el seu últim àlbum, Cafè pels més cafeteros, i quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, 31 fam.

0: ens estrelladam pel que fa a les entrades, doncs encara n'hi ha de disponibles. Les trobareu a la web d'Estrelladam. Recordem que obren portes a les 3 de la tarda. Per cert, que dimarts el grup coreà de K-pop Twice actuarà al Palau Sant Jordi. Són uns dels grups del moment pel que fa al K-pop i dimarts passaran per Barcelona per presentar el seu nou tour This Is For. Sobre l'escenari s'esperen coreografies mil·limètriques, una producció audiovisual d'alt nivell i un repertori replet d'èxit. Si voleu gaudir d'una nit de K-pop, sapigueu que encara queden entrades a la venda per aquest concert que es farà dimarts a partir de les 8 del vespre al Palau Sant Jordi. Qui també actua dimarts és Guillem Bautista, ho farà a Badalona. Continua celebrant les festes de maig i aquest dimarts l'artista badaloní actuarà al racó íntim de les festes cap a les 10 de la nit al Parc de l'Escorxador. Guillem Bautista presentarà les cançons que formen part del seu nou EP, No està mal, i també d'altres que ja formen part dels seus èxits.
1: Paraules d'amor senzilles i tendres.
0: Pel que fa als concerts de dimecres, destaquem el de Jofre Bardagí a Barcelona. El músic doncs, barceloní presenta el seu projecte anomenat Jofre Bardagí interpreta Serrat, un projecte de dos àlbums que revisita l'obra de Joan Manuel Serrat amb una mirada actual i personal. Fa un parell de setmanes, Bardagí va publicar el seu segon volum i dimecres doncs, el presentarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona. Aquest concert, per cert, serà especial perquè actuarà el mateix Serrat i altres artistes convidats a la cita, com ara Sidoní, Guillem Roma, Lavet, Glaux, Litus i el productor del disc, Juan de la Torre, de Vetusta Morla. L'actuació s'emmarca dins del Guitar Vicena i encara queden entrades a la venda. El concert començarà a 2:15 del vespre. I ara anem a escoltar una mica d'Arcángel i Bad Bunny.

Ja sabeu que Bad Bunny actuarà la setmana que ve a Barcelona, però abans ho farà Arcángel per celebrar els seus 20 anys de trajectòria. Aquest dimecres portarà el seu tour, l'Octava Meravella, al Sant Jordi Club, en un concert en el que encara hi queden entrades disponibles. I ara passem per Manresa, perquè recordem que l'Anònima continua en marxa al FABA, el Festival Artístic del Barri Antic. Va néixer amb la voluntat de ser un punt de trobada per a propostes artístiques emergents, interdisciplinàries i locals. La setmana comença amb l'actuació del trio pop-rock de la comarca del Bages, Riner. Això serà dimecres. Dijous, per exemple, hi actuarà Germans Ortega i el dia fort serà dissabte. El dia que et vaig conèixer, ja vaig fer les maletes, vam anar a una illa deserta, em vas desfer la trena. Dissabte hi actuarà la Uineta, la Blacky, Gavino MP3 i Cabira, que és el projecte de la Valero.

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
2: Bon dia, doncs efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a la AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
3: Bon dia. Ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant-se molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte, a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
4: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret hi tenim a Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
5: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui es vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació i Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides, han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. Un acte de protesta, aquest tall de carretera, especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millora jornades laborals i professionals pel col·lectiu docent s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
1: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna. Seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'Ustec Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
6: Molt bon dia.
1: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres, però on voleu posar el focus avui especialment, Iolanda?
6: Bueno, avui les mobilitzacions que hi haurà, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diferents raons, a part de reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, tota la resta dels propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
1: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
6: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de el conflicte, continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
1: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'Ustè, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
6: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats, i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap, doncs, obrir una operació policial, i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que allà no eren docents. No s'entén ni les formes ni el procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria d'haver produït un fet així, i per tant nosaltres, evidentment, ho denunciarem, perquè a més és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. No? Aquestes dues persones es van passar la reunió fins que se les va increpar, interpel·lar, aprenent apunts. Devien agafar noms de persones treballadores. Amb quina finalitat? De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no? A persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució tota regla. Per tant, això no... hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple... Bueno, ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar... acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
1: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous a la mesa sectorial?
6: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a usted i diem, vinga, 400-500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fa les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això, el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
1: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume Dormoà i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
7: Molt bon dia des de Mataró. Justament en aquests instants, aquesta manifestació del professorat i personal docent talla a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen, doncs, per seguir reivindicant petits que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant, doncs, aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb alguns d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica, Rodrigo, bon dia.
8: Bon dia.
7: Explica'ns una miqueta, doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
8: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten, o sigui, no ens escolten. La Niubó va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc, diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant, fins que no ens escoltin, aquí estarem i continuarem.
7: Moltes gràcies, bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
1: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
4: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
5: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. I hem de... Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip. I el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada. Unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada. Però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa, en Quico Simó.
6: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
7: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar.
8: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
6: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
2: Teatre, música i dansa, ho tens ben a prop de casa, al Teatre Principal. El proper diumenge 17 de maig a les 7 del vespre, Teatre. Mariona Esplugues presenta Boja. Descomptes i entrades anticipades al web teatreprincipal.cat i a les taquilles del teatre fins una hora abans de l'espectacle. Vine i gaudeix del Teatre Principal.
3: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
4: Coneixes els serveis que oferim des de promoció econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601 i informa't. Estem al teu servei.
5: Segueix-nos a les xarxes socials.
6: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, caldria, diuen, refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com veiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
1: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
4: Bon dia, Helena. Sí, fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron. Una crida de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen en redir la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a 2 dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí 2 dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
5: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a mesa sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos que es reobri la negociació perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que es reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè ens s'escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que... sense concreció.
4: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical del col·lectiu docent?
5: El conflicte escala degut a al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat, i no només això, hem vist joc brut per part del govern, intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat en les declaracions de premsa que ens està millorant el salari un 30% quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
4: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a 2 dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de to.
1: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van en un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 8:15 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormoà i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara, dona'ns els últims detalls d'aquesta protesta. On esteu vosaltres? Aquí a Mataró.
6: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de docents tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. A aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant, doncs, que aquesta concentració avanci. Ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida, i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat, amb aquesta vaga indefinida.
7: Sí, clar, és complicat, perquè hem d'acabar el curs, hem de tancar el temari, però és que és molt més important lluitar per una educació millor, per lluitar per un país en què les persones adultes puguin ser més espavilades i més intel·ligents. El que ens estem trobant és que els nivells estan baixant molt, tenim un nivell de conflictivitat molt a l'aula i no podem donar els recursos que calen. És molt frustrant saber que la UATF necessita això, que en Max necessita allò, que l'altre necessita que li expliqui d'una altra manera les matemàtiques, i no puc fer-ho perquè no hi arribo, perquè no tinc prou suports d'orientadores, perquè no tinc prou hores, tinc unes ràtios molt altes, i clar, és complicat el curs, ens estem complicant la vida, ens suposa molta feina i molt cansament, però hi ha prou tocar que està la nostra salut mental, que a sobre fer això, però és que uns ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
6: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
7: La veritat és que des de que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència, els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir en vagues, ells ens han respectat, i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent, i llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona. Estem contents i estem amb una mica de somriure, de com a mínim ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
6: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
1: Exactament, Clara. Molts d'aquests docents, sens dubte, que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis, que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
8: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
9: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
8: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
10: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
11: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
8: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
1: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
12: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
13: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals

0: davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
1: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
0: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
2: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que, si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
3: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
4: El viernes pasado estuvimos precisamente, el jueves, perdón, estuvimos en Barcelona ante con los abogados, un representante y un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
3: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
2: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
5: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
2: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
6: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip.

0: i el dijous s'ha de notar.
1: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
2: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
1: Era sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
3: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només dues o tres hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
4: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar.
5: La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
3: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven.
2: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
3: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
4: Vols anunciar el teu establiment o servei?
3: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
4: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
3: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
5: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
6: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
7: Segueix-nos a les xarxes socials.
8: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es fa una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres, com el de la Ronda de Dalt a Barcelona, que ja s'ha aixecat, o el de la C32 al Maresme, des d'on connectarem en uns minuts. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part de l'executiu que més tard caldria referendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements. Són propostes, però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
1: Doncs a aquesta hora, i tenint en compte les circumstàncies del dia, volem saber com se circula la xarxa viària catalana en aquest matí, insistim, tan complicat per alguns talls de carretera que encara continuen actius. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens en doni els detalls. Bon dia, Mireia.
3: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació la Pota Nord, la B20 a Santa Coloma Gramenet en tots dos sentits, la C30 a l'Hospitalet de Llobregat en tots dos sentits, la C32 a Mataró en sentit Barcelona, es fan desviaments cap a la Nacional 2 i la C17 a Malla en tots dos sentits. També s'havia restringit la Ronda de Dalt a la Vall d'Hebron en tots dos sentits, ja està oberta, però hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. A l'AP7 hi ha retencions de la Roca Montornès en sentit sud per una manifestació que talla la via. A més, hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Villaterra a Sant Cugat en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. També hi ha retencions a la P7 de Santa Perpètua de Mogoda Parets en sentit nord per obres. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze de Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. La C59 carregada a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31, retencions a Badalona en sentit Barcelona. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32, retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. I a la Ronda del Litoral de Barcelona, a la B10, hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
1: Però està clar que més enllà de les protestes, el dia ens deixa altres titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada a la rampa justament d'accés a l'esplanada del monestir. Us diem també avui que Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment, però, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Previsió del temps, doncs, per als detalls amb en Lluís Miquel Pérez, que ja veiem, Lluís Miquel, que el temps del matí no tindrà res a veure amb el que ens farà la tarda.
4: Doncs així és, Helena. Molt bon dia. De fet, la jornada ha començat molt tranquil·la i a hores d'ara ningú diria que hi ha d'haver tempestes fortes i força extenses al llarg d'aquesta tarda. Per tant, avui demostrarà el mes de maig del que és capaç de fer amb aquesta variabilitat. Ja diem que al matí, de moment, simplement portarà algunes esquitxades de núvols a la Costa Brava, també cap a l'Ebre, a les valls del Pirineu, poc destacables, i ja a hores d'ara, doncs, aquesta temperatura que va pujant. De fet, fins al migdia, primeres hores de la tarda, l'ambient acabarà sent suau, màximes de 20 a 25 graus, però de cop i volta, d'una forma explosiva, apareixeran núvols de tempesta que acabaran descarregant tamborinades a gairebé tot el país. Al llarg de la tarda, les primeres a Tarragona, cap a l'Ebre, sobretot 2-3 de la tarda, ja les més fortes les esperem avançada a les 5-6-7 de la tarda, sobretot a l'àmbit metropolità. Molta atenció al Vallès Occidental, també al voltant de Montserrat, per tant, al Bages, al Mollanès, també, en alguns indrets de l'interior de Tarragona. I ja més avançada la tarda encara, cap a la Garrotxa, la Selva, el Gironès, el Ripollès, en aquestes comarques hi haurà probablement pedregades. Les tempestes més fortes les esperem, ja diem, al voltant del Mollanès, Vallès Occidental, també arribant fins al Barcelonès, i per altra banda, a l'interior gironí, sobretot la capçalera del Fluvià. I n'estarem molt pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho explicàvem suara en portada, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i la Intersindical. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants d'aquestes vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
5: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
2: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
1: Com us estem explicant des de primera hora, hi ha diversos talls de carretera actius a les carreteres i vies catalanes. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura de Mataró. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormuà i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara. Ara mateix, Suara, hi havia moments de tensió aquí on ets, eh? Sembla, Clara, que tenim problemes amb el so, no et sentim correctament. Intentarem recuperar aquesta informació d'aquí uns instants. Mentrestant, us expliquem que la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció, això sí, de la quantitat d'alumnes escolaritzats i també de l'antiguitat dels edificis. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
6: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
7: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
6: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
8: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
9: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
6: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
1: Doncs tornem a Mataró, al punt de la C32, on hi continuen manifestant-se els docents i professors del Maresme. Allà hi tenim els companys de TV Mataró, el Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Clara, preguntava que suara hi havia moments de tensió aquí entre vosaltres, no?
10: Molt bon dia de nou. Ara sí, ho dèiem, portem pràcticament una hora amb aquesta manifestació de professionals de l'educació que aquí a Mataró talla l'autopista C32 en sentit cap a Barcelona, i després de ben bé una hora ja s'estan vivint alguns moments de tensió perquè un parell de conductors s'han dirigit als professionals, doncs, per demanar-los, en alguns casos de no masses bones maneres, que acabessin amb la protesta i que deixessin reprendre la circulació. En un dels casos, una de les persones, un dels conductors, els ha volgut arrabassar la pancarta de les mans i s'ha enfrontat amb un dels professors. Ha hagut d'intervenir alguns membres de la policia local. I ara, com veieu, hi ha un altre conductor que també està parlant amb aquests professionals de l'educació per demanar-los que, sisplau, que després de l'estona que porten tallant l'autopista, que els deixin continuar la circulació. Fa un moment també s'ha hagut de diluir un tram d'aquesta concentració perquè passés una ambulància, perquè justament aquest tram de l'autopista és un dels punts que queda molt a prop amb la sortida que connecta i que porta a l'Hospital de Mataró. Per tant, doncs, ja ho veieu, els professionals per la seva part estan cridant a tu també t'afecta, doncs, per fer entendre a aquests conductors que la protesta d'una manera o altra també va amb ells. Si us sembla, recuperem algunes de les declaracions que hem pogut fer a l'inici d'aquesta concentració, on ens explicaven una miqueta com s'està vivint aquesta vaga indefinida aquí als centres de Mataró.
11: Les famílies han d'entendre que nosaltres ho fem per als seus fills i filles. Aleshores, hi ha gent que ens dona suport, tenim el suport de les AFAs, però també hi ha gent que, clar, la conciliació costa. I ho entenem, però també costa estar en una aula amb 25 alumnes, 30 alumnes que tenen necessitats i que no s'estan donant resposta a les seves necessitats.
12: Podem parlar de les meves condicions laborals, podem parlar de les ràtios, podem parlar de la burocràcia, però realment el que és important és que és l'educació d'un país, és el futur. Jo veig a la generació que està pujant amb uns nivells extremadament baixos, amb un nivell de conflictivitat molt alt, amb unes necessitats educatives molt bèsties, i si no cuidem això, ens estem destrossant el futur.
10: Doncs ja ho veieu, els professionals de l'educació estan agraint la col·laboració de tots aquests conductors que s'han vist aturats durant aproximadament una hora aquí a l'autopista C32, i sembla, doncs, que a poc a poc s'està ja diluint aquesta concentració i s'està recuperant en algun dels trams la circulació.
1: De TV Mataró, gràcies, Clara. És evident que s'està ja començant a aixecar aquesta mobilització al Maresme, que segurament es concentrarà, com ens deies abans, en algun altre punt de la capital del Maresme. Gràcies, companys, i bon dia, que vagi bé. quart de nou del matí canviem de qüestió radicalment. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, el creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rum als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
13: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
1: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova se li continua, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana d'aquesta primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. De fet, l'ha feta Josep Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
14: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
1: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kasheb, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumut Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kasheb ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
15: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
1: Pel que fa a la guerra a l'Orient Mitjà, Espanya dona suport a la negociació entre els Estats Units i l'Iran per l'obertura de l'estret d'Hormuz i torna a reclamar la suspensió total de l'acord d'associació entre la Unió Europea i Israel. Així ho ha expressat el ministre José Manuel Álvarez en la reunió del Consell d'Afers Exteriors. A la trobada, que s'ha fet a Brussel·les, el titular espanyol del RAM ha defensat novament la via sancionadora contra el govern de Netanyahu mentre Israel no respecti el dret internacional, a més de reclamar un alto al foc permanent tant a l'Iran com al Líban.
16: És necessari que les negociacions de paz vayan avanzando, que el alto el fuego se haga permanente, que también sea permanente en Líbano, que cesen las violaciones de ese alto el fuego y que el paso libre y seguro del estrecho de Hormuz permita a todos los países del Golfo retomar las operaciones comerciales normales. El Consejo de Asociación entre la Unión Europea e Israel no puede continuar como si nada estuviera ocurriendo.
1: A En 10 minuts arribarem a 8:45 del matí, ja de nou a casa nostra. El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé, i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
17: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
18: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
1: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a la Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en aquesta crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
19: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investia les factures per valor de més d'un milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
1: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
20: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres. Estem molt feliços.
1: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
3: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguem molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
1: Les obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn del monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per fet l'existència d'una necròpoli a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés, en concret a l'esplanada del monestir. S'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. Arquitectes de 41 països europeus es troben a Barcelona per celebrar les jornades al voltant dels Premis Mies van der Rohe. Durant 2 dies debatran sobre la reutilització i la transformació en l'arquitectura. En té més detalls el David Navarro.
21: Els EU Mies Awards Days és una de les trobades clau de l'arquitectura europea. Les jornades tenen el seu epicentre en l'entrega de premis d'aquest dimarts. 2 estudis, un de belga i un altre d'eslovac, rebran els reconeixements al pavelló Mies van der Rohe. A més, com ha explicat la directora de la fundació que porta el nom de l'arquitecte, Anna Ramos, es faran conferències centrades en la reutilització i la transformació.
22: És la festa de l'arquitectura europea. És a dir, tenim representants de 41 països d'Europa, que són els que participen en aquests premis, no només els estats membres, que venen aquí a debatre, a escoltar, a compartir, a ajudar-nos a fer evolucionar la disciplina cap a una arquitectura que estigui al servei de la societat, que és el que ara l'arquitectura europea està plantejant.
21: El pavelló de Victòria Eugènia acull també 2 exposicions que s'allargaran fins al 5 de juliol. EU Mies Awards 2026, amb maquetes de més de 400 obres nominades als premis, i Què és això?, exposant la col·lecció de la Fundació Mies van der Rohe, cobra al públic els arxius de la institució.
1: Els germans Maria i Joan Espuny seran els artistes residents de la nova edició del Clàssica Jove de l'Atlàntida de Vic. Exalumnes de l'Escola de Música de la ciutat, enguany encapçalaran un cicle dedicat al matrimoni Schumann. Els músics oferiran 2 concerts dins la programació. Un d'ells serà una vesprada schumaníada, una proposta de format íntim, i l'altre, un concert per a 2 pianos a la plaça de la Catedral.

0: La xarxa de comunicació local.
1: El diccionari Termcat.
2: 40 anys, 40 paraules.
3: 2022. Consentiment.
4: Aprovació que dona una persona d'una manera conscient i lliure i d'acord amb les normes i preferències pròpies per participar en una pràctica sexual en unes circumstàncies i condicions determinades, que es pot revocar en qualsevol moment i que no es pot pressuposar ni deduir de comportaments previs.
1: Sandra Cuadrado.
5: L'any 2022, coincidint amb l'aprovació de la llei del Només Sí és Sí, vam publicar la terminologia del consentiment sexual, un material clau per entendre que qualsevol pràctica sexual ha de ser voluntària, segura, desitjada, consensuada, consentida i lliure de violències masclistes. En altres paraules, que una dona té dret a canviar d'opinió sempre que vulgui. La terminologia del consentiment sexual és un material clau per entendre que només sí és sí i és important perquè posa nom a les violències contra les dones. Un dels primers passos per trencar el discurs del patriarcat. Els termes són bàsics perquè moltes dones identifiquin que allò que els ha passat és un delicte sexual i que es pot denunciar. Com deia Judith Butler, no hem de subestimar el poder de les petites accions. Les paraules ajuden a fer el trànsit social necessari de la cultura de la violació a la cultura del consentiment.
6: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
8: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en Xarxa, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
9: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
8: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
10: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació en la C31, l'Hospitalet de Llobregat, en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans, al Prat de Llobregat, en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla, en tots dos sentits. I l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès, en sentit sud. I hi ha retencions des de la Roca del Vallès. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat, en sentit sud, per una manifestació que hi ha hagut. I també hi ha retencions del Papiol a la Cerdanyola, en sentit nord, per una manifestació que hi ha hagut. I retencions de Santa Perpètua a Parets, en sentit nord, per obres. A la B30, retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. a la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona, a la Pota Nord, a la B20, de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
8: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
8: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
11: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
8: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
9: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
8: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i a la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
12: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya, on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on se sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
8: Gràcies, Lola. Sens dubte, un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
8: Cinc minuts, els que ens separen ara mateix de 9:15 del matí. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
13: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
8: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha dos sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
14: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
8: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, alliberat diumenge per Israel, després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumut Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. a l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Keshek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
15: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra querella en el Corte Europeo.
8: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé, i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès i la Societat d'Inversions per controlar el compliment del govern espanyol en infraestructures són clau per tancar els comptes. Isaac Albert és el portaveu republicà i Lluïsa Moret, la portaveu del PSC.
16: Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles. La connexió que vagi de Vilanova a Mataró, en aquests moments, amb decisions molt quirúrgiques, es pot anar construint d'una forma clara. I el que nosaltres reclamem és la inversió, però sobretot la voluntat política d'entendre que el país s'ha d'organitzar d'una forma absolutament diferent.
17: Aquells temes que s'incorporin en el marc dels pressupostos, que després requereixin o es reforcin o acabin ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
8: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera, de Canal Reus.
18: Dos dels 8 investigats en la peça principal del cas Innova no s'asseuran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investia les factures per valor de més d'un milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
8: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una vintena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
19: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
20: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
8: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prous candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
21: L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic amb l'objectiu prioritari d'assegurar servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals.
8: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
22: Bon dia.
8: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
22: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler

0: que s'estrenava celebrant un títol blaugrana no perdia en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
1: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
2: Es un partido de necesidad, de supervivencia, de hacer historia, porque es continuar en primera división. Un equipo que ha de patir porque la temporada ha estado así. Y hem de, tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
3: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga ACB amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els vegencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lloances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Ocampo, del
4: Bàsquet
0: Manresa.
4: El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, amb molta qualitat.
5: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, el pick and roll i el que deia, els últims segons, perquè tenen molta qualitat, més el rebot.
0: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontajau.
6: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
0: Molt bé.
6: Gràcies, Marta.
0: Adéu.
6: Que vagi molt bé.
0: Bon dia.
6: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer, donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és

0: pitjor.
1: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
2: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. De fet, aquestes manifestacions han afectat algunes carreteres aquest matí, com la B20 a Santa Coloma de Gramenet, la P7 a Montornès, la C31 a l'Hospitalet, la C55 a Manresa, la C32 a Mataró i també la C17 a Vic. I sembla que a poc es van normalitzar. Connectem ara amb el nostre company, el Marcel Puig, del Nou FM, que està precisament en aquest darrer punt. Marcel, com va tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs ara mateix a la C-17, a l'entrada de Vic Sud, s'han aixecat els talls. Una vuitantena de professors d'Osona i el Lluçanès s'han reunit avui a les 7 del matí a la CIN, han agafat taules i cadires de l'institut i s'han plantat a la C-17 a l'entrada de Vic Sud i han tallat la C-17 en les dues direccions. El tall ha durat des de 7:45 del matí fins ara a les 9, que els professors l'han aixecat i ara ja es dirigeixen cap a Barcelona, que també hi ha manifestació.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I pel que fa a la resta d'afectacions en la mobilitat, un accident a l'AP7 a Barberà, direcció Girona, deixa vehicles al voral i provoca retencions en aquest punt. També un altre accident a l'AB10 deixa un carril també tallat. I finalment una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta també deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. I un dels 14 espanyols que viatjaven a Londres, el creuen, es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena. L'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en les proves de la infecció. En concret, el passatger que està aïllat ha donat positiu en la PCR que se li ha fet quan ha arribat al centre sanitari. El Ministeri indica que actualment no presenta símptomes i que el seu estat general és bo. En les properes hores se sabran també els resultats definitius. Els altres 13 passatgers sí que han donat negatiu. A banda, pel que fa al desembarcament dels últims passatgers, finalitzava ahir al vespre i, per tant, les 28 persones que quedaven a bord han estat ja evacuades i traslladades en autobús fins a l'aeroport. I unes 750 persones, segons l'Ajuntament de Barcelona, van sortir al carrer per seguir la rua del Barça després de la consecució del títol de Lliga. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses avui a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar fins i tot els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. De fet, les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
0: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
4: Les 9 i 3 minuts, bon dia a tots i benvinguts. Arrenquem com cada dia, des de Ràdio Arenys, des de la ràdio, fins a les 11 en punt del matí, amb l'actualitat del dia, l'anàlisi, la reflexió, la informació, una jornada on hi ha un lío muntat de tres parells de nassos. Els professors estan tallant diferents vies de comunicació del país, han tallat la P7, per exemple, han fet una marxa lenta des de Manresa cap a Barcelona, han tallat la Ronda de Dalt, han tallat també els diferents nusos viaris del país, com la C31 en alguns punts i la C32. En definitiva, que re nou, re inesperat, tot era bastant previsible, més enllà de l'afectació que pugui tenir sobre el funcionament normal del dia a dia de les famílies, perquè els nanos estan a casa i per tant, ja no van a l'escola, i més enllà de l'afectació que pugui tenir en la pròpia, diguéssim, currículum dels nanos, no?, al nivell educatiu i aquestes coses, els mestres estan fent sentir la seva veu tallant les carreteres i tallant les vies de comunicació per generar aquesta sensació de caos al país amb la voluntat de que la seva reivindicació sigui encara més perceptible. No entraré, o jo crec que no hauríem d'entrar, en l'intent de menyspreu en el qual s'ha posat la Generalitat envers els professors. És a dir, la Generalitat, que comença a estar ja farta de les vagues i de no ser capaç, la Conselleria d'Ensenyament, no ser capaç, incapacitat seria la paraula, de resoldre el conflicte amb els mestres, i parlo d'aquesta consellera, i parlo del conseller que hi havia abans, i de la consellera que hi havia abans, del que hi havia abans, i en definitiva vaig tirant enrere, la incapacitat de la Generalitat com a administració d'arribar o de posar damunt de la taula solucions reals a les reivindicacions dels professors. I obro parèntesi, potser també els professors s'haurien de començar a veure per què ningú és capaç de satisfer-los, tanco parèntesi, vull dir, perquè és una qüestió, potser no és una qüestió conjuntural, no és una qüestió únicament de salari o únicament de reforç a les aules, potser és una qüestió estructural, de sistema, de fonaments, de que estem fonamentant l'ensenyament i l'educació en uns valors com pugui ser la vocacionalitat dels mestres, quan de fet els mestres ja no són vocacionals, sinó que són professionals. És a dir, el que els mou ja no només és, o el que no els mou, o el que els mou a la majoria no només és aquesta voluntat d'ensenyament i de divulgació, sinó que senzillament el que els mou és el que ens mou al 90% de treballadors, que és cobrar final de mes. I em sembla molt bé que així sigui. En cap cas, ho dic perquè algú dirà, oh, és que... No, és una crítica. És a dir, en aquest país tothom treballa per guanyar-se el sou i treballa el que considera que ha de treballar per arribar a final de mes. I ja està. I després hi ha altres valors, com puguin ser doncs, el que t'agradi més, el que t'agradi menys, la més professional, l'entrega, menys entrega, però al final, si no hi ha calés, no hi ha feina. I això funciona així en el 90% dels treballadors, perquè el gremi dels professors ha de ser diferent. I estem fonamentant la bona part d'aquesta feina que fan els mestres en la seva vocacionalitat. És a dir, en el fet de dir, sí, a mi guanyar diners i treballar està bé, però també vull, no? Hi ha un valor més que és el fet de l'ensenyament i el pròxim i tot això. Per alguns professors serà així, és evident que pel gruix no, i estem fonamentant bona part de les qüestions precisament en aquesta voluntarietat del món del professorat. Tret això, bueno, hi ha tot aquest lío muntat aquí ara mateix al país, hi ha tot aquest lío ara mateix muntat aquí a Catalunya, i veurem com acaba la jornada d'avui, una jornada de vaga general, una jornada de vaga arreu del territori, i a la qual UGT i Comissions Obreres sembla que també hi estarien d'acord per altres motius, però sembla que també hi estarien d'acord. En tot cas, ho anirem seguint al llarg del matí d'avui. No és difícil pensar que també deu haver merder a la ronda de Mataró. En tot cas, ho intentarem allò concretar exactament fil per randa, però segurament també deu estar produint el tall a la ronda de Mataró, i a partir d'aquí doncs, està al corrent del que pugui anar succeint al llarg del matí d'avui. Més coses. Per anar lleugerint. Més coses. Pot ploure molt. Ho han dit també els informatius de la xarxa, i, de fet, acaben de penjar un avís que diu que entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre s'esperen pluges molt intenses al Maresme. Sembla mentida. Si ara sortiu o treu el cap per la finestra, probablement, a mi em sorprèn que pugui haver aquesta previsió, però també és veritat que vivim en un país on les coses es compliquen en qüestió de 5 minuts. Per tant, ho tingueu present, sobretot si us heu de moure per motocicleta, en bicicleta, en patinet, si heu de sortir al carrer, si heu de marxar per estudiar, per treballar, pel que sigui, o anar a buscar els nanos i després fer algun tipus d'activitat, tingueu-ho present, agafeu el paraigües, perquè sembla que poden haver ruixats intensos, repeteixo, entre les 5 de la tarda i les 10 del vespre. Aquest és l'avís que ens han fet arribar des del Servei Meteorològic de Catalunya i des del Consell Comarcal del Maresme, i que, per cert, l'Ajuntament ja ha reflectit a través de les seves xarxes socials. I finalment, avui parlarem de moltes qüestions. El Maresme és una de les comarques on s'ha decidit actuar en aquesta nova estratègia antiincendis que ha presentat el govern de la Generalitat, que la va presentar ahir, i el Maresme és una de les comarques, una de les 14 punts on el govern actuarà per tal d'afrontar de manera diferent el risc i els incendis. És una de les notícies del dia, la vaga de professors, però hi ha tota aquesta anunci que s'ha fet i que reflecteixen bona part de la premsa i que referencia aquesta voluntat de Catalunya d'enriquir-se i ser un pol important en la indústria militar. En parlen indústria de defensa. O sigui, el terme guai, vull dir, el terme màrqueting és indústria de defensa. Ahir va haver una important presentació per part d'Indra de la seva voluntat d'expansió en aquest àmbit, amb una generació de treball de 1.500 llocs de treball i aquesta voluntat de créixer en defensa. 1.500 llocs de treball és una quantitat que està bé, de treball. Quan es parla de defensa, bàsicament no es parla de fer manifestos de pau, de promoure la mediació, generar material que pugui, d'alguna manera, doncs, facilitar, per exemple, doncs, el que provoca moltes guerres. Per exemple, l'aigua. L'aigua provoca moltes guerres. No es tracta de millorar amb la indústria de fabricació de pous d'aigua perquè a l'Àfrica no hi hagi d'haver desplaçats per culpa de la manca d'aigua. O no es parla tampoc de, per exemple, impulsar la indústria educativa, perquè doncs, hi pugui haver coneixement, cultura, sabent que el coneixement i la cultura és la millor eina per la pau, no, en cap cas. Bàsicament, quan es parla d'indústria de defensa, es parla de fabricar canons, de fabricar escopetes, de fabricar metralladores, de fabricar drons, ara els drons són el més guai, de fabricar intel·ligència que ens controli, una mica el que es vol fer a Mataró, tingueu-ho present. A Mataró entren en una prova pilot de 3 mesos, instal·laran 4.500 càmeres i en favor de la defensa i de la seguretat ens estaran monitoritzant cada cop que anem pel carrer, rotllo Xina, a tots i cada un de nosaltres, perquè monitoritzant a milions de persones trobaran alguns quants que fan mal, no? És una mica aquesta voluntat. Doncs aquest és el canvi, aquesta és el màrqueting que s'està estenent pel país en favor de la indústria de defensa, altrament dita, indústria militar. Us posaré un exemple, perquè no ens tornem, perquè ho tinguem tots clar. La indústria de defensa, altrament dit indústria militar, la tenim al nostre voltant, molt a prop de nosaltres. Si aneu als anuaris de les ONGs que treballen en favor de la desmilitarització del món, trobareu Arenys de Mar. I per què trobareu Arenys de Mar? Doncs perquè la principal empresa d'Arenys de Mar relacionada amb la indústria militar es diu Aresa Shipyard. És a dir, la tenim aquí al nostre port d'Arenys de Mar. Bàsicament, és una empresa, com apareix en aquests anuaris, de, per exemple, Amnistia Internacional, és un astiller especialitzat en embarcacions d'ús militar i de seguretat. No apareixen altres empreses en aquest municipi vinculades directament en aquesta producció militar. Què fa l'Aresa? Doncs, bàsicament, construcció de vaixells militars, patrulleres d'alta velocitat i embarcacions embarcacions d'intercepció. Els projectes a qui ven els seus productes són bàsicament governs i forces armades de diversos països. Quins països? Doncs s'han venut productes per la Marina Reial Saudita sota el projecte Black Falcon i s'han establert contractes amb Camerun, Nigèria i Bahrein, entre d'altres països del Golf i també d'Àfrica. Per exemple, països com, com Camerun, amb qui s'han establert acords comercials. Camerun és un país on ara mateix hi ha repressió de la llibertat d'associació i de reunió, ús excessiu de la força contra manifestants i detencions arbitràries, violència greu a les regions anglòfones amb homicidis il·legítims, abusos per part de les forces estatals i dels grups separatistes. Prop de 1 milió de persones desplaçades internament per conflictes armats. Nigèria, segrestos massius, més de 1.100 persones només aquest 2026, amb tortures, violacions i execucions de grups armats. Violència extrema contra civils, incloent-hi més de 1.400 cristians assassinats en els primers mesos del 2026. Forces de seguretat acusades d'un ús excessiu de la força, detencions arbitràries i atacs aeris il·lícits. Bahrein, repressió de la llibertat d'expressió, reunió i associació amb detencions arbitràries i persecucions de dissidents. Casos documentats de tortura i morts sota custòdia amb, com el de Sayed Mohamed al-Moussaoui. I arrestos massius per protestes pacífiques o publicacions a xarxes socials. En conclusió, cap d'aquests països, que són tres dels que tenen acords de comerç amb aquesta estilla, pot considerar-se respectuosos amb els drets humans segons els estàndards internacionals. Aquests tres països representen repressió política i persecució de dissidents, violència estatal o paraestatal, impunitat i manca de garanties judicials, vulneracions greus de llibertats fonamentals. Cal dir que la venda de productes militars que es pugui fer per aquest estiller o per qualsevol altra espanyola ha de comptar amb el vistiplau del govern d'Espanya. Hi ha una comissió específica que s'encarrega de supervisar i validar aquests acords comercials entre empreses espanyoles i altres governs. Per tant, en aquest sentit, el PP ho feia, els socialistes ho fan, Socialistes Comuns, Sumar ho fan, i són corresponsables de la venda de productes militars, ells en diuen de defensa, a països on, segons Amnistia Internacional i altres entitats que defensen els drets humans, es vulneren sistemàticament els drets humans. Per saber, més o menys, o per tenir una idea de en quin país ens vivim. Ens movem i vivim. Són les 9:17 minuts, comencem.
5: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
4: Avui, a la segona hora de programa, farem tertúlia. Ho farem amb l'Olga Estalella i amb en Francesc Castell. Compte, perquè tenim passa de panxa al poble. Comença més gent que comença a tenir ja algunes afectacions gastrointestinals. Per tant, vigileu, que més enllà de l'antivirus, que és el que estem fent-nos tots experts, hi ha també altres passes, segurament molt menys greus, però molt menys esteses, que ens poden acabar afectant. Hem de parlar de l'aula d'extensió universitària. Si tot va bé, parlarem amb l'Associació de Federacions d'Alumnes de Catalunya, amb la seva responsable, Lion Gasull, i hem de parlar també d'aquest pla que va presentar ahir el govern de la Generalitat i que té el Maresme com un dels seus eixos d'actuació. I tot això, com dèiem, en una jornada en la que sembla que la pluja ens visitarà i farà acte de presència. Almenys aquesta és la previsió. Des de la xarxa ens ho explica el Lluís Mi Pérez.
6: Bon dia. Una situació que ha de canviar com un mitjó entre el matí i la tarda pel que fa a l'estat del cel, també la temperatura. Sí que podem dir que fins al migdia, pocs núvols arreu de Catalunya. Alguns cap a la Costa Brava o l'Ebre, però ben poc importants. I, en canvi, la tarda i el vespre acabaran ennuvolats amb trons i alguna d'aquestes tempestes intensa, amb calamarsa, sobretot a les comarques metropolitanes, també l'interior gironí, entre la Garrotxa, l'interior de la Selva o més, i atenció també a algun patac d'aigua destacable a les Terres de l'Ebre o a cavall de la Vall del Corb, l'altiplà central i la capçalera del riu Gaià i Francolí. En aquests indrets, aquesta tarda, tempestes molt fortes. N'estem pendents a la xarxa.
7: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 18 19 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
8: Descobreix els serveis integrals de Maresme Auto.
9: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
8: A Maresme Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització, amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
9: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
8: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresme Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
10: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
11: Marta.
12: Ei, hola, com estàs?
11: Superbé, cada dia em sento millor.
12: I el secret?
11: Doncs ho tens ben a prop.
12: Sí?
11: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
12: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
11: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
13: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164. I també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes, trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
14: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Esteu escoltant la ràdio.

0: Un quart i mig a 10 del matí, un parell de qüestions segurament molt domèstiques, però que tenen, tenen el seu pes específic. Per una banda, ja fa setmanes que la policia local, sobretot els caps de setmana, però no només els caps de setmana, fa actuacions referents a... queixes per so, denúncies per problemes de so. Típica discussió entre veïns, però que al final acaba requerint la presència o l'atenció de la policia local. Bàsicament, sorolls del carrer, gent que va de festa, gent que està gaudint del cap de setmana o de la nit, perquè no tot passa al cap de setmana, o bé locals que no respecten el seu horari. En aquest sentit, en parlarem d'aquí uns dies d'aquestes denúncies, però siguem conscients que vivim en un entorn socialitzat i que, per tant, no estem sols, que hi ha més gent que viu al nostre voltant. I sembla que també han enganxat gent pixant a la via pública. En els darrers dies s'ha hagut de fer diferents actuacions de gent que se'ls ha enganxat que no eren gossets, m'explico? Que ho feien al mig del carrer sense tal. Probablement i malauradament deu tenir a veure amb alguna situació de viure al carrer, de gent que viu al carrer, i per tant li toca, diguéssim, ventejar-ho a la policia quan de fet és una qüestió de serveis socials. Però tinguem-ho present tot això, i en aquest sentit, si veiem alguna d'aquestes situacions, avisem a la policia i ja faran el que creguin que han de fer, que és el que els hi permet la normativa. Gemma Roig, bon dia, benvinguda.
1: Molt bon dia.
0: L'actualitat del dia, evidentment, passa per qüestions que no són tan quotidianes com aquesta, però que evidentment també tenen molta afectació sobre la nostra vida.
1: Sí, entre altres, avui estem immersos en aquesta vaga educativa, una vaga que afecta tot Catalunya, que de fet a primera hora hi ha hagut talls a les vies arreu de Catalunya. La més propera a nosaltres ha estat la que s'ha localitzat a la C32 a l'altura de Mataró. Estem pendents de saber quina ha estat la incidència a Arenys de Mar en una vaga que avui és unitària, però que s'allargarà durant 17 jornades més fins a acabar el curs, amb aquestes que també seran territorials i que en el cas del Maresme, que afectarà Arenys de Mar, seran el 18 i el 27. El 27 de maig. Veurem com evoluciona, quin és el seguiment que hi ha, i en tot cas estem esperant una estona per poder tenir les dades dels centres educatius. Tenim altres qüestions, Josep Maria, perquè... L'Associació de Veïns d'Arenys de Mar ja ha entregat les 1.800 signatures recollides pels veïns i veïnes d'Arenys de Mar per instar l'Ajuntament d'Arenys de Mar a establir converses tant amb l'alcalde de Canet de Mar com d'Arenys de Munt per tal de que puguem tenir aquest autobús directe que uneixi les poblacions del Maresme amb Barcelona. En tot cas, veurem quines són les passes que seguiran a partir d'ara. En parlarem amb el responsable de l'Associació de Veïns d'Arenys de Mar, perquè sabem que un dels municipi ja l'has entregat, Arenys de Mar també, falta el tercer municipi i en tot cas volen fer un comunicat conjunt per explicar una mica quines seran les accions a dur a terme. Anirem fent el seguiment en les properes edicions a l'informatiu i també aquí al programa.
0: Malauradament, per molt que diguin, i en aquest sentit dono suport absolut a la protesta o a la queixa dels veïns, però és un marrón que té la Generalitat de Catalunya i que en cap cas ni l'Ajuntament d'Arenys de Mar, ni l'Ajuntament d'Arenys de Munt, ni l'Ajuntament de Canet en pot fer més que parlar i reivindicar. És una qüestió que els importem un rotllo, ens importem un pito i ximpum, no hi ha més. La resposta va ser ja tenen prou amb el tren i a partir d'aquí, ja ho mirarem quan s'acabin les concessions i com que les concessions no s'acaben perquè el propi govern de la Generalitat ha decidit que volen electrificar i que, per tant, això els allarga la concessió 7 anys més, veurem, com segurament tot això s'allarga 7 anys més, mentre nosaltres vivim en aquesta situació precària de comunicació. Però, repeteixo, això, ni l'Ajuntament d'Arenys de Mar, ni el d'Arenys de Munt, ni el de Canet en són responsables, digui el que digui el govern de la Generalitat o alguns partits que volen fer desgast. És el que tenim. Que, per cert, dos coses molt breus. Dissabte es va començar a pagar i les màquines es van espatllar i després van contractar gent que no en tenia ni punyetera idea de quins eren els abonaments que s'havien de fer servir, de manera que venien abonaments que no eren a gent que en necessitava una altra. Eh? I així està que, bueno, ara comencen a rebre les reclamacions de vostè m'ha venut l'abonament de 35 euros quan jo necessitava el de 30. Però bueno, així és com funciona Refa. I per cert, i mentrestant Salvador Illa que se'n va a Califòrnia, eh? Ho dic perquè té els professors tallant-li les carreteres, els Mossos infiltrats a dintre de les reunions de mestres i tal, i el president troba més interessant anar-se'n a Califòrnia a fer reunions. Una mica el que va passar quan hi va haver tot el mar de ferroviari, que en aquell moment no se'n va anar, sinó que estava de baixa. Una baixa tan greu que li va impossibilitar ni tan sols treure el cap per dir, nois, estic aquí. Però bueno, és el que hi ha, és el que hem escollit, i està molt bé, i ho hem de defensar. És la majoria democràtica que va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya. Doncs, i que segurament ara revalidaria, vull dir que no. En tot cas, està bé, és el que el país vol. Què més?
1: Josep Maria, també t'avanço que a partir del dia 19 de maig i fins, en aquest cas, fins al 25, es podrà presentar les sol·licituds per les beques menjador. En aquest cas, dir-te que estem pendents de parlar amb el Consell Comarcal del Maresme, que és qui gestiona aquestes beques menjador, per conèixer doncs, les bases, si inclou alguna novetat respecte a l'any passat, tot i que les sol·licituds s'han de presentar a l'Ajuntament d'Arenys de Mar. De fet, a partir de demà es pot recollir l'Oficina d'Atenció al Ciutadà doncs, la sol·licitud en paper, també es pot fer a través d'internet, i veurem doncs, quines són les ajudes per l'any que ve, pels alumnes que en aquest camp van dirigits alumnes de primària i secundària obligatòria i també educació infantil que estiguin empadronats a Arenys de Mar. Veurem doncs, si hi ha novetats respecte a anys anteriors, si han canviat alguns dels llindars econòmics. A veure què en diu des del Consell Comarcal del Maresme.
0: Això, recordeu que això també va per punts i que, per tant, doncs, bueno, qui té més punts, evidentment, té més beca i qui en té menys li toquen menys i totes aquestes coses. I que, per cert, ja sembla que es paguen quan toquen i no a mig curs, cosa que...
1: Sí, de fet, era una de les demandes endèmiques que feien i que des de fa, si no m'equivoco, no vull dir anys exactes, però un parell, 3 o 4 anys, doncs que comença el curs, sinó a l'inici, però sí que el primer atorgament doncs, ja és a principi de curs, a vegades s'allarga una mica més durant el primer trimestre, però abans havíem tingut, doncs...
0: Febrer-març es cobrava.
1: Sí, que... sí. Exacte.
0: Que era una cosa absolutament... Com que allò de les beques no és previsible, és a dir, no sabem que donarem beques l'any vinent, ens agafa amb el peu canviat, amb aquella cosa de dir, hòstia, és que no m'ho esperava. Doncs era imprevisible que ho poguéssim fer una mica abans. Per sort, això s'ha reorientat una mica, hem comprat una bola de vidre i ara ja podem començar a donar els diners en principi quan toca.
1: I anem amb els esports amb bones notícies, perquè el regatista del Club Nàutic d'Arenys, en Lucas Garrido, anirà al Campionat d'Europa d'Òptimis amb la selecció espanyola. Ha aconseguit el bitllet aquest cap de setmana a la Copa d'Espanya, que es feia a Bilbao. La directora del Club Nàutic, Mònica Zon, s'ha mostrat molt satisfeta d'aquest resultat. Escoltem-la.
2: Jo crec que aquesta alegria la tenim, jo crec, compartida tots els que estem a prop i coneixem el Lucas, no? Vull dir... un nano del planter, d'aquí d'Arenys, amb el seu pare tècnic de tota la vida també de la nostra entitat, i llavors doncs, bueno, és com aquella alegria màxima de veure com un esportista doncs, és capaç d'anar creixent poquet a poquet amb els valors que sempre diem del Lucas, i ha estat doncs, com a tota la seva temporada regular, o sigui, regular vull dir, amb l'estabilitat emocional i tot el que necessita poder estar en un rànquing espanyol.
1: Ara bé, Azón també ha destacat que la competició no ha estat fàcil, Josep Maria, però l'ha pogut acabar en el top 5 i aconseguir aquesta plaça per anar a Polònia el juliol, aquest campionat europeu. Doncs el felicitem des d'aquí, des de la ràdio, doncs, que podrà ser a Polònia el mes de juliol.
0: Polònia, com el Lewandowski i el Chesney. Són dos, home, són aquells dos jugadors del Barça que hi anaven
1: a primera fila
0: a l'autocar aquell. Jo, dos moments que ho vaig veure jo per la tele, un moment estaven fotent-se gelat i a l'altre moment estaven menjant pizza. I el Chesney fumant, que algú li hauria de dir que no hauria de sortir a llocs públics. No és, o sigui, amb una rua on hi ha esportistes i on hi ha nanos i famílies i tal, no és adequat fumar. Igual que no és adequat anar borratxo, com igual que se'n van adonar fa uns anys que portaven tots una taja que no s'aguantaven drets a damunt de l'autobús i els hi van treure la cervesa. Doncs això època Guardiola. I va estar bé. Doncs també és interessant que els diguin que no es pot fumar i que, per tant, doncs, evitin aquests mals hàbits.
1: També menjaven fuet, Josep Maria.
0: També menjaven fuet, és veritat. També... I també anaven sentats a la banda... Sort que el tio de l'autobús no va frenar de cop, perquè si no, cauen per davant els dos polonesos.
1: Tampoc podia anar massa ràpid,
0: tampoc, l'autobús. No, això també és veritat. I també et dic una cosa, eh? Jo crec que els jugadors ja, a partir de les 8 del vespre, ja dèiem, bueno, hòstia, aviam, total és una lliga, eh? Tampoc no ens bastàvem de celebracions fins al gorro i de passegets i de fuets i de banderetes i d'històries. Vull dir que això també ens hauríem de fer mirar una mica, eh? Reconduir les celebracions cap a la... Jo plaça Sant Jaume no estava malament. O sigui, ja... Vale, no sé si cabia. Bueno, fem una rua per la Via Laietana, però ja està. Ja està. És a dir, conec gent que treballava a Barcelona... i va trigar 3 hores en sortir.
1: És que va durar 5 hores, la celebració.
0: Clar, clar, bueno, i són del Barça, perquè si sobre està el Madrid, o sigui, sí, o de l'Espanyol, pobretes de l'Espanyol, que aviam si... Bueno, escolta, doncs això, que li vagi molt bé Lucas Garrido a Polònia, que en Lewandowski, i que porti molts triomfs a la nostra vila. Vinga, Gemma, que vagi bé. Fins després.
3: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
4: Com pot ser, si sempre feu fotos?
3: Sí, però no són de veritat.
4: I si li regalem un reportatge?
3: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
5: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.
6: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és està al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
7: Imagina't mossegant una poma sense pensar-hi. Imagina't somrient a les fotos sense dubtar. T'imagines oblidant-te per sempre de les pròtesis que ballen? A la Clínica Dental Marina Ostrell fem que els teus implants dentals siguin tan naturals que només els recordaràs quan et miris al mirall, somriguis i diguis «Per què no ho vaig fer abans?». Vine, coneix-nos i somriu amb nosaltres. Estem al carrer Andreu Guri, cantonada amb carrer d'en Riera, Arenys de Mar. Truca'ns al 603 35 75 44 i també segueix-nos a Instagram.
8: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
9: Ràdio Arenys.
10: La ràdio, amb Josep Maria Cano.
0: Doncs fent camí cap a gairebé tocar 3 quarts, són 2 quarts i mig de 10 del matí, som a Ràdio Arenys, dia de jornada, de la primera jornada de vaga. Recordem que n'hi ha 3 de generals al país, avui, el 27 i el 5 de juny, i que pel mig n'hi ha de territorials, eh? És a dir, hi haurà un dia que es farà a Tarragona, un altre dia que es farà a Girona, a Lleida, comarques de Barcelona, àrea metropolitana, etc, etc. Per tant, ens espera un mes de maig molt complex i molt convuls pel que fa referència al sector de l'educació, si és que aquesta reunió amb el departament del proper dijous, a convocar la consellera, tot i que ahir des dels sindicats ens deien que no havien rebut cap comunicació formal de que se'ls convidés en aquesta reunió, a no ser que aquesta reunió finalment es produeixi i pugui resoldre o d'alguna manera donar possibilitat a que aquestes vagues es vagin desconvocant. Mestres, administració, és un taburet, hi ha una tercera pota, són les famílies. Lidón Gasull és la directora de l'Associació de Federacions d'Alumnes de Catalunya. Lidón, molt bon dia i benvinguda.
9: Hola, bon dia.
0: Moltíssimes gràcies per atendre'ns, Lidón. Què en penseu? Com esteu vivint? Com esteu seguint aquestes jornades i aquest desencontre que hi ha entre el sector del professorat, perdó, i l'administració de la Generalitat?
9: Doncs bé, la FAC dona suport, evidentment, a les reivindicacions del professorat. Sí que és veritat que esperem que aviat això es pugui resoldre i esperem que el Departament d'Educació s'assegui aquest dijous, no, amb un full de ruta per poder començar unes negociacions que aturen aquestes vagues que hi ha convocades.
0: No només és una reivindicació salarial, que hi és també una reivindicació de mitjans, és una reivindicació de ràtios, és una reivindicació al voltant del funcionament de l'educació al nostre país, no?
9: Sí, bé, fa molts anys, no, el sistema educatiu ha anat canviant, però els recursos, les formes de fer, l'organització dels mateixos no s'ha adaptat, no? I per tant aquí, doncs, finalment això ha esclatat que no pot ser d'una altra manera, i això se suma també, doncs, que els professionals de l'educació a nivell català no estan igual de remunerats que en altres comunitats autònomes, no? I per tant això ha estat una suma de factors que ens ha portat en aquesta situació.
0: És un problema, Lidón, és un problema estructural? És a dir, ja fa molts anys que hi ha... Aquí ha governat tothom, les dretes, les esquerres, les més esquerres, les més dretes, els del centre, els que no s'han centrat mai... Aquí ha governat tothom, tots els colors. I sempre, amb més intensitat, per un motiu, per un altre, amb una mà dreta o amb una mà esquerra, és igual, sempre hi ha hagut problemes, sempre hi ha hagut manifestacions, sempre hi ha hagut queixes del sector de l'ensenyament envers el govern, sigui del color que sigui.
9: Sí, bé, jo crec que és un tema de que no hi ha un acord de país entorn a l'educació. L'educació també s'utilitza en funció dels interessos de cadascú, i per tant, doncs passa que governi, al final sempre acaben havent tensions. És veritat que s'espera que el sistema educatiu ho resolgui tot, però no posem els recursos ni organitzem el sistema educatiu com tocaria. I després també tenim aquí a Catalunya un problema que no tenen altres comunitats autònomes, i és que tenim una doble xarxa educativa, i això també crea moltíssimes tensions dintre del propi govern, no? És també una estira i arronsa de decidir on posem els recursos, si els posem a l'educació pública o els posem a l'educació privada concertada. I això també crea moltes tensions perquè no tenim definit quin tipus de model educatiu vol Catalunya.
0: Ahir em explicaven que les escoles concertades s'estan fregant les mans perquè hi està havent un augment de matriculacions, és a dir, està havent una fuita d'alumnes de l'ensenyament públic cap a l'ensenyament concertat, precisament perquè hi ha la sensació de que aquest desgavell educatiu, aquesta situació a la concertada es minimitza.
9: Bé, és que es minimitza. És veritat que els professionals de l'educació depenen d'un actor privat i, per tant, tampoc tenen els mateixos drets ni la mateixa capacitat de reivindicació. En realitat hem de veure què diuen les dades. Una de les coses que ens diuen les dades és que la demanda a la pública segueix sent majoritària per part de les famílies. Per tant, el que sí que sabem és que hi ha un comportament clar de les famílies. Les famílies demanden educació pública. Una altra cosa és que a l'altre costat es trobin potser governs que, com és aquest cas, que acabem d'assistir a una renovació gairebé automàtica dels concerts educatius o un acord milionari de gairebé 400 milions d'euros amb la patronal de l'escola privada concertada. Però el que sí que ens diuen les dades és que les famílies aposten majoritàriament pel sistema educatiu públic. L'altra cosa és que tinguin suficients places, no, per poder-hi accedir.
0: Bueno, no hi ha places, entre altres coses, perquè en un moment on hi ha una davallada, on hi va haver una davallada demogràfica, no? El departament va eliminant línies, no? Aquí a Arenys ens està passant, a Mataró també està passant, està passant a molts llocs. És a dir, en comptes de dir, bueno, aprofito aquesta davallada, mantenc les línies i diguéssim, potencio, no? Això que m'estan demanant els sindicats i que m'estan demanant els pares, o que m'estan demanant els mestres i que m'estan demanant els pares, no, ells segueixen dient, si les ràtios quadren, baixem línies.
9: Sí, exactament. La cosa està en que van retallant línies a l'educació pública, però en canvi les mantenen a la privada concertada, no? El que provoca és, igualment, acabem tenint una sobreoferta de places, sabem que la sobreoferta ens genera segregació, i traiem recursos de la pública per poder gestionar millor la situació que tenim actualment. En realitat, la davallada demogràfica que se'ns posa al davant hauria de ser una oportunitat per reforçar el sistema públic. I estem fent just el contrari. El que estem fent és protegir el sistema privat concertat i anar reduint, no, progressivament el sistema educatiu públic, no? Per tant, bé, l'atenció, evidentment, està assegurada. Ni tan sols estem aprofitant l'oportunitat demogràfica per millorar les condicions del sistema educatiu públic. I, per tant, això és normal, que al final portem molts anys així i això acaba generant, evidentment, tensions dintre del sistema educatiu.
0: I per no parlar de l'escola inclusiva, que és una, bueno, que és un bon projecte, que és una bona idea, però que no és una realitat. És a dir, l'escola inclusiva requereix d'un seguit de monitors, de suports, de sensibilitats que ara mateix no estan en el sector educatiu.
9: Clar, respecte de l'escola inclusiva, hem de tenir en compte que realment no és un projecte. El que és l'educació inclusiva és un dret fonamental que tenen els alumnes, que està recollit a la normativa que regula l'educació, però també en els tractats internacionals. És a dir, l'educació inclusiva ha de ser i és un dret de l'alumnat. Per tant, el que hem de decidir és si volem seguir vulnerant-lo o posem i despleguem tots els recursos que són necessaris i reorganitzem també els recursos que tenim per poder-lo garantir. Per exemple, una mesura que està superavaluada, superestudiada i que té un impacte molt positiu en l'educació inclusiva és la codocència. És que hi hagi dos professionals en el mateix nivell, no?, fent codocència dintre de les aules. Això sabem que té un impacte molt positiu en l'aprenentatge i en la garantia d'una educació inclusiva per tots els nens i nenes de l'aula, no?, tant els que tenen necessitats educatives especials com els que no, no? Per tant, aquesta és una mesura, per exemple, que no estem tenint sobre la taula i que no està sobre el debat i que la evidència ens diu que és una de les mesures que millor funciona per l'educació inclusiva. Per tant, jo diria que no és tant un tema de projecte, sinó que és un tema de garantir un dret fonamental i que l'estem incomplint sistemàticament i aquí estem afectant els drets de l'alumnat, no? I que, per tant, hauríem també de repensar què és el que estem fent i com estem discutint el tema de l'educació inclusiva.
0: Ho dic perquè darrerament la maquinària propagandística del departament s'ha posat en marxa i s'ha posat en marxa, evidentment, per diguéssim, mermar la credibilitat dels mestres amb missatges com aquestes vagues afecten el nivell educatiu, no tenen en compte l'alumnat, que tenen una part de veritat, però és que qui més està fent mal a l'alumnat no és pas la vaga puntual d'un dia, sinó és aquestes jornades o aquests cursos d'ensenyament amb condicions que no són els adequats ni en nombre de professors ni en instal·lació. Bueno, podem parlar del canvi climàtic, els ventiladors i totes aquestes. És a dir, que al final, que sí que vale, que d'acord, que les vagues no ajuden i no empenten, no?, la capacitat d'aprenentatge, però és que a l'entorn escolar en el que estem avui en dia ni de llarg facilita tampoc aquest aprenentatge, no?
9: A veure, està clar que els resultats, si ens fixem, si agafem com indicadors, no?, els resultats dels diferents informes a nivell internacional, doncs els resultats són més baixos del que s'esperaria i això ho és abans de les vagues, no? Per tant, tampoc podem imputar la responsabilitat d'això, l'exercici d'un dret fonamental com el que tenen els treballadors de l'educació, no? Per tant, el que ens hauríem de posar el focus en què és el que no està funcionant del sistema educatiu, tenim molta diagnosi feta, el que falta és valentia política i ganes de posar els recursos allà on toca, no? I deixar una mica de parxejar, que és el que portem anys fent amb l'educació, i sobretot apostar pel sistema educatiu públic. Mm. Per tant, clar, bé, sí, digues.
0: Bueno, per tant, aquesta...
9: Sí. Disculpa.
0: Aquesta és la solució, no? Ho dic perquè últimament sembla que l'única cosa que hem volgut incorporar al sector de l'ensenyament són Mossos d'Esquadra, tant sigui als instituts com a les reunions de professorat. Sembla que l'eina ara no passa per més monitors, ni més professors, ni més recursos, sinó que passa per més Mossos.
9: Sí, a això em refereixo, que si ens fixem, les mesures que sempre s'estan posant sobre la taula estan lluny, no, de ser una resposta educativa, no, i el que intentem és, d'alguna forma, fer contenció, controlar perquè el problema no es vegi, no? I, per tant, evidentment que el Pla dels Mossos d'Esquadra n'és un exemple. A ningú se li escapa que un agent dels Mossos d'Esquadra no és un agent educatiu, que, per tant, no tindrà un impacte en l'aprenentatge, sinó tot al contrari, no? Hem vist que aquest tipus de plans ja s'han aplicat en altres països i els resultats no han servit per a res per millorar els aprenentatges, i el que sí que han fet és empitjorar la convivència, minvar la seguretat de l'alumnat, no? El sentiment, no? de criminalitat, i traslladar que l'alumnat és un problema d'ordre públic en lloc d'una responsabilitat educativa, no? I a més estigmatitzar determinats centres educatius. Per tant, el que estem posant sobre la taula són receptes que ja sabem que no funcionen.
0: Doncs, Lidón, t'agraeixo molt que ens hagis atès. Veurem si el departament posa damunt de la taula solucions en aquesta situació. Posem les esperances a aquesta reunió del dijous i tant de bo ho resolem de manera ràpida. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres.
0: A reveure. Adéu. Molt bon dia.
11: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
12: Marta.
13: Ei, hola, com estàs?
12: Superbé, cada dia em sento millor.
13: I el secret?
12: Doncs ho tens ben a prop.
13: Sí?
12: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
13: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
12: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balneari titus.com.

0: Amb 7 minuts arribem a les 10 en punt del matí. Som a Ràdio Arenys. Ric Agustí, bon dia, benvingut.
1: Bon dia, bon dia, bon dimarts.
0: Ara veuràs, no sé si ho saps, segurament ho saps, perquè n'estàs al corrent de tot, però si no ho saps, igual et sorprèn.
1: Què passa?
0: Saps que estem en alerta hidrològica? És a dir, alerta per pluges?
1: Sí.
0: Veus, ho sabia, és que a la Ric Agustí no li pots...
1: El que passa és que vaig veure, i no estem amb... No, estem amb la franja de grocs. Hi ha grocs, sí. Vermells, no sé què. Estem amb els grocs.
0: Ja, però mira la finestra. O sigui, amb aquest sol i aquesta llum i aquest... És a dir, està més cardat ahir que avui. Saps?
1: Però has de tindre una mirada àmplia.
0: Sí, jo no.
1: Tens que anar amb una mirada, per exemple, a Terres de l'Ebre, que deu estar plovent, o al Pirineu, i pensar que potser ens arriba.
0: Ens acaba arribant aquí. No, no, sí. És veritat que cada cop jo soc més miop. Cada vegada veig menys, però...
1: Molt bé, això t'estem mirant a Canet, o sigui que això també ens dona una perspectiva diferent.
0: Sí, tampoc tenim una finestra... No pateixis, això, com que hauran de fer lo de les obres de reforç i tal, i ja veurem el que trigaran i el que costarà i el que... Ves a saber si encara haurem de canviar de ràdio, ja veuràs tu.
1: No sé.
0: No crec, perquè no, l'Ajuntament no està per gastar pasta.
1: Jo
0: però...
1: aniré on em digueu.
0: No, home, no, i tant. Sí, nosaltres esperem que... Sí, bueno, sí, això. Sí. Escolta'm, mentretant, on hem d'anar és al Teatre dels Seràfics, que
1: exacte.
0: És on es fan les
1: avui,
0: conferències
1: de l'aula. Avui, com cada dimarts, tenim una nova conferència, d'acord? Avui ve la Marta del Domà Boquet. La Marta del Domà Boquet ja ens ha vingut una altra vegada, ens va parlar de la Unió Europea.
0: Ah, molt bé.
1: I avui fa una conferència que pot ser molt interessant, perquè avui parlarà, fixa't bé el títol, El món explicat a través dels murs. Els murs.
0: Home.
1: De Jericó a l'àrea... Sí. De Jericó a l'àrea neolítica al segle XX. O sigui...
0: És a dir, les parets, els murs parlen.
1: Els murs, El que impliquen uns murs. Per exemple, els murs de Jericó no tenen res que veure amb els murs que estan fent ara, per exemple, a Israel, en Palestina.
0: Per exemple.
1: Amb Cisjordània. O el mur que intenta fer Trump amb Estats Units i Mèxic. O el mur que va fer a l'hongarès perquè no li entressin immigrants al seu país.
0: Bueno, o el mur que ha fet Espanya amb Ceuta. I amb,
1: per exemple,
0: o amb Marroc, a la zona Ceuta, de Ceuta.
1: Ceuta amb Marroc, sí. Que els pobres els intenten saltar nedant i s'ofeguen. Jo penso que és un tema molt interessant.
0: Oh, i tant, o sigui, que és interessant.
1: Per què fem murs? Els murs de Jericó eren murs defensius.
0: Sí, no tenen res
1: que veure amb tot això. Però jo penso que està bé, perquè ens portarà una mica amb el desig de les persones en ser exclusius, quan realment jo penso que no ho som. Però bé, cadascú té la seva idea.
0: Sí, la necessitat de posar una barrera física...
1: Sí, jo soc millor, estic per sobre de... Jo soc no sé què, no? I quan llegia això, me'n recordava, hi ha un llibre de l'Stefan Zweig, que era El temps de la I, que són unes memòries seves. Stefan Zweig va ser un escriptor de finals del... Començaments del 20, Va morir l'any 43, si no recordo malament.
0: Sí?
1: I clar, aquest llibre diu, és que jo passava pels països sense passaport.
0: Ah, clar.
1: Jo passava... Ja. És que per què un passaport, si jo podia passar i explicar la meva història? Per què els murs? Per què? I recordava això, no? Avui ella suposo que ens explicarà una mica l'evolució i el per què es fan els murs i aquesta... I, per tant, jo veig que pot estar molt bé com a tema de que... Bueno, és que és el dia a dia. Tu vas pel dia a dia... Per exemple, l'altre dia veia jo la marató de palestins allà a Cisjordània i passàvem pel mur.
0: Pel
1: mur que havia fet Israel i tenia que donar la volta no sé on perquè no podíem passar l'altre cantó.
0: Clar,
1: no?
0: És
1: difícil. Els homes són molt difícils.
0: Molt complicats. I després, està bé, segurament parlarem dels murs físics i després hi ha els altres murs. Hi ha el mur lingüístic, que és molt important i que genera molt, i en el qual tots hi podem fer alguna cosa.
1: Sí.
0: Que és ells i nosaltres.
1: Sí.
0: Això és un altre mur.
1: Sí.
0: Ells i nosaltres.
1: Sí,
0: nosaltres som, ells són, nosaltres fem, ells fan... són uns altres murs.
1: Sí,
0: absolutament
1: diferents. Són murs socials. Aquí som... Suposo que parlarà de murs físics.
0: Sí.
1: Però...

0: hi ha un mur social moltes vegades que no està... Aviam, que no està explicitat, però sí que és real. Sí, no? Sí, com als Estats Units, els blancs, no?
1: Home, i tant, els de més, per exemple.
0: Els white collars, que li diuen. I bueno, i no seguim, però vull dir que si no li xafarem la conferència...
2: És que la propera conferència la fem nosaltres. aquesta és una xerrada que es farà avui a les 6 en punt de la tarda.
0: Marta Aldomà, al 6... A les 6, el món explicat a través dels murs de Jericó, a l'era neolítica, al segle XX.
2: Molt bé, fantàstic. Hi ha
0: dues coses més. Sí. Una és que el dia 15 anem a veure el Gòtic Civil Català, això ja ho he explicat, no? Mm-hmm. I l'altra cosa que és important és que tots els que estan inscrits a l'excursió de la Rioja, s'ha de pagar la segona part abans del dia 19. Abans del dia 19, mm-hmm. els que hi aniran ja ho tenen present, però, bueno, val la pena recordar. Perquè avui estarem preparats per això,
2: Per tant, segon pagament de l'excursió de la Rioja abans de la setmana vinent.
0: Abans del dia 19.
2: Abans de dimarts vinent.
0: Abans de dimarts vinent.
2: Que és quan s'ha de pagar.
0: És la segona part i on deixa quedar tot fet i ja esperar el dia 3, que és la sortida.
2: Viatge a la Rioja, que promet ser...
0: Pot estar bé, sí. Cultural, vinícola...
2: Home, gastronòmic... A veure, gana no passareu,
0: No.
2: I una mica de...
0: Ui, ja està tot previst, el restaurant ja està tot muntat.
2: Clar, porteu una mica de sal de frutaeno, que sempre va bé.
0: Això sempre funciona.
2: I després, el Gòtic Civil Català, aneu en tren o en bus?
0: Transport públic.
2: En tren.
0: Sí, perquè es dona tota la volta per la Barcelona Antiga.
2: És el Gòtic.
0: I ara, passava per la Barcelona Antiga. Hòstia, amb les rambles com estan, via la lletana que no es pot posar...
2: Ens ho fan difícil
0: els que som de fora, eh?
2: Aquell deia, a Barcelona, diu, és que era en castellà, diu, a Barcelona plou com el seu ajuntament actua. Poc, però contundentment. I això és així.
0: Estan fent no sé què.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: En tot cas, en Enric, si et sembla, ens veiem avui a les 6 per parlar
0: avui a les 6, als Seràfics.
2: Als Seràfics.
0: Marta Aldomà, el món explicat a través dels murs.
2: Doncs serà un plaer conèixer.
0: Moltes gràcies. Més.
2: Que vagi molt bé. Fins la propera setmana.
0: Igualment.
2: A veure, són les 10.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Tret de sortida el primer dels 3 dies de vaga de mestres a tot Catalunya, algunes de les reclamacions són la recuperació del poder adquisitiu, la reducció de la càrrega burocràtica, més inversió per a reduir les ràtios a les aules i la revisió dels currículums. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, ha explicat a la xarxa que la demanda d'un augment de 400 euros mensuals en el salari dels docents és només una xifra que ha d'avalar, evidentment, tot el col·lectiu.
5: Primer de tot, aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
4: Pel que fa a aquestes declaracions, Esther Niubol, consellera d'Educació, ha considerat maximalista aquesta proposta, ja que l'acord signat entre Comissions Obreres i UGT ja inclou un augment salarial del 30% del complement específic. Ho ha dit avui en una entrevista a Catalunya Ràdio.
6: En el nostre cas ja hem aprovat aquesta millora del 30%, que suposarà 3.000 euros d'aquí 4 anys, i em sembla que, en fi, que a vegades aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no?, a acostar posicions.
4: Ha reiterat la intenció del govern d'apropar posicions en altres qüestions, com ara els recursos educatius. I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu en la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, deixa un carril tallat i provoca lentitud en aquest punt. A banda, també, circulació densa en molts punts habituals, com són les rondes, que arrosseguen encara afectacions pels talls de les manifestacions dels docents. I 6 dotacions dels bombers han treballat en un ensorrament parcial d'un edifici a Olot. L'edifici estava abandonat i no hi ha indicis que indiquin que hi hagués ningú a l'interior. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors rondaran entre els 20 i 26 graus.
1: Notícies en xarxa.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
7: Descobreix els nous serveis de Maresmauto.
8: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
7: A Maresmauto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
8: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
7: Revisions multimarques sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
8: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
7: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Arenys els dimecres i dijous d'11 a 12 del matí. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dimecres i dijous d'11 a 12 del matí a Ràdio Arenys, 91.2 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
1: Espectacle i cultura de proximitat. Cinema, teatre, música, dansa i molt més. Cada dijous a les 8 del vespre, a Plec i Drames, amb Rubén Anaya.
0: Ràdio Arenys.
2: La ràdio, amb Josep Maria Cano.

0: Va, les 10 i 7 i 6 minuts, de fet, del matí. Estem fent camí cap a les 11 en punt del matí. Avui amb xerrades, amb tertúlies, amb en Francesc Castell. Bon dia, Francesc, benvingut.
1: Hola, bon dia.
0: Com estàs?
1: Ben retrobat.
0: Bé, sí, ben trobat.
1: Bé, bé, bastant bé. Diguem que molt bé.
0: Molt bé, eh?
1: Pel que hi ha, diguéssim, arreu del món.
0: Veient el termòmetre del país, escolta'm.
1: Ja, ja.
0: Estem
1: vius i respirem bé i bueno, bé.
0: Va, ara en parlem de coses d'aquestes.
1: No tenim per què queixar-nos, a vegades. Que a vegades també tendim, hi ha aquesta tendència a lamentar-nos de tot, que tot és una merda, i jo mateix, a vegades.
0: Sí, sí. Sí, la queixa és més fàcil que el reconeixement. Eh? Sí, és més fàcil queixar-nos que...
1: Potser també la vessant periodística, que també sempre fixes més les coses que no funcionen que les que funcionen. Clar, saps? I això... que s'han fet proves, no? De dir, aquesta setmana això farem notícies bones i tal, i no ho llegeix ningú. La gent té aquesta mena de morbo, no?
0: Sí.
1: Que també és lògic, no? I que un plataner no caigui, dels 300 i pico que hi ha, doncs això no és notícia. Ara, si cau i a sobre mata una persona, i a sobre aquesta persona és una persona pública, doncs després és primera pàgina, clar.
0: Ara en parlem d'això. Olga Estalella, bon dia.
2: Hola,
0: benvinguda.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Gràcies, molt bé.
0: Va haver un diari que es deia, recordo que em sembla que es feia a Mallorca, o sigui, s'imprimia a Mallorca i es repartia a tot l'estat espanyol. Hi havia un diari que es deia el diari de les bones notícies. Va tenir 3 mesos de vida, no?
1: Sí.
0: I em sembla que estic parlant de l'any 2000, no va durar, però perquè és que era inllegible, o almenys en els nostres estàndards del que és la informació, era inllegible aquell diari. La riera llueix amb els arbres amb les seves copes de color verd, no? I un reportatge sobre que bonica és la riera amb els arbres de color verd.
1: Que has esmorzat avui encara, no? Que has esmorzat.
0: Clar, clar. Clar, era... I és veritat que és molt fàcil queixar-se o denunciar o posar l'accent en allò que no... Que després això els polítics s'emprenyen molt, en general, i en Arenys en particular, no? És a dir, a la que els hi toques allò... O sigui, a la que expliques allò que no està bé, ja va, sempre aquella mirada negativa, aquella mirada...
1: Però això hi ha molt que explicar, també, perquè de vegades a la llarga ho agraeixen, també, que es vagi focalitzat en un determinat tema o en determinada problemàtica i els mitjans d'informació exercien ja en passat, no?, de transmissió, quasi, perquè sovint els polítics, doncs, més enllà de la campanya electoral, de vegades estan massa, en els despatxos i més, i hem de tocar més carrer i xerrar amb la gent i més, sí.
0: I després hi ha un element, Olga, però hi ha un element que jo crec que he interpretat malament o mal llegeixen. Eh? És a dir, quan algun mitjà de comunicació, digue-li aquesta casa, digue-li una revista, un diari o una televisió, denuncia una cosa que no funciona o expressa una opinió contrària al que expressa, al que fa a qui governi, Bé, no és una crítica, és a dir, és un fet. És a dir, si el poble està brut, si al poble hi ha inseguretat, si al poble hi ha un semàfor que no funciona, seguirà sense funcionar si ho dius com si no ho dius. En el moment en què tu dius, és veritat que fas que molta gent ho sàpiga, però fas que el polític també se n'enteri.
1: Exacte, i reaccioni.
0: I prengui consciència.
1: I reaccioni, clar, també.
0: I li dones l'oportunitat de reaccionar.
1: Sí,
0: llavors,
1: sí.
0: El polític s'ho pren com a... Perdó, merda, ara aquests tios han dit que el semàfor no funciona, i ara ho sabrà tothom. Bueno, però és que no funciona. Sí. És que el problema no és que no ho sàpiga tothom, el problema és que el semàfor no funciona. No? I que entenguin això... És molt complicat.
1: Això és un gran debat, eh? Que
2: ara
1: i no és d'ara, eh?
2: Vull dir una cosa a favor. Ja que estem dient que de criticar les coses, sí. Jo vull comentar que estan canviant totes les llums de la riera, que estaven foses les bombetes, bueno, allò, i els estan canviant tots. Ja fa una setmana veus els operaris que van allà, posen i canvien el d'allò. O sigui, els fluorescents.
0: Sí.
2: Val? O sigui, que dintre de no res... ja estaran tots funcionant. Ho dic perquè ja que diem... Quan ja sabeu que jo també...
0: Sí, sí.
2: Quan una cosa no és correcta, la dic. Però si em sembla molt bé, i això, veus, no es diu. Doncs avui
0: ho diem.
2: S'ha de dir que s'estan canviant els fluorescents que no funcionaven de la Riera.
1: Baixant, ho he vist, i sí. I he pensat, sempre hi haurà aquell que dirà a bones hores, això a l'hivern que hi havia poca llum, no? Sempre hi ha aquella visió. També ho diran, no? I a veure, també és d'agrair que també ara es faci, perquè si no, aquestes fulles de primavera que surten tan ufanoses, segur que d'aquí pot també taparan bastant. Aleshores, aquesta llum també és aprofitable per...
2: És que feia cosa, tu saps, Francesc, que vivim allà dalt, sí. Hi havia algun tros que, com s'havien fos les llums, a la nit feia una mica de basarda de passar-hi. Sí. Vull dir, llavors, doncs, a veure, estic contenta de que ens posin més llum, les llums.
1: En canvi, a l'altra vorera no hi estan tant, perquè hi ha sectors que...
2: No, això ja ho sé.
1: Que tenen faroles.
2: Sí, això ja ho sé, però...
1: Sí, és veritat. Sí.
2: Bueno, doncs a veure si després se'ls hi arregla amb ells, jo també espero.
0: Sí, però està bé, vull dir... Però veus, si no ho haguéssim dit, si no s'hagués explicat, segurament que l'Ajuntament ho sabria igual, però probablement no s'hagués pres tanta consciència de la importància de per què cal canviar els fanals. És a dir, no? si ningú es queixa és que està bé, i no és veritat. No? És a dir, no és veritat.
1: Perquè és impossible que tot estigui bé. A veure, és impossible.
0: Impossible.
1: Em diu, què tal estàs de salut i tot això? I, tot bé. Dic, home, tot és quasi impossible, no? Però bueno, podem comptar. No, hi ha una frase també, ja fa temps que d'això... A veure, ja se suposa que algunes coses estan bé.
0: Sí,
1: no tot és negatiu. Perquè més faltaria, tot estigués tan malament, ja no hi hauria ningú al poble. El poble o el país o la ciutat o el que sigui, no? Aleshores, ja se suposa... El que, en tot cas, posem una mica d'èmfasis en les coses que no estan bé per mirar d'aquest tant per cent que no funciona prou bé, que funcioni també millor. És en plan positiu.
2: És en plan positiu, Jo penso que quan diem alguna cosa, és en plan positiu, que sí.
0: L'altre dia veia un vídeo del... I també en tema, però l'altre dia deia un vídeo de l'alcalde, que ara fa Instagramer i tal, i es fa vídeos i aquestes coses, amb una cosa que tenia... que tenia tota la raó del món. Deia, sortia amb un paper dient, escolta'm, és que aquí on abans havien contenidors, aquí hi havia molta brutícia. I ara els que es queixen de que el sistema no funciona no recorden que aquí hi havia... I és veritat. És a dir, de vegades perdem la percepció de l'històric. I abans que es posés el porta a porta, els contenidors del Pla dels Frares eren un drama, i els contenidors de la Riera eren un drama, i els contenidors que hi havia a dalt de tot allà al carrer Barça eren un drama, i els contenidors d'Arxiprés Rigau eren menys drama, però drama també, i eren nius d'autèntica merda, i s'ha de dir clar.
1: Que això que no tot és responsabilitat del consistori,
0: no.
1: Perquè també hi ha molt d'incivisme, i això és molt lamentable.
2: És molt lamentable.
1: De dir, el César, el que és del César, i a Dios, el que és de Dios, aquella dita bíblica i demés, no? I és veritat.
2: Jo veig gent que tira, no sé, vosaltres també, suposo que van amb la bossa de les escombraries i les tiren a les papereres.
1: I encara diuen, no, és tu que ho fas malament. I dius, home, a veure què faig jo malament.
0: No, jo faig... No, ho deia perquè... I és veritat... Però això... O sigui, és veritat que això ho hem millorat molt. El sistema actual és perfecte? No. Hi ha incivisme? Sí. I té fallos? Sí, té fallos. Hi ha coses que es podien fer d'una altra manera i es fan com es fan. Ho dic perquè de vegades sembla que dic... Hi ha bosses, és que estàs criticant... No, si és que al final tot venim d'un històric, tot és veritat... I tothom té raó. Abans era molt més brut, el sistema d'ara és molt millor, però no és perfecte, i llavors tot està en funció d'on poses l'accent en les coses.
1: Sí,
0: no?
1: És molt
0: complicat tot això.
1: El que li diria l'alcalde, aquest i altres alcaldes també, que es posen medalles i això, i fan discursos aquests, diguéssim, veieu com això ha millorat molt i tal, que fessin això la visió una mica en retrovisor. Recordes que aquí vas dir tot això fa un any o dos? Doncs això s'ha solucionat bé i ells ja s'encarreguen de dir-ho, però això que vas dir, doncs això ha empitjorat, o està igual, també. I això no et ser negatiu, et ser realista.
0: Sí, sí.
1: És fer una foto de... Ara me'n ve el cap, ha vingut ara mateix, no? Plaça Mare Paula fa mig any o una mica més, aquella mena de brot, diguéssim, gent que es queixava perquè hi havia els crits dels nens que jugaven a futbol i tal.
0: Sí.
1: I recordo, l'alcalde va sortir, no us preocupeu, que això, l'espai que tenim aquí davant, que diuen els lleons, i això, que és un espai mitjanament entre lúdic i passeig i carretera, és una cosa...
0: Molt rara, eh?
1: Sí, rara. Molt rara. Aleshores, clar, aleshores està igual, no s'ha fet. Allà no, no. I a més es va dir, difícilment aquí es podrà muntar, diguéssim, unes pistes com Déu mana, perquè hi ha un pendent, els vials passen molt a la vora, les pilotes que volen saltar, etcètera. No? Aleshores, clar, de vegades hi ha aquesta improvisació una mica populista, de vegades, no?
0: Sí, sí.
1: Ja ho arreglo, ja està, ja, no us preocupeu. I a veure, està molt bé que algunes coses es posin a la medalla perquè s'han fet bé, i altres revisionem aquests vídeos, Instagram, etcètera, etcètera, perquè diguéssim, home, està bé,
0: sí, sí.
1: Però també admeto l'autocrítica, etcètera, eh? Vull dir, això també, en fi... Falta un any per les eleccions encara.
0: Sí, sí. I la presa de decisions. Eh? No, mira, jo això no ho arreglaré. Jo no ho arreglaré, perquè per mi està bé.
1: Oh, exacte, i ho has d'argumentar, en tot
0: clar,
1: cas, argumentar.
0: Oh, quina vergonya. Jo crec que és que qualsevol cosa que faci no serà millor que el que hi ha ara. Per tant...
1: I el cost-benefici, sí. Explicar-li aquestes coses, el cost que en traurem d'arreglar això és molt menor que el benefici que hipotètic que en podrien dir. Aleshores, clar, quedes satisfet en certa manera perquè veus que hi ha al capdavant uns tècnics, perquè a vegades també els polítics i els tècnics a vegades són bastos comunicants, no? Aleshores, quan convé, no, hi ha un informe tècnic que diu això, no? I quan no convé, doncs, tiro pel dret, no? Aleshores, de vegades també tenim aquesta tendència de emmagatzemar al cervell un estàndard del poble que no és massa real. I més, en èpoques que estan canviant, a vegades hem parlat aquí, no? Olga, n'hem parlat de
2: sí,
1: que...
2: Sí, però és que a mi el que em sap greu, a veure, és a vegades la gent. L'altre dia, el diumenge, al parc meu, al tros meu, que hi ha tot d'arbre, de maneig sí. I tot això. Hi havia un pare amb dos fills, allà. En lloc de tirar, anar-se'n una mica més cap allà, cap a la Morera, que hi ha més espai per jugar a pilota...
1: En parles de l'entrada de Mare Paula.
2: Del parc de Mare Paula.
1: Vaja, per situar-nos i l'Orient també.
2: Sí, que hi ha els bancs, sí, a veure, sí, i que sí, està sí, preciós. Sí, sí, sí. Dius, els tiraven la pilota contra els matolls. Dius, ostres, jo és que no em vaig poder evitar. Dic, teniu molt camp endavant, eren els únics que hi havia. Dic, per què no tireu la pilota cap al centre i no tireu aquí els matolls perquè els feu malbé?
0: Clar.
2: Els pares van dir alguna cosa? Vaig dir, bé, escolta tu, tanco baixo la persiana i no em vull saber... No, ja no. Perquè si els pares no se n'adonen de que... I ell mateix també els tirava. Dius que estan fent malbé una cosa que és del poble, que és de tothom, que és un parc que la gent va, se senta, està tranquil. És molt relaxant, aquell tros del parc.
1: Sí, sí, sí.
2: Vull dir, i molta gent es posa allà
0: sí, sí.
2: A prendre el sol, a pensar. Jo alguna vegada he anat, perquè és molt bonic aquell entorn. Com si... Allò, els és igual, com no és casa, el seu jardí, suposo.
0: Clar. Tenim molt poca... molt poca sensibilitat a les coses que creiem que no són nostres, que de fet tot és nostre. I ho cuidem molt poc.
1: Tot ho paguem, tots ho paguem tot, eh?
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Directe o indirectament. No, és que ho paga la Generalitat, i la Generalitat també és tu, eh?
2: Sí,
1: els impostos
2: tant.
1: Que paga la Generalitat o l'Estat també són impostos teus, eh? A veure... I si ho fem malbé, doncs mira, el repercutirà negativament aviat o tard.
0: Ara pensava, i canviem, eh? Però ara pensava, abans parlàvem fora d'antena amb altres convidats que han estat per aquí el programa. Clar, el diner públic és una bossa de 100. O sigui, el diner públic és el diner públic. Ja m'invento, 100 euros. I això és tot el diner públic. Si volem posar 3 euros més... ho tiro, ho deixo votant i després ho rematem, eh? Si poso 3 euros més en l'ensenyament, els he de treure d'alguna altra cosa. Perquè no tinc 103 euros, en tinc 100. I aquests 100 s'han de redistribuir. Si poso 2 euros més a la defensa, els he de treure d'algun costat. De l'ensenyament, de l'esport, de la televisió, de la indústria, de les subvencions... Perquè no tinc 102 euros, en tinc 100. I, per tant, aquests dos els he de treure d'un costat i posar-los en un altre. Per tant, si ens gastem 1.000 euros refent per terres perquè resulta que els hem fet malbé a cops de pilota, són 1.000 euros que no posarem en canviar llums de carrer, asfaltar bonys, adaptar voreres, no ho sé, posar papereres... I d'això n'hem de ser conscients.
1: Clar, clar.
0: No? És el que hi ha.
1: Tot i que de vegades penses, també hi ha enginyeria d'aquestes de...
0: Economicista
1: i comptable, que ho fan venir bé els romanents, que ara diuen hi ha 15 milions d'euros que estan romanents que les lleis de govern central no permeten, tal... de vegades tot això et dona que pensar, i a la majoria que no tenim, diguéssim, formació comptable, econòmica potent, doncs et deixes enganyar, no? O sigui, ja no saps què fer. Aleshores ja el pitjor després, no? Ja ets incrèdul i no creus en res, no? Mm. I quan necessita la societat, i més que tots anem més a la una, no? Aquest concepte de poble, tirem... I després veus que la cosa no està tan clara, lamentes o jo què sé, o queixes i t'agafa una úlcera, o ja desconnectes de la cosa pública, ja no vas a votar, etcètera. I això és trist, no? Perquè després la implicació, diguéssim, la responsabilitat...
0: Sí.
2: S'ho guanyen a dit, eh? S'ho guanyen a dit els polítics. Fan tot el possible perquè la gent no vagi a votar, perquè hi ha una sèrie de coses que dius, les veus o les escoltes i penso, però com pots ser tan fals? Vull dir, un dia dius una cosa, un altre dia en dius una altra, és tremendo. Jo és que, en sèrio, és allò que dius, et tens que posar una pinça al nas, de debò, Vull dir... Perquè sí, ara no. Va pel tema, per un tema, però bueno, no cal que el traguem, perquè és més general.
1: No, no, però de coses generals també, de lo petit per inducció es posa lo gran, i al revés, no, també. És complexa la cosa, tot això hi ha, en fi, tractats i estudis.
2: I tant,
1: la cosa social, inclús històrica i de més, no? Mira, jo acabo de venir
0: d'Irlanda, mira, és una cosa... Tinc dos temes que volia
1: preguntar. Hi ha un debat, i així mostres...
2: Tremendo, no?
1: Mare de Déu, que tornem abans del Brexit, no? Perquè això ens ha anat fatal. I més a les eleccions que hi ha hagut aquest cap de setmana, han donat a laboristes...
2: Els independentistes.
1: Aleshores, clar... davant tot això et dona que pensar que potser sovint, el que deia abans, no? Hi ha un plus d'improvisació, no?
0: Sí.
1: I tots aquests bandassos, no? Pam, pam, i amb la gran, diguéssim, núvol negre que és de sobre Europa, rodejats de dues guerres i a sobre sense saber el futur, aquest viratge cap a la dreta cada vegada més preocupant, on es portarà això, no? A veure, que la història també està plena d'exemples bastant negatius i preocupants, eh?
2: Francesc, ara estem fent la història de Catalunya. Bueno, faig història de Catalunya.
1: Ah, sí,
2: els dilluns. I ara estem amb el tema del descobriment d'Amèrica, Cristòfol Colom.
0: Sí.
2: I, vull dir, i la lluita que hi havia entre... O sigui, el que tenim ara no és d'ara, eh? És de... ja a l'època dels Reis Catòlics.
0: Sí, sí.
2: 1200, bueno, vas a...
0: 1492.
2: Però, bueno, o sigui, la Isabel, com a representava que era Castella, ui, el Ferran poques coses tenia a dir, eh? Vull dir, aquí, hi havia unes lleis, i vosaltres ho sabeu millor que jo, que li treien una mica de poder al rei. A Castella, no? A Castella només era el rei, la reina que manava...
0: Sí, era hegemònica.
2: Era hegemònica,
0: sí.
2: Vull dir... Llavors, quan es va morir la Isabel, li van dir al Ferran que se'n tornés cap a Aragó.
0: Sí, sí.
2: Vull dir, perquè ell no era el rei de Castella. A veure, si es deia a Castilla i eren els Reis Catòlics, vull dir... Vull dir, ja... O sigui, la mania que ens tenen... Ja
1: bé. Però la marxa per l'imperi, sí. Després Felipe II i a més... Mira, això també va sortir allà, perquè l'armada invencible, etcètera, és d'aquella època, i és de l'època... Tots aquests imperis, començant, jo què sé, pels mesopotàmics, sí. I a més, tenen aquesta història totalment absolutista, expansionista, i criminal, sovint, no?
2: Sí, sí.
1: I això ho han fet tots, eh?
2: Molt esclavistes.
1: L'imperi romà, no en parlem, els britànics també, Déu-n'hi-do.
0: També. Déu-n'hi-do. Els holandesos...
1: Exacte, totes aquestes colònies tenen una part molt fosca, molt fosca. Mira, encara, mira, l'Ayuso se'n va...
0: Sí, i es troba la diputada mexicana.
1: Exacte.
0: Però que,
1: que li planta cara. I va haver de comentar les cames, perquè es va descobrir que bueno, no tenia massa idea crítica i històrica d'anàlisi de la realitat, el que són els imperis, no? El que van ser els imperis. Que ara hi ha alguns altres imperis molt més sutils, també.
0: Ui, tant. Els imperis econòmics, no?
1: Econòmics. Vols dir? Per exemple, la Xina, La Xina és un gran imperi, diguéssim, en creixement, no?
0: Però, fixa't...
1: La Rússia, que va recuperar aquest imperialisme, els zars i més, hi ha darrere fons aquest històric que qualla bastant,
0: I referent als imperis, ja a com es gestiona això, Tu que vens d'Irlanda...
1: Bueno, jo he fet 5 dies amb l'Ateneu, que
0: anem... Com ha anat això? Bé o no?
1: Anem bastant bé, el que passa és que, clar, és el síndrome dels viatges, no? Que vols veure molta cosa en poc temps, no? I aleshores, clar, ja que hi és, no? Fas un plus. Sí. No?
0: D'esforç,
1: Exacte, i és un estrès, a vegades que no ho peixes prou bé, tot plegat, no? Encara bo que tothom fa fotos i després s'ho remira i tal, i a més... Però sí, bastant bé, és força interessant. I a més, amb aquesta història, diguéssim, el que és Irlanda, el paper, i més lliga amb el que deia el paper, diguéssim, amb un gran imperi, les religions també, els protestants i els catòlics.
2: Sí. Es veu que Belfast...
1: Irlanda del Nord, vam ser a Irlanda del Nord.
2: Exacte, que es veu que és tremendo, no? Que la gent es va quedar molt d'allò, encara les pintades que hi han. Vull dir,
1: explica-ho
2: tu, que jo...
1: Hi ha com una mena de depressió, diguéssim, continguda, no?, que la notes amb aquests murals i a més. Clar, això no fa tants, no fa 200 anys, no, ni 300, això fa els anys 80-90, Els anys 90 va acabar, tot això, amb uns tractats de pau que s'aguanten encara, però hi ha un pòsit, no?, hi ha un pòsit,
0: I es nota,
1: és per cert. Que dura molts anys, i es percep això... com en l'ambient que... Igual es va passar quan va anar a Croàcia en la biblioteca fa uns anys també, als anys 90, la guerra dels Balcans i demés. També es nota això, no? A part que hi ha encara alguna ruïna, algunes runes i demés de les bombes i això, no? Que fa fredat, no?
2: Fa fredat, sí.
0: Que fa... Bueno, doncs és una manera de conèixer, la història, conèixer món ens fa rics i ens fa ser crítics.
1: I és una combinació, no? Perquè aquells ara, a més aquesta època, aquells prats verds enormes, no?, que hi ha, i tota la gamma de verds, no?, que cantava en Raimo, no?
0: Sí.
1: I aquells penya-segats, no?, que hi ha a la falda, diguéssim, mirant cap a l'oest, i molt interessant, no? Sí.
0: Doncs, escolta'm, enhorabona, encantat que us hagueu passat bé i que a més hagueu anat en un moment molt interessant políticament i socialment, com és aquest de les eleccions, que han donat el resultat que han donat i que veurem com deixen Europa. Bueno, veurem si Bretanya cada cop està més tornant enrere, més per desfer el Brexit. Si no fos per la zona de Londres, per entendre'ns, jo crec que el país tornaria
1: ràpidament. Jo penso que el poble... finalment ha reaccionat i ens van emportar aquí, ens van vendre una moto, per dir-ho de forma molt, molt casolana. Aquesta moto ha resultat una moto avariada.
0: I hi ha deutes que tinc, i així hi ha deutes autoimposats. Què és el Barça?
2: Fantàstic.
0: Fantàstic. Perquè és futbolera.
2: Molt bé, molt contenta. Perquè el partit va ser maco.
0: Sí, que sembla, sí.
2: Vam guanyar per 2-0. I, bueno, i l'espectacle d'abans, del camp, les llums... No sé si ho vas poder veure, perquè potser ja estaves tornant o...
1: No, hi havia tornat.
2: Hi havies tornat,
1: aquella
2: o devies estar...
1: Aquella nit hi havia tornat, encara estava la ment.
2: Estaves, exacte.
1: Amb el gelat, quasi.
2: Però, bueno, la gent es va quedar fins al final. Sí. Estava tot molt preparat, perquè si es guanyava... fos maco.
0: Sí, sí.
2: Llavors ahir va haver la rua, ja sé, molta gent m'ha dit, ai, no calia que ho fessin per TV3 perquè es van treure tots els... Això ho podien haver fet per Esport 3. Mm. I amb això, mira que sóc futbolera...
0: Sí, sí, jo penso que amb això tenen d'acord.
2: No, penso també, potser es van passar tantes hores... No, ara de debò, eh? Mira, sí, que sóc sí. del Barça, m'encanta que facin coses, però potser ho podien haver fet per un altre canal. No calia.
1: Sí, sí. És que hi ha un
2: no calia canalment. Tantes hores estan pendents d'una rua.
0: Dos referent, un breu moment a la rua, tampoc calia una rua de 5 hores.
2: No, exacte.
0: Però, perquè els jugadors, jo crec que al final, pels propis jugadors, ja deien, bueno, escolta'm tu, a veure, total és una lliga, eh? Vull dir, o sigui, ja portem des d'ahir, vull dir, no calia fer una rua de 5 hores que va tallar la ciutat, que va fer que fos un caos, que tal... I la segona, no calia donar-la tota per TV3.
2: Clar,
0: És que tampoc cal donar el partit de Champions ni del masculí, ni del femení, ni el partit de Lliga, ni... És a dir, el futbol, com el bàsquet, com... Si hi ha un canal d'esports...
2: Sí, exacte.
0: Fes un canal d'esports. O sigui, jo, que la Champions masculina o la Champions femenina, és que m'és igual, es faci per TV3 i que això obligui... Si fas una pel·lícula, bueno, mira, doncs no fas la pel·lícula i ximpum. Però això de fer els informatius de 10 minuts a la mitja part i a les 10 de la nit, perquè... Hola? Si és futbol.
2: Sí, no ho entenc.
1: Sí, hi ha una transcendència potser massa més enllà del que toca. I clar, no hi ha per TV3 que agafi la màxima amplitud, la màxima audiència i tal.
2: No,
1: el diumenge a la nit va ser, no? Ja estava el país paralitzant, no? Tothom davant dels televisors i de més. Ja hi van fer aquest ritual i ja van veure que... I sobretot jo el que vaig veure és... Mira, veus, aquí hi ha una llavor que va sorgir i es manté i donarà molts fruits aquesta llavor. Eh? Sí, els nois aquests que encara tenen 18, 19 anys sí, i amb aquest entusiasme, així, això és un valor brutal, no? I jo ho veig amb els meus nets, que volen posar la samarreta del Barça i vinga, sí, i així que la
2: cosa... Bueno, Arenys, Francesc, ell també ho va veure,
0: sí, jo ja.
2: La Riera d'Arenys, el diumenge, era la canalla, bueno, i no tan canalla,
0: sí,
2: anaven amb les samarretes del Barça. Vull dir, que dius... Bueno, fa una mica de caliu, això sí, però el que dius tu, el que dieu, eh? Jo no estic d'acord amb que es fessin tantes hores per TV3.
0: I el futbol té un element que és molt criticat i molt criticable. Sí que és veritat que té un element de comunió.
1: Sí, sí.
0: És a dir, fa... I el Barça, el Madrid a Madrid, el Bilbao al País Basc o la Real Societat, tal, quan guanyen, és un element de... És com fer la revetlla de Sant Joan, però en lloc de fer-la cadascú a casa seva, fer-la tots en comunitat,
1: col·lectivament
0: sí. Saps? És una...
1: I aquesta comunió dona un valor molt multiplicador brutal, no? Si jo ho veig, això sí, sí.
0: Sí.
1: És com l'opi... Ara, si el Carles Marx veiés...
0: Sí, l'opi del poble. Sí.
1: L'opi del poble és el futbol. Sí. No m'ho havia pensat
2: els
1: mai.
2: Els romans era el circ.
0: Sí.
2: A cada època hi ha una cosa que dius que es fa que perquè la gent no pensi excessivament... Bueno, ho pensem, però vull dir... Per allò de que deia el Carles Marx, no?
0: Bueno, jo recordo...
2: El opio del pueblo.
1: Exacte.
0: Jo recordo Pujol al balcó de la Generalitat quan anaven a fer les celebracions a la plaça Sant Jaume, en Pujol ho reflexionava, això. Jo, en entrevistes a la ràdio, ho havia fet, deia, bueno, el futbol, que és un total un esport i que té tal no sé què, és un eix de celebració i d'alegria de molta gent en determinats moments, i deia, això és positiu, i això és bo, perquè ens arrela, perquè ens fa... Perquè no hi ha... Quan som tots d'un mateix color, no hi ha orígens... No hi ha barris, no hi ha diferències. Eh? Ens iguala, més o menys ens iguala a tots. No? I això també és un valor que li cal donar-li el, que està bé, cal donar-li el futbol a la nostra societat. Els americans ho fan amb el futbol americà i el Pakistan ho fan amb el cricket, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I al final tot cada país té, o els israelians ho fan amb el bàsquet, em sembla, no?
1: I és una vàlvula també d'escapament, sí. També. Això també s'ha de dir, no? En moments que bueno, qui més qui menys té i problemes col·lectius també grans o preocupacions també en la vivenda, etcètera, en les guerres, etcètera. Aleshores, està bé que hi hagi aquest bàlsam una mica, eh? Sí. Però recordem que només és un bàlsam. Després,
0: això és molt important.
2: La realitat torna a ser, no?
1: Tornem a la realitat. Llavors el meu fill li deia, escolta'm, està molt bé, vas aquí i allà, però aquest Barça no solucionarà el teu examen que tens la setmana que ve. O sigui que, a veure, ho celebrem, ho vivim, sí. I a més ell feia esport bàsic, que això és l'important també que hi ha, l'efecte social que hi ha. Sí. Jo veig amb els meus nets ara actualment i amb els meus fills abans, que hi havia aquest fenomen, no?, d'amistat, de grup, de solidaritat, que després pot tenir lectures en altres camps, de, inclús amb els estudis, en la feina, amb la, que sé que hi ha de coses, no? O sigui, a veure, el Barça i el futbol en general és una, aquesta vàlvula d'escape, és una diversió, és un esport, però també té aquestes components, diguéssim, profitables. Sí. No les fem desaprofitables, no les malmetem.
0: Exacte.
1: Perquè també tenim exemples, sobretot, jo què sé, de hooligans i això.
0: Home,
1: surten aquí.
2: I jugadors del Madrid, que es peguen els vestuaris.
1: Exacte.
0: Bueno, va, ara deixa'm donar una imatge també a Madrid. I jugadors del Barça que surten a la rua fumant vapers.
2: Ah, això no ho he vist.
0: Jo sí que ho vaig veure.
1: I qualque pedra que va volar, també, sí. Explicat per la ràdio.
0: No, és broma, és broma. Jo sí que això que sí que diu. Escolta, va, que estem parlant de qüestions socials que són molt importants.
1: Va.
0: Avui a vaga d'ensenyament.
1: Ah, mira, entrant aquí m'he trobat el bus d'Arenys de Munt que tenia que passar en una hora determinada, arriba més tard.
2: Arribat
1: més tard. I a sobre ha hagut d'informar que no podia continuar, que havia de tornar a les cotxeres, diguéssim,
2: perquè
1: recollir gent, perquè es havien trobat una mani allà...
2: L'he vist a la televisió, perquè hem connectat amb Mataró i havien dit que havien tallat la C-32. Deu ser això que dius tu.
1: Sí, i a més ha sigut un problema, perquè volien aparcar amb uns grans magatzems i tal, en una àrea comercial, sí. I l'aparcament aquest donava per molt, diguéssim, per preparar la gent que portava les pancartes i les reivindicacions i més, en fi, totalment legítims, doncs heu hagut d'improvisar un altre lloc, tallades de trànsit i això ha afectat, diguéssim, aquests serveis, diguéssim, de repartiment de gent, i clar, i la gent estava preocupada, jo he parlat amb algun d'ells ara fa mitja hora, clar, i ara tenim problemes perquè, clar, l'hora que teníem, tot clar. I que surten en temps, per anticipar-se, doncs ara no sabien si a la tornada que el conductor els ha dit no us preocupeu que d'aquí mitja hora seré aquí o abans de mitja hora, que arribarem a temps. Després, sempre hi ha imprevistos i que no es pugui complir. Bueno, això és una cosa col·lateral d'aquesta ciutat, de la vaga i de més.
2: Però jo trobo que s'està portant molt malament pel govern, el tema aquest dels professors i de la... Vull dir, a veure, també això que va haver-hi, els Mossos aquells a les assemblees, són coses que... Vull dir, no ho sé, jo des de fora, vosaltres que sou periodistes, ho veieu d'un... potser diferent, però jo des de fora penso, ostres, per què... Vull dir, que li cal arribar a aquests extrems? És com un tu, jo, no?, entre uns i els altres. Vull dir, la feina dels governants és governar, intentar trobar solucions, no provocar aquests caos que s'estan provocant, no sé,
1: I se't triga molt en reaccionar i ara es donen compte els governs i les conselleries d'ensenyament de que hi havia una feina d'anys anteriors i inclús de mandats anteriors, més enllà d'aquest, que no s'ha fet, i hi ha, diguéssim, una motxilla que portem a la motxilla, o porto a la motxilla, que és força feixuga, i difícilment amb una reunió. Ara, aquest dijous sembla que es solucionarà. Trobarem aquí la pedra filosofal de tots aquests problemes, però després hi ha les de la sanitat, després hi ha cantitat
0: clar,
1: de coses.
0: Sí, aquest és el tema.
1: I clar, jo també vull estar en la pell dels polítics i dels que gestionen tot això, però clar, el que tens raó, no? Sembla que es va el dia a dia, no? Apaguem aquest foc i perquè si no vindrà un altre més fort, no?
2: L'altre dia, Francesc, Josep Maria, van entrevistar... És que, però hi ha persones que ja deixen mala maror, perquè van entrevistar a la d'Educació, el dematí. L'entrevisten, li fan una sèrie de preguntes i tota l'estona deia, no, és que nosaltres ho estem fent bé. O sigui, no va contestar a cap de... Això ho hem comentat. No va contestar a cap de les preguntes que li feia l'entrevistadora. O sigui, sortia sortia per aquí, per allà, que el govern que està intentant, però el que li preguntaven...
1: Era molt concret.
2: Era molt concret. Una de les preguntes que li van fer era, a veure, del tema de la gent, dels ràtios de les escoles, d'acord, però que necessiten els professors en aquests moments que tenim tant molta immigració, que la gent arriba a mig curs. Vull dir, diu, és que no es pot comparar el que hi havia abans. No podeu fer, això ho deia, no es pot fer unes lleis i unes coses que no es tingui en compte tot això. Vull dir, aquí hi ha molta més... A veure, potser a Castella, a Valladolid, on sigui, no tenen els mateixos problemes que tenim aquí. I sembla que no siguin conscients de que aquí hi ha molta immigració, que hi ha molta canalla, que no arriba i no sap res, no en sap de català, que se'ls hi ha d'anar a ensenyar, hi han d'haver-hi les escoles aquelles que hi ha per quan arriben. I tot això representa un esforç,
0: sí, sí,
2: pels mestres. Vull dir, no sé, és que...
0: No, que sí, que sí. Mira, jo he parlat ara fa... Bé, mitja hora he parlat, bueno, abans que entéssiu vosaltres, amb la Lidón Gasull, que és la directora, presidenta, no, directora, de l'Associació de Federacions d'Alumnes de Catalunya, és a dir, les AMPAs de Catalunya, val? Per saber quina visió tenen els pares del que està passant. I la Lidón em deia... Nosaltres estem d'acord amb els mestres. Estem alineats. Perquè creiem que és un problema no només econòmic del seu sou, però és un problema que darrere hi ha moltes altres reivindicacions. L'escola inclusiva...
1: Les ràtios,
0: etcètera. I jo li reflexionava...
1: Els sous, perquè després es despengen també, tot s'ha de dir. Això amb 400 euros de pujada de cop, demà estaria tot solucionat. O sigui que també veus la part aquesta més
0: crematística.
1: Més crematística, perquè després es disfressa en frases que tenen raó, també. Però sovint veus que a sota hi ha el tema econòmic. I clar... l'administració tampoc té una màquina d'imprimir bitllets, no? I diria, però altres coses també tenen la raó, perquè jo què sé, ara resulta que amb armament i despesa militar i despesa de defensa també, ara se'ns dispara ja, no?
0: Sí.
1: Estem en una altra ràtio també bastant forta.
2: Però també gastem diners en una cosa que no ha funcionat, que és la DGAIA. Jo ho dic perquè hi ha tants fons oberts.
0: Ah, bueno, no
2: la DGAIA, vull dir, s'han donat diners a unes persones i ara tenen...
0: Bueno,
2: vull dir
0: que... persones properes ideològicament a un determinat govern, que això ho fan tots, eh?
2: Sí, bueno, d'acord, però no està... Però...
0: No, jo torno un moment a l'educació i me'n vaig a lo dalt d'allò, però jo li reflexionava... És que per la Conselleria d'Educació han passat tots els governs. Tots, de tots els colors. Des dels de la dreta fins als de l'esquerra, els més centrats, els menys centrats, els que s'han descentrat i els que s'havien de recentrar una altra vegada. Han passat tots. I tots han tingut problemes, tots han tingut manifestacions, tots han tingut queixes a la porta del departament i tots han estat incapaços de resoldre el problema de l'ensenyament. Tots. Me'n vaig molt enrere. Des de Carme Laura Gil fins a la consellera actual. Tots. Esquerra, Comuns, PSC, Convergència, Junts... És igual. PP, tots han tingut responsabilitat i n'han estat incapaços.
1: I semblava que... A veure, ara jo em remonto fa 40 anys, no? Hi va haver, diguéssim, tot un moviment, les AMPAs que en parles tu ara, jo recordo aquí a Arenys de Mar, que eren bastant reivindicatives, els mestres també, anaven de bracet, els polítics també, que acompanyaven, o sigui, hi havia diguéssim, un sumatori que feia que la cosa... I ara em fa l'efecte que els problemes s'han... diguéssim, inclús el que deia abans de la motxilla, han augmentat, fins i tot per això, no? Que deies tu, més immigració, canvis, diguéssim, de criteris també, o de noves tecnologies, la burocràcia, la cosa integrativa, el seguiment integrador, no sé com es diu ara. Aleshores, clar, tot això són factors nous, no?, que també no s'han adequat tampoc. I aleshores notes que cadascú d'aquests grups que deia abans, no? Si les AMPAs, si els mestres, si els pares, si etcètera, etcètera, els polítics, anaven més a la una, jo recordo aquí tancaments dins l'Ajuntament de 2 dies, eh?
0: Sí?
1: Que, eh? I anava tallades de la Nacional 2, etcètera, etcètera. I ara em fa la sensació, aquest matí he portat els nets a col·le i he intentat explicar, no, una mica al nivell que mínim, també, no? I he notat allò, bueno, que en piqui pugui. La mestra oficial no hi era, hi havia altres mestres, diguéssim, substitutòries, etcètera, etcètera, i molt correctes, molt bé i tal, però notaves que no hi havia una pinya aquí, entens? I farien altres activitats, però no hi havia aquella unió, eh? Dels anys en la democràcia, de fet. També era una altra època, també. Tot estava per fer, els ajuntaments democràtics estaven naixent, etcètera, etcètera. Aleshores, anys 70 i 9, 80, la transició, etcètera. Aleshores, clar, també és lògic, no?, que cada sector s'hagi, diguéssim, instal·lat amb els seus refugis, i d'aquí no s'ha mogut massa, no? I hi ha un cert atrinxerament, fins i tot ho notes això, amb els sindicats. Els sindicats tampoc van a la una.
0: No.
1: Sovint això, els polítics, els consistoris o els departaments de les conselleries diuen, és que no tenim un interlocutor prou vàlid per agafar, diguéssim, unes trajectòries, unes directrius que en quòrum i que vagin tots a la una. En fi.
0: Mira, jo soc molt crític, ho dic obertament, a mi em sembla bé la vaga de mestres, em sembla bé els motius, em sembla bé que la facin. Ara, jo sóc crític amb els talls de carretera.
2: Mm.
0: Vale?
2: Jo també.
0: Personalment, eh? Jo ara, no, ara m'estic puntal, però personalment sóc molt crític, perquè personalment considero que tenen tot el dret a fer-ho, però, home, a veure, un moment. Ja hem aturat l'educació del país. Ja hem fet que els nanos... És a dir, els pares ja ho sabem, perquè ens ho han dit, perquè tenim els nanos a casa, perquè som conscients que avui aquests nanos no estan seguint el currículum que haurien de seguir, perquè a més sabem que els nostres nanos no els estem ensenyant bé, o no els estan ensenyant bé, o no se'ls està educant bé, perquè hi ha les proves PISA que així ho demostren. Ja sabem que és un... que tenen total... ja ho sabem. No cal, perdó, donar pel cul a les 8 del matí tallant la carretera i fent-nos arribar tard a la feina a la resta de treballadors. Perquè al final, si tu no tens una altra eina, no tens una altra eina. Però amb el sol fet de fer que els nanos estiguin a casa, ja has utilitzat l'eina més potent, que és afectar segurament els que més estimem, que són els nostres fills. Per tant, no cal a sobre, és una opinió personal i segurament m'entenc que està equivocant, eh? Però no cal a sobre tallar les carreteres i fer que arribem tard a treballar.
1: Em costa que dins el col·lectiu de mestres, professors, etc., també hi ha aquest debat. Eh? No tothom
2: està
1: d'acord amb aquestes mesures. El que passa és que després hi ha els més radicals que diuen que si no hi ha, diguéssim, respostes contundents que facin, que molestin, diguem-ho així, no diria fer mal, que molestin, després no reacciona. No reacciona. O sigui que... perquè és a tocar la vora viu, eh? I després...
0: Ja.
1: I,
0: sí.
1: Perquè facin
2: sí,
1: cas.
2: Sí, sí, ja t'entenc el que vols dir, que, clar, així tothom es queixa, la gent està emprenyada, llavors els altres tenen... hi ha com més força per poder-los fer canviar de...
1: Clar, i els serveis mínims també, de vegades també són excessius, també, l'efecte, diguem-ne, de la vaga, que és un dret constitucional, etc., doncs tampoc és el que hauria de ser, o el que era fa uns anys, tampoc. Aleshores, clar, hi ha moltes coses, que, molts factors que conflueixen en situacions com aquestes, no? I més quan tracta elements tan sensibles com és l'ensenyament, que és el futur, diguéssim, del poble, com és la sanitat, també, o com és en fi, ho hem vist en Rodalies, i a més, són tres elements molt, molt complexes, no?, que és difícilment negociable al 100% i a gust de tothom. Eh?
0: Sí, sí. Jo crec que això tampoc no suma. És a dir, dins del propi col·lectiu deies que hi ha debat, quan deies que és que tothom tira pel seu costat, és que probablement ha arribat un moment que ningú mira. És a dir, ningú mira el, i es solidaritza amb els, del, amb els altres, no? Els professors estan en la carretera i donen pel sac als pares, llavors els pares ja fa temps, o després, diran, bueno, doncs tu que ara vols que, ara vols que t'ajudi, ara espavila't. El dia que vas voler-me ajudar, em vas fer arribar tard a la feina. I això és una bola que al final no, que al final no porta enlloc. Que al final no porta... Perquè al final de tot això que estem dient, al final, és, més enllà del sou dels mestres i de tot això que és molt important, hi ha que les proves PISA segueixen dient que no en tenim ni punyetera idea de matemàtiques, que no en sabem de comprensió lectora, que tenim una expressió oral lamentable i que els nostres fills, nets, nebots o veïns, estan a la cua d'informació.

0: que els doni pel sac, doncs, que puguin arribar, no? O sigui que, i el que no pugui viure, que, com deia la cançó del Zuc, que era un conjunt molt maco i vicenc, el que no pugui viure, que es mori. Són dites aquestes. Que... Aleshores, quan arribem a aquest nivell també de desmembració social, alerta també, perquè aquest pendent cap avall no condueix a res bo, també.
1: Sí, sí.
0: De vegades jo també sóc... allò d'intentar posar-nos en la pell de l'altre. Cosa que potser s'ha perdut, això, no? I jo què faria, en el seu cas?
1: Sí, sí.
0: Jo potser, jo tingués 20 anys, potser seria un ocupa, perquè així com està la vivenda, no et deixa altra alternativa, si tens un sou mínim.
2: Sí, sí. Sí, però a veure, per exemple...
0: Clar, et busques solucions alternatives, de vegades estaleres, de vegades antisistema, etcètera, etcètera.
2: Però molta gent t'explica també, a persones, avis, grans, que tenen una pensió de merda, sí, parlant malament, que et guanyen 800 euros i tenen llogat un pis. I aquests diners que els hi dona aquest llogater els serveix amb ells dos per poder viure d'una altra.
0: Els hi arregla una mica la pensió.
2: Val? Sí. Llavors dius...
0: Però això no és general, eh? No podem generalitzar d'això.
2: No, a veure, hi ha els fons voltor, per suposat. Això és un altre tema.
0: Exacte, i la pensió mínima no són 800 euros, sinó que és una mica més, afortunadament.
2: Vols dir?
0: La mitjana...
2: Sí. Ai, doncs hi ha gent que m'ha dit que cobra això, eh?
0: Sí, però dic en general...
2: En general,
0: fent el resum, com el salari, bueno, el salari mínim, 1.100, no?
2: Tu creus que amb 1.100 o 1.200 euros és igual, es pot viure?
0: No es pot viure.
2: Val?
1: No, impossible.
2: Ah, ho dic perquè...
0: No es pot viure... A veure, sobretot... amb un nivell estàndard. No. Hi ha gent que però... ha de viure, inclús amb més que això, eh? Ha de viure,
2: ha de mal viure. Però si tu, per exemple, si vosaltres sou dos sous a casa, és un tema. Jo sóc jo sola. Ara el lloguer, l'assegurança del pis. Ara la llum de l'hivern, que ha sigut caríssima. El gas, el d'això, el telèfon...
0: Sí,
2: se te'n van els diners que dius... I després vas a comprar... I abans amb 50 euros comprava una mica i ara la meva feina és per comprar-ne amb 80.
0: Sí, sí, sí.
2: Vull dir... No, jo ho dic perquè... Sí, sí. És un problema.
0: És un drama, això.
2: És un drama.
1: La vivenda és un problema molt greu. La vivenda és un problema molt greu.
0: I que té efectes col·laterals en molts altres aspectes de la vida.
1: I que no sé per què no s'està resolent. És a dir, és una altra qüestió, és un altre tema en el qual no entenc... O sigui, quins són els... Bueno, sí que entenc quins són els interessos que hi ha al darrere per no posar-s'hi de totes. És a dir,
0: hi havia gent molt radical, digui, mentre no acabem amb aquest sistema, el capitalisme pur i dur, la cosa no anirà bé. I ja hi som, el gran debat, diguéssim. Això és anant a màxims, no?
1: Sí, sí. No, clar, però vull dir, és així. No s'hi posen perquè bona part dels grans tenidors...
2: Són entitats
1: bancàries.
0: També, mare de Déu.
1: Clar, i tant. Són entitats bancàries. La Caixa és la que més en té. Val? Llavors, qui s'hi posa amb qui té els nostres deutes? Que és el problema que tenen els partits polítics. Qui es posa amb qui li devem diners?
0: No. I les campanyes electorals, qui les paga? O qui avança els diners en crèdits i demés en els partits polítics? Doncs els bancs, clar.
1: I després, bueno, doncs, fem anuncis de cara a la... Mira, abans que has parlat de defensa i dels diners que es volen destinar als exèrcits...
0: En defensa.
1: Aquí, per això...
0: Hi ha la notícia aquest d'Indra, no sé si per aquí, no?
1: Sí, sí, clar, ahir casen... Per què cal tenir cultura? Cal tenir cultura per saber llegir. Vale? Perquè quan algú...
0: I saber relacionar el que llegim. Veus, això lliga amb això altre.
1: Diu, Indra creix a Catalunya amb 1.500 llocs de treball, més en ple impuls estatal a la defensa. Què és la defensa? La defensa... No és anar als països d'origen a resoldre'ls els problemes perquè no hagin de venir i ens haguem de defensar d'ells. O sigui, no és construir pous a l'Àfrica. No és fer escoles a països del Tercer Món. Defensa és comprar canons, comprar tancs, pagar bales, pagar mines, construir vaixells de guerra... És a dir...
0: Però això és l'escalada de mai acabar, eh? Com que aquell està més armat...

0: mar que jo hi potencialment m'invadirà i m'atacarà i m'anul·larà, doncs jo mai he d'armar fins les dents. I clar, i aquí on hi ha armes, ho deia a l'Emili, les armes les carrega el diablo, eh?
1: Sí, sí.
2: Sí, sí.
1: I ho dic perquè el que els polítics parlen de per defensar-nos, que és una cosa que tots entenem i que tots validem, en realitat vol dir militaritzar.
0: I hi ha un gran negoci, també, home, amb això. Un negoci brutal, de les armes, brutal. I aprofitant també aquesta conjuntura, les guerres aquestes, diguéssim, s'aprofita. Veieu què passa amb Israel, veieu què passa amb l'Iran, si no sé què, el control els residus nuclears o les potències bombes nuclears, etcètera, etcètera. Veieu? Doncs ens hem de defensar. I tots aquests diners que gastem en la defensa, preventivament i, a més, suposada defensa, que ja ho deia Fainz, l'Aznar, no? Armes de destrucció massiva. O sigui, això les inventen per justificar que nosaltres, doncs...
2: És complicat. Què em dius? A veure, Rússia i Ucraïna. A veure, fa 4 anys que dura la guerra i què?
0: 4 anys i pico, ja sé.
2: 4 anys i pico, dic, perquè, a veure, també, potser que ens ho fem mirar, també, no?
0: Clar que sí, que es faci mirar ells, també, eh?
2: No, tot, no, ells no, jo mira, no m'ho tinc que fer mirar.
0: El desfile militar de fa 4 dies que va fer el
2: Putin, Rússia, sí, del Dia de la Victòria, no?
0: Sí, sí, no sembla de res el que feia fa 4 o 5 anys.
1: No tenia tancs.
0: Exacte. També que s'ho pensin també tots els russos quan voten el Putin, també.
1: Bueno, escolta'm una cosa.
0: Allà entrem també quan els yanquis el voten i demés. S'ho pensin, això.
2: Sisplau. Jo crec que traurà molts menys vots el Trump, ho tinc claríssim.
1: Mira, ara diré...
2: Jo crec, gràcies a Déu.
0: Ja veurem.
1: Tres països. Camerún, Nigèria i Bahrein. Anuari d'Amnistia Internacional. Repressió política i persecució de dissidents. Violència estatal i paraestatal, impunitat i manca de garanties judicials i vulneracions greus de les llibertats fonamentals. Aquests governs els estem equipant amb material a poc menys de 2 quilòmetres d'on estem nosaltres ara mateix asseguts.
0: Mm-hmm. 2 quilòmetres?
1: Sí, 2 quilòmetres.
2: Sí, sí.
1: 2 quilòmetres. El port d'Arenys. S'està fabricant el material... part del material militar que utilitzen aquests països per reprimir tot això que estem dient. Vull dir que no cal anar molt lluny.
0: Ah, no.
1: Només cal que mirem el nostre entorn i veurem com tots som partícips de la vulneració sistemàtica de drets humans.
0: I a Càdies, que hi ha quantitat de...
1: Sí, bueno, davant, sí.
0: Sí.
1: Ho hem de deixar aquí. Francesc, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
0: Vinga, molt
1: gràcies,
0: bé.
1: Gràcies, a veure. Gràcies també, Olga. Fins la propera.
2: Fins la propera.
1: Demà les 9 tornem.
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Tret de sortir del primer dels 3 dies de vaga de mestres de tot Catalunya. Connectem ara amb Barcelona, concretament anem a Plaça Espanya, on professors comencen ja a dirigir-se al punt de manifestació, que serà a les 12 del migdia a Urquina, on allà hi tenim a la nostra companya, la Carina Vallvé. Carina, quin és l'ambient? Bon dia.
5: Bon dia, doncs la columna de docents que ha sortit o que està sortint ara mateix a Plaça Espanya amb mig miler llarg de mestres i professors s'ha desdoblat i es dirigeix per la Gran Via i per paral·lel cap a la plaça Urquinaona, on, com deies, d'aquí a una hora de començar la gran manifestació unitària d'aquesta marea groga. Els sindicats reclamen reobrir les negociacions amb el Departament d'Educació i anar més enllà de l'acord que UGT i Comissions Obreres van signar al març, una manifestació d'avui que està marcada per la infiltració dels Mossos amb una assemblea de docents i la falta d'explicacions que ha donat el govern al respecte. De fet, algunes pancartes es poden llegir lemes com claustres vigilats, escoles abandonades.
4: Gràcies, Carina. Estarem pendents. Bon dia.
5: Bon dia.
4: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu preventiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, es troba aparentment estable i no presenta un empitjorament clínic evident. I 8 dotacions dels bombers treballen en un ensorrament parcial d'edifici a Olot. Com a mesura preventiva, també s'han desallotjat els veïns de 3 edificis del davant. Fins al lloc s'hi han desplaçat també l'arquitecte municipal, tècnics de les companyies de serveis i un equip de drons i gossos del grup caní de recerca per tal de descartar víctimes a l'interior. Es tracta d'un edifici que estava abandonat. I una incidència de la companyia telefònica està afectant el servei de telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. Precisament han indicat que la incidència és baixa a Catalunya, però que tot i això es demana trucar al 112 només en cas d'emergència. I un home de 80 anys i veí de Pinós, del Solsonès, està desaparegut des d'ahir la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i 2 dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i també els dos Vallès. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
6: Ràdio Arenys. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
2: Pluja d'estels. Un programa que fem amb il·lusió per aportar una estona de diversitat i color. Els estels cauen tan bonics aquí, als peus de la ràdio, que jo per la nit baixo, agafo uns quants i els pujo al dematí per omplir una estona de diversitat i color. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. Del llibre Aleshores, de Salvador Espriu, un fragment que diu: que no sigui, però, la cançó de l'odi nascuda de la injusta i llarga humiliació. Ara em despengen uns dispiadosos de les forques senyorials de la paraula i cau a poc la clara pluja. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Enllà quedava el remor de les àmplies aigües, en criden el repòs del profund desert. El meu maligne nombre se salva en la unitat. Avui parlarem de Cuba. Drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre... Les habaneres, de Calella a l'Havana.

Un dia a l'any, tradicionalment el primer dissabte del mes de juliol, la petita localitat gironina de Calella de Palafrugell es converteix en la capital de l'Havanera. I és que aquesta popular cançó de taverna, interpretada pels pescadors que buscaven refugi els dies de mal temps, va trobar a Calella el seu escenari més perfecte per mantenir una tradició que ve del segle passat.

Una tradició que manté el record perenne de la unió entre dos pobles, l'espanyol i el cubà, interrompuda però no trencada per la guerra de Cuba i la pèrdua de les colònies americanes. I és que, com assegura la dita, si bé ens uneix la sardana, l'havanera ens agermana.

N'hi ha prou de donar un cop d'ull a la lletra de l'havanera per excel·lència, el meu avi, per entendre per què Calella de Palafrugell és, per dret propi, el temple d'aquest ritme caribeny. El meu avi va anar a Cuba a bordo del Català, el millor barco de guerra de la flota d'ultramar. El timoner Nostramo i 14 mariners eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell. Una cançó que testimonia la marxa a Cuba durant el segle passat de nombrosos mariners catalans que buscaven una manera de guanyar-se la vida i tornaven carregats de beguda, rom en especial, tabac, ritmes, cançons i mil històries per explicar.

Es té constància documental que a finals del segle XIX existia a Calella de Palafrugell una agrupació musical que incluïa cantades d'havaneres en el seu repertori. A principis d'aquest segle, en un racó del Port Bo, autèntic port de Calella de Palafrugell, l'antiga taverna va apostar de Can Batlle i es va erigir en centre de reunió de pescadors que, abrasats per les onades i entre tertúlia i tertúlia, prenent les seves copes de rom, s'animaven a cantussejar les lletres de les havaneres. Posteriorment va aparèixer el seu avi per refrescar la memòria col·lectiva.

En els primers segles que van seguir a la conquesta i colonització espanyoles, va donar lloc a noves músiques i diferents cultures, fins que a la meitat del segle XIX van arribar a la nostra península amb diferents noms: cançó americana, tango americano o simplement tango.

L'esclavatge va ser un element imprescindible de l'explotació d'Amèrica colonial. Les societats esclavistes foren un conjunt social de persones que tenien com a objecte la compra i venda de persones. El continent havia quedat relativament despoblat per les epidèmies portades pels europeus i portuguesos, espanyols, francesos, anglesos, i van aprofitar el tràfic d'esclaus africans que ja existia per portar milers de treballadors forçats a les colònies.

Va ser precisament entre els segles XVIII i XIX quan començaren a sorgir els moviments abolicionistes als països de cultura occidental. Personatges com el diputat anglès Pifors o l'escriptora estadounidenca Harriet Beecher Stowe van encapçalar autèntics moviments socials de masses i esdevingueren potents generadors d'opinió que clamaren per l'abolició del règim d'esclavatge sobre els altres éssers humans.

a capital de l'illa, l'Havana era un lloc de convergència entre tots els vaixells, ports d'Europa i Amèrica Latina, mentre durava la llarga estada al moll de passatges i mariners.

Breu història de Cuba. El descobriment mutu amb Cristòfor Colom. Quan el descobridor va arribar a l'illa de Cuba el 27 d'octubre de 1492. No sabia massa bé per on anava. Creia que es trobava a l'Àsia, possiblement a l'Índia. Per això li van semblar indis aquells éssers humans que hi va descobrir. Alhora, els indis també van descobrir a ell, però mai, mai no podrem saber què en pensaven.

Després va prosseguir el seu viatge per terres per ell també estranyes i va tornar a la península, a Espanya, precisament a Barcelona i a Cádiz.

Podem dir, doncs, que la vinculació entre Catalunya i Cuba neix tot just en el moment de la descoberta. Una descoberta, d'altra banda, mútua. Fins tot, alguns autors s'han qüestionat la possible catalanitat de Cristòfor Colom.

Després, aquest Colón va tornar en el seu segon viatge i s'hi va endur un capellà català, Ramon Paner, com a home de confiança. El frare, Bartolomeu de les Cases, va parlar molt malament d'aquest clergue perquè no sabia espanyol i parlava català. Mossèn Paner, fins i tot, va estudiar la religió dels indis a Cuba.

La conquesta del territori cubà es va fer per via de colonització, basada en la fundació de viles. El nou poblament va córrer a càrrec d'un extremeny, que es deia Diego Velázquez.

0: està sotando.
1: No hi va haver catalans en aquesta empresa, a excepció, potser, d'un oscur poblador, a qui anomenaven Juan Catalán. Aquest nom va quedar escrit al document, però no se sap res més. Inicialment es va fundar una vila, Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa, Santa María del Puerto del Príncipe i Nuestra Señora de la Santísima Trinidad. Es barrejaven paraules espanyoles i paraules arabaques. Havien començat la transculturització.

L'Havana es desenvolupà com a punt de concentració obligatòria de les flotes navals de retorn cap a Espanya. Per tal de protegir la ciutat, es van construir grans fortaleses que avui són l'orgull històric de l'Havana i objecte d'atracció turística.

A l'Havana hi ha una fortalesa del segle XVI, el Castillo de la Fuerza. Va estar capitanejada per Francesc Gilabert, un distingit militar català. Quan va tornar a Catalunya, la verdadera nobleza va escriure aquest llibre, Un discurso sobre la fuente, publicat el 1616. Durant els segles XVI i XVII, Cuba va créixer lentament, lluitant contra corsaris i pirates i defensant-se de les agressions dels enemics de l'imperi que periòdicament assaltaven les seves ciutats.

Amb tot, Cuba viu en pau. Sembra cafè i canya de sucre i cap al 1830 ja n'és la primera productora mundial. A més, és també el primer país exportador de coure. El diner flueix i els cubans es modernitzen.

L'any 1819, O'Farrell, un crioll amb cognom irlandès, estableix el trànsit de cabotatge de Cuba amb el primer vaixell de vapor de l'Amèrica Hispana. L'oncle d'O'Farrell havia estat ministre de la guerra a Espanya. L'any 1837, un altre grup de criolls estableix a Cuba un dels primers ferrocarrils del món.

Espanya sempre ha estat un país de contradiccions. L'any 1837 estableix a Cuba un dels primers ferrocarrils del món, la colònia Espanya i un comerç català, de Miquel Biada. Estudia l'experiència cubana i decideix establir el ferrocarril a Barcelona. És l'ànima del tren Barcelona-Mataró.

Quan l'any 1848 s'inauguren els 29 quilòmetres d'aquest primer ferrocarril català, Cuba ja en té construït 600 quilòmetres. Només això ja ens demostra el seu impuls.

No obstant això, el sabor català es manté a Cuba. Un comerciant català funda el Gran Teatre de l'Havana, que encara porta el seu cognom. La seva filla, Agnès Peyret, nascuda a Cuba, va ser una de les més notables pianistes d'Europa. A ella li devem la creació del tercer pedal del piano. Un altre català, Jané, fabrica l'únic circ conegut amb carcassa de ferro i que s'ha mantingut fins als nostres dies. Els catalans, juntament amb altres comerciants espanyols, funden la Llotja de Comerç i encara avui se'n pot visitar l'edifici.

refereix la primera premsa catalana, coneguda des de molt abans a l'Havana. Els catalans, amb una visió a llarg termini superior a la de les autoritats espanyoles, van proposar a Cuba un sistema de govern que, d'haver-se dut a la pràctica, possiblement no hagués evitat la independència, però sí hagués fet menys tràgic el trànsit i hagués unit més Espanya i Cuba.

Pinar del Río sembla la província més espanyola de Cuba. S'escolta poca música caribenya pels carrers. La gent diu cotxe en lloc de carro. Hi ha menys barreja ètnica. Els blancs viuen en una banda i els negres en una altra. La personalitat del poble cubà és complexa. La gent és sincera, pacient, generosa i callada.

A l'extrem més occidental de l'illa es troba la província de Pinar del Río. El tabac protagonitza un dels episodis més vells de la història de Cuba. És un principi, els descobridors de Cuba quedaren veritablement fascinats per la tradició indígena de fumar unes herbes que, segons els propis natius, feien possible la comunicació amb els déus. Fins avui, els historiadors no s'han posat d'acord sobre qui va ser el precursor d'aquest costum indígena al món europeu. Segons el diari de navegació de Cristòfor Colom, els mariners Rodrigo de Xérez i Luis de la Torre van ser els primers en observar aquest nou hàbit i el mateix Xérez va portar el costum indígena a la península.

L'hàbit de fumar no va ser ben acollit a l'Espanya inquisitòria de la fi del segle XV. Aspirar el fum i delectar-se amb l'aroma del tabac era considerat una cosa diabòlica. Van haver de passar gairebé 200 anys perquè el producte fos acceptat a Espanya i la corona i el comerç ho van acceptar. Tot això amb elogis de la fulla del tabac, de vegades per les seves qualitats medicinals i d'altres pel propi plaer de fumar.

0: Pluja d'estels.
1: I ara anem amb una altra cosa també de Cuba, la xocolata. Un dolç envoltat de mites.

Una anècdota. Després que Hernán Cortés va arribar a Mèxic el 1517 i Moctezuma, l'emperador azteca, va servir-li la seva beguda preferida amb una copa d'or. Era una beguda de xocolata amb moltes espècies, canela, nou moscada, pebre. El 1606 es va establir a Itàlia com a beguda exòtica i medicinal.

La xocolata s'ha convertit en un dels plaers gastronòmics més estesos del món. Qualsevol pot tastar l'ampli assortiment de xocolates que s'elaboren. El 70% del cacau, ingredient principal, s'obté de l'Àfrica equatorial, països com Costa d'Ivori, que és el major productor del món. A l'època precolombina, la xocolata mexicana es preparava sense sucre, ja que era un producte que els indis no coneixien.

La xocolata conté endorfines, que són estimulants pel cervell. Recerques recents demostren que el cacau o la xocolata negra té molts beneficis per la salut, perquè conté antioxidants i prevé la hipertensió.

Per què la xocolata és tan bona? Doncs una raó molt important és que en el plaer de la xocolata és que el seu punt de fusió és una mica menor que la temperatura del cos. Així es fon dins de la boca.

fent una miqueta d'història de la xocolata. Els espanyols van conèixer l'existència del fruit i de la beguda que fabricaven els azteques i amb ells van quedar sorpresos per la seva fàcil preparació.

s'atribueix als monjos d'Utxaca la iniciativa de crear amb el cacau una beguda dolça tal com la coneixem actualment. Amb cacau, sucre de canya i canyella, va tenir un gran èxit de seguida. Va ser difosa per Espanya i després per la resta d'Europa.

La xocolata blanca s'elabora amb mantega de cacau, llet en pols, sucre i lecitina de soja, que són els ingredients que conté, però no té cacau, per la qual cosa no és veritablement xocolata.

una fantàstica història adaptada del conte infantil de Roald Dahl i Charlie Bucket. És un nen d'una família molt pobra i guanya un concurs juntament amb altres quatre nens per gaudir d'una visita a la gegantina, sorprenent i fantàstica fàbrica de xocolata, dirigida per Gurian Gonca i el seu equip. Allà descobreixen els camps de gespa de sucre i naveguen per un riu de xocolata amb un vaixell de caramel. T'imagines anar al cinema a veure una pel·lícula com Xocolat i poder olorar totes les escenes? Doncs això sembla que serà el futur. Al Japó, els espectadors han assistit a les primeres projeccions al món amb efectes olfatius sincronitzats. Heu escoltat una mica de música de la pel·lícula Xocolat, que és una història molt senzilla, té moltes nominacions i premis, i és molt interessant, la pel·lícula Xocolat.

I ara un poema de Papa Seid que es diu Per més vida. Dius la bellesa i ja tot s'il·lumina. Ara deixa que el temps flueixi lentament entre el paisatge i tu. Hem viatjat pel món i el silenci posa accents de lleu melancolia en cada cosa.

Flonja la quietud que a poc t'envolta, fa de coixí d'aquell misteri del món que s'empara de tot i que tot incita. No pensis mai que és tard i no facis preguntes. Amara't d'horitzons, cansat i tot, en cada gest et sentiràs renéixer.

Oblido dolçament les ones i les hores, i la por de morir m'esdevé una tranquil·la mirada de caminant, molt cansat a la porta de l'hostal, silenciós i càlid de la nit.

Allà quedava la remor de les àmplies aigües. En criden el repòs del profund desert. El meu maligne nombre se salva en la unitat. Salvador Espriu.

0: A Ràdio Arenys, pluja d'estels.
1: Hem fet un programa, jo crec que molt divertit. Hem parlat de Cuba, hem parlat de la xocolata i un parell de poemes, com sempre. Va engegar l'estel Toni Cintas Nicolau. I en la música, molt amor i carinyo, Marc Vico. Disseny musical, Carla Ricard. Veu, històries, pensaments, Assumpta Vitòria. Amb el suport del nostre estimat director, Joan Garcia. Avui, quan he arribat, el drac no hi era. Havia donat un tomb a veure el drac que ens explicarà la setmana que ve, perquè no he pogut parlar amb ell avui. Adéu, amics. Gràcies.

0: Ràdio Arenys.
1: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
2: Buena onda, Frankfurt!
1: A la carretera de Lourdes, Frankfurt del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
2: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
1: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
2: vermut de 12 a 14:30.
1: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
2: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Es preveu que en uns minuts conflueixin les dues columnes de 200 que han sortit des de Plaça Espanya i l'estació del Clot per arribar a la manifestació unitària a Plaça Urquinaona. A Barcelona es tracta de la primera jornada de vaga de les tres convocades a tota educació. Connectem ara amb l'epicentre d'aquesta mobilització. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
3: Bon dia. Centenars de docents es concentren ja a la plaça Urquinaona mentre esperen l'arribada dels milers de participants que venen des de diferents punts de la ciutat. Ha sortit una columna de Plaça Espanya i una altra de la Meridiana, on s'han afegit també mestres i professors que han arribat amb autocars des de tot Catalunya per reclamar millores laborals i del sistema educatiu. D'aquí mitja hora arrencarà la manifestació fins a la plaça Sant Jaume. El Departament d'Educació ha xifrat el seguiment de la vaga en un 11% amb la informació del 37% dels centres educatius. Els sindicats eleven aquesta xifra fins al 70% de seguiment d'aquesta aturada.
2: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatger va ser aïllat després que donés positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari. Durant les darreres hores ha patit febrícula i també símptomes respiratoris. Tot i això, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat el rigor científic amb què l'executiu ha actuat davant d'aquesta crisi.
4: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
2: Sánchez ha comparegut davant dels mitjans conjuntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut després de reunir-se avui al Palau de la Moncloa. I una incidència de la companyia telefònica ha afectat aquest matí el servei del telèfon d'emergència 112 a diverses comunitats autònomes. En aquests moments ha quedat ja solucionada i, per tant, el servei funciona ja amb normalitat. I pel que fa al temps, la Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les dues d'aquest migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya central i també el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès. Pel que fa a la temperatura, els valors avui rondaran entre els 20 i 26 graus. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Ràdio Arenys.
6: Dones, amb Rim García.

0: Dones, us saluda i us dona la benvinguda a aquest espai dedicat a parlar de tot allò relacionat amb nosaltres, les dones. Des de totes les vessants, creences i posicions que ens permetin i ajudin a entendre, veure'ns i créixer com les persones que som.
1: Volem que sigui un programa interactiu i participatiu en el que puguin tenir veu totes les dones. Ens agrada un programa on els homes també es vinculin, sumin esforços per conviure un més equilibrat.
0: Si voleu saber de què anirà el programa o tornar-lo a escoltar, ens podeu trobar al Facebook Dones Ràdio Arenys de Mar. Allà hi trobareu la publicació que farem cada setmana i el podcast dels programes emesos.
1: Un programa de dones, fet per dones, on tu pots sentir-te reflexada. Vols participar? Envia un missatge de veu al telèfon 667-182575. Parla'ns, explica'ns quin és el teu dia a dia, què et mou, on vas, què et ressona, què et preocupa, i amb una mirada de dona farem camí per anar trobant aquell lloc que és bo per a nosaltres, les dones. Dones compta amb un gran equip de col·laboradors. Ho podràs seguir cada dijous a partir de les 9 del vespre a Ràdio Arenys.
0: Us parla Rim Garcia, en el so tenim a Joan Bosch i avui, bueno, avui saluda Joan, evidentment. Joan fa que sigui possible el programa des de la cabina. I avui a Dones tenim a secció de Fent camí amb la Mònica.

despacito, de camar por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo

0: Ràdio Arenys. Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
1: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
0: Veniu a veure el futbol en companyia.
1: Disposem de terrassa.
0: Som a la Riera, Parafita 117.
1: Truqueu al 93 792 0019.
0: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
2: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
3: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
2: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
3: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
2: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
3: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
0: Ràdio Arenys.
4: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.

0: Què és la llum zodiacal? Alguns vespres de primavera o matinades de tardor es pot veure una llum molt dèbil en el firmament, de forma gairebé triangular, i l'anomenem la llum zodiacal. Els planetes del sistema solar es mouen tots, més o menys, en el mateix pla. És anomenat el pla de l'eclíptica, perquè és on es produeixen els eclipsis. En ell, a més dels planetes, planetes nans, asteroides i cometes, també hi ha pols, partícules molt petites, d'entre 0,1 i 100 micres. Aquestes partícules dispersen la llum del Sol. I quan hi ha molt poca llum en el firmament, quan no hi ha lluna, i quan l'eclíptica està molt inclinada cap amunt, els vespres de primavera o les matinades de tardor, es pot arribar a veure aquesta llum tan feble. La pols, que constitueixen les partícules microscòpiques que omplen l'espai interplanetari, adopta forma lenticular, amb el pla de simetria coincidint amb l'eclíptica. I la seva densitat, tant de partícules com de flux solar rebut, decreix amb la distància al Sol. Per això, aquesta llum zodiacal s'estén al llarg del zodíac i és força més brillant quan s'observa cap a les parts centrals que cap enfora. En conseqüència, en l'observació, la llum zodiacal es percep com un triangle lluminós, no més brillant que les parts més febles de la Via Làctia, i que costa distingir fins i tot en nits sense llum de lluna.
1: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM.

0: Bon dia, som dimarts 12 de maig i és moment de començar aquest informatiu migdia. Els docents d'Arenys de Mar tornen a protestar en la primera jornada de vaga unitària de Catalunya. Gemma Roig, bon dia.
1: Bon dia. Les escoles del municipi han recollit xifres menors de seguiment que en les vagues anteriors, tot i que mantenen una elevada participació en la mobilització, tot plegat en un nou dia de protesta educativa que ha provocat talls matinals a la C32 i una manifestació multitudinària també a la capital catalana.
0: En l'àmbit de la mobilitat, l'AVAM ha presentat a l'Ajuntament les 1.800 signatures recollides per reclamar un bus directe a Barcelona.
1: L'entitat veïnal ha demanat també al consistori arenyenc que obri converses amb Canet de Mar i Arenys de Munt per estudiar un servei conjunt entre els tres municipis.
0: Us explicarem que actualment hi ha nadons que no es poden registrar al municipi dels seus pares i mares.
1: Aquesta és la principal denúncia de la Federació de Municipis de Catalunya i que afecta Arenys de Mar. El principal motiu és que l'actual digitalització del registre civil, que només permeten inscriure l'infant a la localitat del part, i des de l'Ajuntament es va aprovar una moció per unanimitat de la mà de Junts per Arenys amb el text de la Federació.
0: Avís per fortes pluges al Maresme aquesta tarda.
1: Des de l'Ajuntament han fet arribar l'avís dels serveis meteorològics del país on s'apunta tempestes entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit a la comarca.
0: També us explicarem que hi ha dos joves arenyencs que volen crear una colla castellera Arenys de Mar.
1: Sota el nom de Bailets de Cinera han fet una crida a les xarxes socials per sumar membres al col·lectiu i apunten el dissabte que ve per fer el primer assaig al Cavalló. L'objectiu seria fer un pilar de 4 per les festes majors d'aquest estiu.
0: Com sempre, acabarem amb els esports i el regatista d'Arenys de Mar, Lucas Garrido, que anirà al campionat d'Europa d'Optimist amb la selecció espanyola.
2: L'informatiu migdia.
0: I us ho dèiem en titulars, els docents d'Arenys de Mar tornen a protestar en la primera jornada de vaga unitària del país. Les escoles del municipi han recollit xifres menors de seguiment que en les vagues anteriors, tot i que mantenen una elevada participació en la mobilització. Tot plegat en un nou dia de protesta educativa que ha provocat talls matinals a la C32 i que ha acabat amb la manifestació multitudinària a la capital catalana.
1: Els centres educatius d'Arenys de Mar han viscut el primer dia de protestes educatives amb més normalitat que els anteriors dies de vaga. A l'escola Joan Maragall el seguiment ha estat del 33%, mentre que l'Institut Els Tres Turons ha estat del 20%. Un dels principals factors de les dades podria ser el número de dies que estan cridats a mobilitzar-se, 5 en total, 3 d'unitaris a tot Catalunya i 2 més de territorials. Des de l'escola Cinera han decidit organitzar-se entre el professorat que volia fer vaga per garantir tant els serveis mínims com el dret a la mobilització dels seus professionals. Ho ha explicat la directora, Eva Vázquez.
3: Nosaltres amb el claustre ens vam reunir l'assemblea, ens va reunir i vam decidir, o bueno, cada mestre va dir que faria una o dues de les 5 vagues. Per tant, ens hem organitzat que no cada dia els fem tots i cadascú s'ha anat col·locant. Vull dir que avui, per exemple, falten 8 mestres que estan de vaga i la resta estem aquí, però llavors a cada una de les vagues ens hem anat recol·locant.
1: Una nova jornada que vol pressionar el Departament d'Educació perquè torni a seure's a la taula de negociació. Les principals demandes, recursos per fer realitat l'escola inclusiva, reducció de ràtios i de burocràcia i també millores salarials.
3: El que més volem són recursos i atenció a la diversitat, que la inclusió sigui una realitat i ens trobem el dia a dia que no és així. Aules d'acollida que desapareixen l'any que ve, per exemple, la matrícula viva que tenem, sobretot és això, el tema de la burocràcia també. Vull dir, és bàsicament això, el que demanem i el que volem, perquè l'escola pública doncs no està tinguent el suport que necessita per atendre tota la diversitat i tot l'alumnat.
1: La directora del Cinera també ha volgut llançar un missatge d'agraïment a les famílies per la comprensió i el suport a les demandes que presenten els docents. Els propers dies de protesta seran el 27 de maig i el 5 de juny i després els dos dies més de vagues pel Maresme, que es faran juntament amb el Vallès Occidental i Oriental, que en aquest cas seran el 19 i el 28 de maig.
0: Precisament des de l'Associació de Famílies de Catalunya, la FAC, han reiterat el seu suport a les reivindicacions dels professionals del sector. Asseguren que el malestar és legítim i traslladen la de responsabilitat al Departament d'Educació.
1: La directora de la Federació d'Associacions de Famílies de Catalunya, Lidón Gasull, espera que aquest dijous s'obri una negociació que permeti desencallar el conflicte i aturar les vagues. Són declaracions al programa La Ràdio.
2: La FAC dona suport, evidentment, a les reivindicacions del professorat. Sí que és veritat que esperem que aviat això es pugui resoldre i esperem que el Departament d'Educació s'assegui aquest dijous, no, amb un full de ruta per poder començar unes negociacions que aturen aquestes vagues que hi ha convocades.
1: Gasull afirma també que el malestar del professorat, volíem dir, és el resultat d'anys de canvis al sistema educatiu sense els recursos necessaris i amb unes condicions laborals pitjors que en altres comunitats autònomes. Alerten a més que a Catalunya s'hi suma l'atenció per la doble xarxa educativa, la pública i la concertada. Per això Gasull defensa que la baixada de la natalitat hauria de servir per reforçar l'escola pública i no per continuar potenciant la concertada.
2: En realitat, la davallada demogràfica que se'ns posa al davant hauria de ser una oportunitat per reforçar el sistema públic. I estem fent just el contrari. El que estem fent és protegir el sistema privat concertat i anar reduint, no, progressivament el sistema educatiu públic. No? Per tant, bé, l'atenció, evidentment, està assegurada. Ni tan sols estem aprofitant l'oportunitat demogràfica per millorar les condicions del sistema educatiu públic. I, per tant, això és normal, que al final portem molts anys així i això acaba generant, evidentment, tensions.
1: Finalment, des de la FAC afegeixen que aquest debat també afecta l'escola inclusiva. La seva aposta seria la codocència amb professionals dins l'aula, amb dos professionals, volíem dir, dins l'aula, com una de les mesures més eficaces.
0: Canviem completament de tema. L'Avam ha presentat a l'Ajuntament les 1.800 signatures recollides per reclamar un bus directe a Barcelona. L'entitat ha demanat al consistori arenyenc que obri converses amb Canet de Mar i Arenys de Munt per estudiar un servei conjunt entre els tres municipis.
1: Carles Esquerra, que és president de l'Associació de Veïns i Veïnes d'Arenys de Mar, ha explicat que aquest dimarts han entrat per registre les 1.794 signatures recollides. La reclamació que comparteixen amb Arenys de Munt i Canet de Mar va en la línia de la moció que es va portar al ple del mes de març. Aquesta passa perquè els alcaldes dels tres municipis estudien un servei conjunt d'autobús amb prou places i una freqüència adequada per evitar saturacions.
4: El que demanem primer és un estudi tècnic i econòmic que faci viable una alternativa real per als tres pobles, perquè quan ja et dic, quan ens trobem problemes amb la Renfe, que som molt sovint, com tots sabeu, ens quedem tirats. Llavors, el que demanem és un estudi que pugui posar un servei d'autobús alternatiu i paral·lel a el que és el tren i que tingui la freqüència adequada per no quedar-nos també amb un autobús ple de gent que surti de Canet o que arribi que l'any demà estigui ple. Llavors, demanem que faci l'estudi per tenir ben posicionat quin servei necessitem i quina freqüència, horaris i tot això.
1: En total, els tres municipis s'han recollit prop de 8.000 signatures. Després que Arenys de Mar i Arenys de Munt ja les hagin presentat per instància, aquest dijous serà el torn de Canet de Mar. L'objectiu a partir d'ara és que els alcaldes obrin una via de diàleg i facin les gestions necessàries amb les administracions supramunicipals perquè aquesta línia d'autobús sigui una realitat. Les entitats veïnals, a més, ja han expressat la voluntat de sumar esforços plegats.
4: Com vam aconseguir, per exemple, amb el tema de l'Anna i l'autobús de Can Ruti, si es fa pressió social i a través de la població i de la societat civil organitzada, aquestes notícies arriben a on han d'arribar i, per tant, diguéssim que tenen problemes per poder gestionar i el que han de fer és donar resposta a aquesta petició social i ciutadana organitzada, ja et dic, i llavors aquí sí que trobem resposta. Tot i que no sigui la que nosaltres volem, però sí que tenim resposta i posa l'orella per intentar pal·liar les problemàtiques que té que patir la població.
1: La proposta impulsada pel veí arenyenc Caran Gasó neix de la necessitat de buscar alternatives davant les deficiències del servei ferroviari de Rodalies, que fa anys que arrossega incidències i manca d'inversió. Des de l'Avam avancen que la setmana que ve faran un comunicat públic de premsa i està previst que demanin també una reunió amb l'alcaldia per començar a treballar aquesta reivindicació.
0: ara us expliquem una problemàtica que es troben molts progenitors, i és que no poden inscriure els seus nadons al servei de registre civil als seus municipis. En aquest cas, els familiars que vulguin inscriure'l a la seva localitat han d'assumir ells mateixos la tasca. Des de l'Ajuntament de Arenys de Mar s'ha aprovat una moció de la Federació de Municipis de Catalunya per reclamar el retorn de l'antic sistema.
1: El nou sistema del registre civil només permet la inscripció al municipi on ha tingut lloc el naixement. És a dir, si el part d'uns progenitors d'Arenys es produeix a l'Hospital Can Ruti o l'Hospital de Sant Jaume de Calella, aquest infant quedarà registrat en aquests centres en lloc de la residència que escollin els pares. Un fet que amb l'anterior marc legal no passava, i per això des de la Federació de Municipis de Catalunya reclamen el restabliment d'aquest sistema. En té tots els detalls l'alcaldessa d'Ulldecona i membre del comitè executiu de la Federació, Núria Ventura, en declaracions a Ràdio Arenys.
5: Per restablir i garantir de forma efectiva la possibilitat d'inscriure els naixements al registre civil corresponent als domicilis dels progenitors, i no com ara, que només se poden inscriure al municipi on té la seu l'hospital. Vale? Llavors, el que demanem també és facilitar un període temporal per a permetre el canvi d'inscripció dels naixements a petició dels progenitors per tots aquests mesos que no s'ha pogut fer la inscripció, que no s'ha permès fer la inscripció al municipi dels progenitors. En això, en el cas d'Ulldecona, per exemple, estem parlant de finals del 2023.
1: Per aconseguir aquest objectiu, l'associació ha promogut mocions a diferents municipis del territori, així com també un text que es va aprovar a la Comissió de Justícia del Senat l'any passat. El següent pas seria l'aprovació de la modificació del marc legal al Congrés, un tràmit que, per Ventura, creu que hauria de ser àgil.
5: I demanem que s'acceleren tots els tràmits. És a dir, no pot ser que un tema que ha creat este malestar als diferents municipis i que pensem que és una discriminació molt flagrant d'aquells pares, aquelles mares, aquells nadons que residixen en un altre municipi diferent al que té hospital, s'ha de solucionar de manera immediata. Per tant, demanem també una agilitat major de la que s'està tenint en compte ara per a fer els canvis legislatius oportuns.
1: Arenys de Mar, Junts per Arenys, va presentar la moció al plaçà el passat ple del mes d'abril i es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals.
6: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: I un apunt abans de passar a publicitat. Hi ha un avís activat per fortes pluges al Maresme aquesta tarda. Des de l'Ajuntament han fet arribar l'alerta dels serveis meteorològics del país, on s'apunta tempestes entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit a la comarca.
1: Des de Protecció Civil s'ha activat el Pla d'Emergències per Inundacions a Catalunya per l'arribada d'aquest front de tempestes al país. En el cas del Maresme s'esperen xàfecs abundants i de forta intensitat que es preveu que afectin principalment el centre i sud de la comarca entre les 5 de la tarda i les 10 de la nit. Es demana precaució a l'hora de creuar els rials i les zones inundables i que retirin els vehicles d'aquests espais per evitar incidents.
6: Ràdio Arenys, notícies.
7: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
8: 93-792-1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93-792-1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
9: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sacara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol, número 104, d'Arenys de Mar. Telèfon 93-795-7492. Viatges Sacara, la teva agència de confiança.
6: Ràdio Arenys, serveis informatius.
0: Dos joves aranyencs volen crear una colla castellera Arenys de Mar. Sota el nom dels Bailets de Cinera han fet una crida a les xarxes socials per sumar membres al nou col·lectiu i apunten el dissabte que ve per fer el seu primer assaig a la platja del Cavalló. L'objectiu seria fer un pilar de 4 per les festes majors d'aquest estiu a Arenys de Mar.
1: La iniciativa neix quan dos joves d'Arenys, l'Aran Gasó i Mauri Estanislau, s'animen a crear una colla d'aficionats dels castells a Arenys de Mar. Al veure que la proposta tenia una molt bona rebuda dins el seu cercle, es van decidir obrir un compte a Instagram amb el nom Bailets de Cinera. Des d'aquest espai, els darrers dies han fet una crida via xarxes socials perquè tothom que tingui interès pugui formar-ne part. Per Gasó, els castells et poden canviar la vida com li ha passat a ell i aquesta és la principal motivació per tirar endavant amb el projecte.
10: Cop amb un amic, vam començar com amb la broma de va, un dia fem castells, ha, i en plan, vam anar com comentant la broma, vam veure que hi haurien com 4 o 5 persones més que se'ns animaven, i vam dir, doncs provem a fer una crida, a veure qui se'ns anima. De fet, la idea original era fer com el que se'n diu a la zona sud de Catalunya una colla d'aficionats, que són 4 persones que sense massa voluntat s'ajunten i fan castells doncs, pels riures, i d'aquí va sortir. I de cop vam veure com que la gent tenia certa rebuda dins del poble, amb la crida per xarxes socials, sobretot amb la crida per xarxes socials. I la broma es va anar fent gran fins que ara és menys broma.
1: Actualment el projecte es troba en una fase embrionària i el següent pas és trobar-se en un assaig que tindrà volíem dir, lloc i dia. Serà el pròxim dissabte a la platja del Cavalló. L'objectiu a curt termini és aconseguir fer un pilar de 4 en algunes de les dues festes majors que es celebra el municipi a l'estiu.
10: De moment la idea és reunir-nos el que som. De moment tenim canalla, tenim gent que sap pujar una mica de Mataró i la idea és intentar començar a preparar el que podria ser un pilar de 4 per plantar-lo algun dia a la placeta i doncs, fer xivarri. I a veure qui s'apunta, perquè és que és molt més divertit del que la gent es creu. Per dir-ho en plan, no t'atrapa, sinó fas molta pinya. La manera en la que coneixes gent quan fas castells és una altra totalment radical.
1: Gasó assegura que tothom és benvingut a formar part de la colla i recorda que no hi ha cap requisit per ser casteller, ni edat, ni tampoc condició física, i apunta que a la pinya sempre es necessiten braços i cames.
10: Tothom pot participar. Per mi és la gran part xula dels castells, que des del més petit, el més alt, el més vell, tothom té el seu lloc a la pinya, tothom té el seu lloc. I la gent es pensa que tothom puja tot, els castells són només pujar, la pinya és la part més important.
1: Per l'assaig cal portar uns texans, una camisa i, en cas que es disposi d'ella, una faixa. Les persones interessades es poden posar en contacte amb ells a través del seu compte d'Instagram.
0: L'Aula d'Extensió Universitària ha programat una conferència avui per parlar sobre història, en concret sobre el món explicat a través dels murs de Jericó a l'era neolítica del segle XXI. Anirà a càrrec de Maria Aldomà, llicenciada en Humanitats i Relacions Internacionals.
1: Aldomà, que ja ha participat en altres ocasions en aquest cicle, abordarà avui l'evolució dels murs al llarg de la història, des de les primeres construccions defensives fins a les barreres frontereres actuals. Entre els exemples més coneguts contemporanis hi ha l'existent entre Estats Units i Mèxic o la d'Israel i Palestina. La conferència permetrà entendre què representen i com han canviat la seva funció i el seu significat. Ho detalla el portaveu de l'aula, Enric Agustí.
11: Avui ella suposo que ens explicarà una mica l'evolució i el per què es fan els murs i aquesta... I, per tant, jo veig que pot estar molt bé com a tema de que... Bueno, és que és el dia a dia, perquè ens portarà una mica amb el desig de les persones en ser exclusius, quan realment jo veig que no ho som, però bé, cadascú té la seva idea. Ah, suposo que parlarà de murs físics. Un mur social, moltes vegades, que no està explicitat, però sí que és real. Com sí. Als Estats Units, els blancs, no? Sí. White collars, que li diuen...
1: La cita és a les 6 de la tarda al Teatre dels Seràfics i una estona abans, a 4:45 de la tarda, hi ha una nova conversa a la carta en francès, va a càrrec de Carme Porcel i serà a la sala d'actes de la biblioteca.
6: Ràdio Arenys, notícies.
0: Una última notícia abans de passar als esports. La Regidoria de Promoció Econòmica ha organitzat 2 cursos de formació per aquest mes de juliol, un de manipulació de productes fitosanitaris i un altre d'operació amb carretons elevadors.
1: Des de l'àrea expliquen que han impulsat aquestes dues formacions per ampliar els coneixements i les oportunitats laborals. La tècnica de promoció econòmica, Elena García, destaca que és la primera vegada que ofereixen cursos durant els mesos d'estiu i que volen comprovar quina acollida tenen. També assenyala que el curs de carretons elevador genera molt d'interès amb llista d'espera, mentre que el de manipulació de productes fitosanitaris s'estrena per primer cop a Arenys de Mar. Són declaracions al programa La Ràdio.
12: Sempre tenim tanta demanda d'aquest curs i queda molta gent en llista d'espera, que el farem ara a l'estiu. No fem mai cursos a l'estiu, provarem justament aquest any a veure si funcionen. La part teòrica serà el 24 de juliol i la part pràctica es farà a Sabadell, que són els 27, 28 i 29 de juliol. I després fem també per primera vegada un curs de manipulació de productes fitosanitaris nivell bàsic. És un curs de 25 hores que començarem el dimecres 1 de juliol i es farem tots els dimecres del mes de juliol i és per a si alguna persona està interessada en treballar sota en el sector agrari o jardineria.
1: Tots dos cursos són gratuïts i les inscripcions ja estan obertes i es poden formalitzar al web de l'Ajuntament d'Arenys de Mar.
13: Taller Maresma Auto, el teu taller multimarca de confiança a la carretera Nacional 2, t'ofereix els esports.
14: Descobreix els serveis integrals de Maresma Auto.
15: Si l'aire del teu cotxe no refreda com abans, nosaltres t'ho solucionem.
14: A Maresma Auto realitzem reparació, manteniment i càrrega de sistemes de climatització amb diagnosi completa per garantir confort i seguretat tot l'any.
15: Revisions multimarca sense perdre la garantia, canvis de rodes, ITV, mecànica i electrònica sense cita prèvia.
14: Ens trobaràs a l'edifici Can Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar. Maresma Auto, gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
0: El regatista d'Arenys de Mar, Lucas Garrido, anirà al Campionat d'Europa d'Òptimis amb la selecció espanyola. Ha aconseguit el bitllet aquest cap de setmana a la Copa d'Espanya. Oriol Leo.
16: La directora esportiva del Nàutic, Mònica Zon, ha mostrat la seva satisfacció pel bon resultat aconseguit pel jove regatista i n'ha destacat la regularitat i la constància, que l'han fet estar ocupant ara mateix el primer lloc del rànquing català i una posició capdavantera al rànquing espanyol.
17: Jo crec que aquesta alegria la tenim, jo crec, compartida tots els que estem a prop i coneixem el Lucas, no? Vull dir, un nano del planter, d'aquí d'Arenys, amb el seu pare tècnic de tota la vida també de la nostra entitat, i llavors, doncs, bueno, és com... com aquella alegria màxima de veure com un esportista doncs, és capaç d'anar creixent poquet a poquet amb els valors que sempre diem del Lucas. I ha estat, doncs, com és tota, la temporada regular. O sigui, regular, vull dir, amb l'estabilitat emocional i tot el que necessita poder estar en un rànquing espanyol.
16: Azón ha destacat que la competició no ha estat fàcil, però ha pogut acabar al top 5 i aconseguir poder anar a Polònia al juliol al Campionat d'Europa. Un campionat que es farà en aigües bàltiques, també amb les seves particularitats, que ara cal analitzar i estudiar.
17: Jo sí que parlava amb el seu pare i, bueno, doncs, parlàvem una miqueta doncs, si jo havia competit a Polònia o no, des del Mar Bàltic... són aigües menys salinitzades que les que estem acostumats nosaltres, però bueno, ja comencem a fer el focus amb l'europeu, però bueno, sí que és veritat que serà la seva primera participació internacional, però també és veritat que bueno, per països, Espanya, i la veritat és que el termòmetre és bo, vull dir, els nens que més o menys a nivell nacional estan entre els al davant, quan anem a nivell internacional doncs ens podrem trobar grecs, italians o altres nacionalitats, però els espanyols sempre estem sortint. No ens posem a somiar massa aviat, però aviam quin campionat pot tenir el Lucas.
16: Serà el primer campionat internacional per a Lucas Garrido, que ha pres part en regates obertes a la participació de diferents països, però mai en una regata de campionat, tancada als millors esportistes de cada país.
0: El projecte per a la construcció de les noves pistes d'atletisme està pendent de la confirmació de la modificació del POUM per la Generalitat, un aval imprescindible que permetria tenir l'espai on poder-les construir. Oriol.
16: L'Ajuntament d'Arenys disposa de 70.000 euros per contractar aquest 2026 la redacció de dos projectes esportius, les noves pistes d'atletisme i un nou camp de futbol 7. En sessió plenària, el regidor d'Esports, Pau Moret, ha explicat que el govern contractarà per separat els projectes i ho farà prioritzant primer les pistes d'atletisme. En tot cas, encara no han procedit a la contractació, ja que cal esperar la resolució favorable definitiva a la modificació puntual del pla general aprovada al ple del desembre del 2025.
18: Ja portem mesos esperant aquesta aprovació i no arriba. Sense aquesta aprovació definitiva del POUM seria una mica temerari contractar el projecte, ja que suposa una despesa important i val la pena esperar i anar pas a pas. No fos que aquesta modificació del POUM no arribi o vingui amb prescripcions. Si aquesta aprovació definitiva hagués arribat al febrer o al març, potser ja tindríem temps per fer els dos projectes. Som a les portes de maig, encara no tenim aquesta aprovació definitiva, però mentre esperem sí que hem anat avançant en altres aspectes sobre el projecte de les pistes d'atletisme.
16: A l'espera del sí d'urbanisme, l'Ajuntament ha fet ja els primers contactes amb empreses associades a l'Associació Catalana de Municipis i poder avançar en la contractació del projecte a través d'aquesta via.
18: L'avantprojecte que nosaltres tenim ens agrada. S'ajusta a les necessitats de les nostres entitats i dels usuaris. Per tant, el que hem fet és contactar amb empreses acollides a l'ACM i d'aquestes poder triar la millor oferta presentada. És a dir, de les empreses que estan acollides a l'ACM, quina té experiència amb aquest tipus d'obres i instal·lacions, per poder triar tres despatxos amb una experiència contrastada amb aquest tipus d'equipaments similars, fer unes bases i de les ofertes que es puguin presentar, doncs triar-ne la que més s'ajusti i d'aquesta manera agilitzar la contractació per la via ACM.
16: En cas que Urbanisme no aprovi la modificació puntual del POUM d'Arenys o emeti prescripcions que calgui revisar, l'àrea d'esports donaria prioritat a la contractació del projecte del camp de futbol 7 per tenir-ne almenys contractat un dels dos abans d'acabar l'any.
13: Taller Maresmauto t'ha ofert els esports. Maresmauto, carretera nacional 2. Darrere la benzinera Arenys de Mar. Vine a veure'ns o truca'ns al 93 792 1016.
0: Com sempre, dediquem els últims minuts d'aquest informatiu a conèixer la previsió meteorològica del temps, avui marcada per al front que ha de passar de fortes tempestes. Ho comentem amb en Lluís Mi Pérez. Lluís Mi, bon dia.
19: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní, però de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí aquest informatiu de dimarts 12 de maig. Us hem acompanyat al control tècnic la Marina Cabrera i les veus que us hem parlat, Oriol Leo, Gemma Roig i jo mateixa, Nuri Torrents. Esperem que passin una molt bona jornada i ens retrobem demà a la mateixa hora. Que vagi bé.
1: Aquesta és la informació dels serveis d'interès per avui. La farmàcia de guàrdia per avui és La Roca, situada al carrer de Vall, número 18. Avui dimarts s'ha de treure el cubell de l'orgànica amb bossa compostable, el paper i cartró i el tèxtil sanitari amb bossa o etiqueta de color fúcsia reglamentària. Avui el carrer Bisbe Pasqual està tallat fins a les 5 de la tarda i demà el carrer Andreu Guri estarà tallat de 8 del matí fins a les 6 de la tarda. El carrer de Vall estarà tallat de 8 del matí fins a les 6 de la tarda i el carrer Jaume Borrell estarà tallat de 8 del matí fins a les 4 de la tarda. I avui la circulació de la R1 funciona sense interrupcions.
2: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.
2: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
3: Bon dia i bon dimarts, 12 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
4: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 12 de maig, avui arrenca la jornada 36 de Lliga, la primera divisió masculina de futbol, amb 3 partits, amb el Barça ja campió, ho celebrava ahir la plantilla valorant el pels carrers de Barcelona, i els altres dos catalans, Espanyol i Girona, la lluita per la permanència. Tots dos es troben en la mateixa situació, amb 2 punts de marge sobre l'Alavés, l'equip que marca el descens i proper rival del Barça, i 3 sobre el Llevant, que és penúltim i encara té opcions de salvació. Avui molt futbol, també per explicar-vos com està la situació a la Lliga Elite, a les portes de l'última jornada, dissabte vinent en horari unificat a les 4 i 5 de la tarda, que hi ha encara moltes coses en joc, però també bàsquet, perquè avui tenim duel català a l'ACB entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Girona salva un empat a Vallecas per quedar-se amb dos punts de marge, com dèiem, sobre el descens.
1: El conjunt gironí va tancar ahir la jornada al camp del Rayo en un partit gris en el qual els madrilenys s'havien avançat. Al final, però, el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat per un cop al genoll, va marcar el minut 90 de cap a la sortida d'un córner al gol de l'empat. Amb el punt sumat, el Girona es queda marcant la permanència amb dos punts més que l'Alavés, que ara mateix baixaria a segona.
0: Idèntica situació, per tant, que té l'Espanyol, que serà el primer dels catalans en jugar en aquesta jornada intersemanal de la Lliga, que comença avui.
1: El conjunt perico a dos punts del descens i que fa 18 jornades que no guanya, rep demà a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat, Atlètic Club de Bilbao, que juga a entrar en places europees. També demà jugarà el Barça, ja campió, i que visita precisament el camp d'un Alavés, que juga la vida. El Girona tancarà la jornada dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: El Barça, que hi va celebrar amb una rua pels carrers de la capital catalana el títol de Lliga aconseguit diumenge contra el Madrid i també la Supercopa.
1: Unes 750.000 persones, segons l'Ajuntament, van celebrar pel centre de la capital catalana els títols del Barça amb la plantilla blaugrana, que es va passejar dalt d'un autocar descapotat. Una rua que es va allargar durant més de 5 hores, amb els jugadors cantant, ballant i signant autògrafs a l'afició per posar en valor el segon títol de Lliga consecutiu.
0: En una estona miren d'escoltar Hansi Flick, que ja ha parlat aquest mateix migdia en la prèvia del partit de demà contra l'Alavés, l'equip que s'ha entrenat aquest matí després de la celebració, com dèiem, i demà ja té partit.
1: Amb el títol aconseguit, els blaugranes marquen dos objectius secundaris. El guardó del porter menys golejat per Joan García, la seva primera temporada al club blaugrana, i també sumar la xifra històrica de 100 punts. Per fer-ho, això sí, hauran de guanyar els 3 partits que li resten.
0: Una victòria demà del Barça, com dèiem, ajudaria a retrucar l'Espanyol i el Girona en la lluita per la permanència. L'Espanyol, també ho explicàvem ahir, ja s'ha incorporat Monchi com a nou director esportiu.
1: L'arribada de l'andalús suposa un reforç important per l'estructura esportiva del club perico. Monchi agafa les regnes de l'Espanyol de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera com si, malauradament, baixa a segona. A Monchi l'avala l'èxit aconseguit al capdavant del projecte del Sevilla, en qui va sumar 11 títols. També ha passat per la Roma i l'Aston Villa, entre d'altres conjunts, a més de ser l'actual president del club de la seva ciutat, el Club Deportivo San Fernando, càrrec que mantindrà.
0: De fet, ha quedat el primer equip masculí líder de la tercera andalusa, en aquest cas. A tot això, la Lliga va donar a conèixer ahir a la tarda els horaris de l'última jornada.
1: Doncs així és. Per ara, tots els partits, Martí, excepte el Villarreal Atlètic de Madrid, seran diumenge, que es jugaran dissabte a la resta, 23 de maig, a les 9 de la nit. Si en les dues jornades que queden hi ha equips que es quedin sense res en joc, també es podrien modificar més horaris. En aquesta última jornada, el Girona i l'Espanyol tanquen Lliga a casa, rebent l'Elx i la Reial Societat, respectivament. El Barça és a campió, visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
0: En categoria femenina, l'Arsenal va anunciar ahir la sortida de la catalana Laia Codina.
1: La defensa de Camp Young, que acaba un cicle de 3 temporades a l'equip de Londres, amb el qual ha guanyat la Champions la temporada passada, a més d'una lliga anglesa.
0: Veurem on va Laia Codina, internacional amb selecció espanyola habitual, i ja si el retorn al Barça pot ser una opció, tenint en compte les sortides ja segures de Mapi León i Ona Batlle, per exemple, a la defensa blaugrana. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal.
1: I ho fa amb un duel català, aquest vespre a les 8, a Fontejau, entre bàsquet, Girona i Baxi Manresa. Els gironins sumen un triomf més que els manresans i amb la permanència ja assegurada es juguen la desena plaça per tenir opcions de jugar a competició europea el curs vinent.
0: Demà jugaran el Jaio Posadella i el Barça.
1: Els giratans amb dues victòries de marxa sobre el descens visitant la pista al Breogán, mentre que els blaugranes, que volen mantenir-se entre els 4 primers per ser cap de sèrie playoff, jugaran a la pista al Cuel Granada. Finalment, dijous jugarà la penya, que rep l'Olímpic a l'Andorra, l'equip que marca el descens.
0: I encara en bàsquet, el sorteig del draft de l'NBA no ha estat bo per als Brooklyn Nets de Jordi Fernández.
1: El tècnic badaloní seguirà al capdavant d'una franquícia que volia fer un salt de qualitat amb la plantilla per poder lluitar als playoffs, segons el sorteig fet aquesta matinada, però els Nets s'hauran de conformar amb el número 6 del draft, tot i que tenia un 14% de possibilitats d'aconseguir el número 1. Els Washington Wizards seran els primers d'escollir.
0: En handbol, el Barça coneixerà avui mateix el rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Després de classificar-se per la 8a Final Four de Colònia consecutiva, superant el Nantes francès als quarts, els blaugranes sabran avui si el seu rival a semis amb el sorteig que arrenca a les 3 de la tarda. A més del Barça, en aquesta Final Four hi ha dos equips alemanys, el vigent campió, el Magdeburg, i el Füchse de Berlín, a més de l'Alborg danès. La fase final de la Champions es disputarà per 17a vegada consecutiva a Colònia, Alemanya, en aquest cas el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
0: I un últim apunt també amb handbol, perquè el CAC Granollers ha renovat la seva capitana Martina Capdevila.
1: Doncs sí, el club ja s'assegura la continuïtat per una temporada més fins al 2027 de la seva principal referent. Un luxe, un reforç destacat. La central nascuda a Granollers, màxima golejadora de la Lliga Guerreres, en aquest cas amb 155 dianes.

0: Dimarts 12 de maig, 7 minuts passen gairebé de 2:45. Comencem parlant de futbol amb l'empat in extremis del Girona i la situació que deixa aquesta zona baixa de la classificació, amb Girona i Espanyol amb només 2 punts de marge sobre el descens, que marca ara mateix l'Alavés. Ahir el conjunt gironí va tancar la jornada 35 a Vallecas contra un Rayo que té pràcticament la feina feta a la Lliga i que a més s'ha classificat, recordem, per una final històrica europea, la de la Conference League. I el de sempre, el capità Cristian Estuani va salvar un puntet per a l'equip de Mitchell amb una rematada cap a la sortida d'un córner al minut 90, que empatava el gol de l'equip madrileny. L'entrenador del Girona va explicar, de fet, que Estuani va haver de jugar infiltrat per un cop al genoll que s'havia fet durant la setmana.
1: No, Estuani va tenir un cop al genoll al principi de setmana i no ha pogut entrenar en tota la setmana i ahir va fer una ressonància i no té res, però tenia el genoll inflamat i s'ha infiltrat per jugar al descans i ha dit que estava millor i per això l'hem posat. Lo normal és que no hauria jugat, però és un jugador molt, molt important per nosaltres i ell ha dit que estava preparat i l'hem posat 10 minuts, és el descompte, i ha fet un gol molt important per nosaltres.
0: Un Mitchell que definia també el partit d'aquest dijous contra la Reial Societat, que ja no se juga res, com a històric.
1: Després del gol d'ells, era un cop molt gran per nosaltres, per estar una mica molt, molt, molt preocupat. Però la sensació és la mateixa, que necessitem guanyar el dijous. Preparar-nos bé, descansar ara, són pocs dies per el partit, però és un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Dijous a les 8 del vespre, aquest Girona Reial Societat a Montilivi per tancar la jornada 36, que comença avui amb 3 partits. Juga, per exemple, el Llevant, que és penúltim a 3 punts del Girona, i l'Espanyol al camp del Celta. L'altre equip que ara mateix baixaria, acompanyant l'Oviedo, que ja és matemàticament equip de segona, és l'Alavés, que és el proper rival del Barça, que demà a 9:45 de la nit. Aquest mateix matí ha parlat l'entrenador blaugrana Hansi Flick, en aquest cas, que ja amb el Barça ja campió, després de celebració d'ahir. Ara en parlarem, un Hansi Flick que ha parlat sobretot també de renovacions de cara a l'any vinent.
2: Totally announced that? No.
3: S'ha anunciat això? Vamos.
2: I'll let you know. I had the last days I have different.
3: Ho sento, però different things to. Els últims dies he tingut diferents coses al cap i en qualsevol cas estic molt content amb això. I que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més.
2: I think a lot of coaches are
3: I crec que molts entrenadors estan contents quan els donen un contracte per 3, 4, 5 anys. Però en aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League i ho tornarem a intentar. I és el que puc dir. De moment, res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més. Gràcies.
0: Això deia Hansi Flick fa una estona en directe, en aquest cas de la roda de premsa prèvia d'aquest Alavés-Barça, demà 9:45 de la nit. Una victòria blaugrana, a més d'allargar la possibilitat de sumar els 100 punts, Flick també ha confirmat que és un objectiu, ajudaria de retruc, com hem dit, a l'Espanyol i al Girona. El conjunt perico juga demà a les 7 de la tarda a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, que està lluitant per classificar-se per competició europea. Aquesta tarda en parla Manolo González, demà evidentment també l'escoltarem i en farem la prèvia, però ahir ja va fer les seves primeres declaracions com a director esportiu de l'Espanyol, Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, que demanava unitat per sortir d'aquesta zona perillosa.
4: Yo creo que si entre todos, y cuando digo entre todos me refiero club, propios jugadores y sobre todo afición, le damos ese cariño, ese apoyo que creo que necesitan, van a recuperar sensaciones, van a recuperar momentos y van a volver a ser ese equipo que en la primera vuelta a todos nos llamó la atención. A mí desde fuera me generó un montón de cosas positivas. Así que lo ideal es que entre todos empujemos al equipo para que ellos se sientan de nuevo importantes, se sientan con confianza y puedan recuperar todo lo que en la primera vuelta fueron capaces de mostrar.
0: Un Monchi que reconeixia que el moment era complicat, era delicat al primer equip masculí, que ha encadenat 18 jornades sense guanyar i, com deien, després d'una primera volta espectacular, només té 2 punts de marge, a falta de 3 jornades pel final de Lliga, sobre el descens.
4: A ver, evidentemente el momento es complicado, no vamos a menospreciar el momento, ¿no? Pero yo creo que el Español se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no? Tiene argumentos porque lo ha demostrado durante la temporada. Tanto cuerpo técnico como jugadores tienen fútbol, tienen capacidad para conseguir los puntos necesarios. Lo único que les falta quizás es falta de confianza, a lo mejor no creer 100% en sus posibilidades.
0: Veurem si Monchi, que s'incorpora des de ja al club i, per tant, el seu fitxatge nou va lligat a la continuïtat de l'Espanyol a primera, pot ajudar a certificar aquesta permanència. Demà, com dèiem, a les 7, aquest Espanyol Athletic Club, el Girona, insistim, jugarà dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I deixant de banda una mica la part esportiva, i com dèiem, els carrers del centre de Barcelona es van omplir d'afició del Barça pel celebrar els títols de Lliga i Supercopa, aconseguits aquesta temporada pel primer equip masculí, que va fer la clàssica rua amb autocar descapotat amb la plantilla a dalt. Una rua liderada pels dos polonesos, Lewandowski i Tech, Stejne, el porter, asseguts a la part frontal del sostre de l'autocar, ahir en què van ser protagonistes també dues banderes, una estelada, onejada precisament per Lewandowski, i una bandera palestina que va agafar Lamine Yamal. Escoltem el davanter polonès que, com dèiem, va ser un dels que més va gaudir d'una festa que pot ser l'última com a jugador del Barça.
5: Hay mucha gente, estamos muy contentos, disfrutamos mucho el día después del campeonato de la Liga. Personalmente estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz. Es un día que podemos disfrutar mucho con todos los culés de FC Barcelona y creo que es un momento perfectamente y por esto disfrutamos mucho y sí, nada más. Creo que hasta final de temporada vamos a ganar todos los partidos. Pero el miércoles puede ser que perdamos un difícil, pero vamos a ganar.
0: A veurem què passa demà, en aquest cas al camp de l'Alavés. També podem escoltar un altre dels jugadors que podria sortir aquest estiu després de tenir pocs minuts en aquest final de curs. Un jugador que de la casa i molt culer com és Marc Casado.
6: La veritat és que és increïble. 2 anys seguits guanyant la Lliga i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres. Aquest equip està preparat per fer més, té la gana de fer més, així que segur que les coses sortiran bé i podrem repetir títols i guanyar-ne més, si pot ser. Al final, lo important és que el Barça guanyi i poder-ho celebrar tots junts. Seguirem treballant per guanyar tot el possible i per portar aquest escut el més amunt possible.
0: Això deia Marc Casado en una rua que, segons l'Ajuntament, hi van participar més de 750.000 persones. Van seguir d'autocar per celebrar amb els jugadors i l'estaf aquesta 29a Lliga pel Barça. I encara en futbol, avui volem aprofitar com cada dimarts per repassar l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra després del cap de setmana i ja amb la mirada al cap de setmana vinent. A la primera federació masculina queden 2 jornades de fase regular i els 3 catalans s'hi juguen encara moltes coses. L'Europa encara aguanta la zona alta, 5è, en plaça de play-off, amb un punt de marge i aquest dissabte hi protagonitza un duel català que pot ser dramàtic, el nou estadi contra un Nàstic que ara mateix ocupa zona de descens i per tant no depèn d'ell mateix per salvar-se, necessita guanyar. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
7: La quarta categoria on els tarragonins no hi han estat des de fa 35 anys. La derrota de diumenge a Tarazona deixa l'equip sense dependre d'ells mateixos a 2 punts de la permanència quan només en queden 6 en joc. La primera oportunitat per intentar agafar aire i poder pensar que la permanència a la categoria és possible serà dissabte a casa davant el Club Esportiu Europa que lluita pel play-off d'ascens. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que han de sortir a guanyar l'Europa, que s'han de refer mentalment i esperar resultats de tercers equips.
8: El próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Y luego hay enfrentamientos directos entre equipos que igual que hoy estamos así porque ahora no dependemos de nosotros. Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
7: Una derrota del Nàstic i si el Tarazona puntua els tarragonins serien equip de la quarta categoria del futbol cara a la temporada que ve. El Nàstic ha condemnat aquest dilluns en un comunicat els actes vandàlics perpetrats la nit de diumenge al nou estadi. Tant l'entitat com les persones afectades a títol individual han posat els fets en coneixement de les autoritats competents. L'entitat campionat. És plenament conscient de la situació esportiva actual, diu el comunicat, i entén i respecta les crítiques i assumeix la responsabilitat que correspon als diferents estaments de la Societat Anònima Esportiva. Tanmateix, diu que cap mostra de violència ni cap incitació a aquesta pot ser tolerada, ja que es tracta d'una línia que no s'hauria de traspassar en cap àmbit de la societat.
0: Gràcies, Jordi. També dissabte tornarà a la part esportiva. En aquesta penúltima jornada d'horari unificat, el Sabadell rep a la nova Creu Alta a l'Antequera. Els vallesans són segons, recordem, a només un punt del líder l'Eldense, que dissabte es rep el tercer, l'Atlético Madrileño, per tant, encara amb moltes opcions d'ascens directe. N'anirem parlant durant la setmana. Tot això també dissabte, el Reus Redis buscarà superar la primera eliminatòria del play-off d'ascens a aquesta primera federació per fer hora de guanyar a Okouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 d'aquest cap de setmana passat al municipal de Reus. I també interessantíssim està el desenllaç de la Lliga Elite. Aquest dissabte també horari unificat a les 4 i 5 de la tarda, en aquest cas, es disputa l'última jornada, encara amb moltes coses en joc. A la part alta, Martinenc i San Juan Atlético Moncada són els que ho tenen millor per pujar directe a tercera federació. Els dos equips són co-líders amb 3 punts més que la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, que dissabte rep el Ciutat Cooperativa, que depèn d'ell mateix per salvar-se, però també necessita puntuar. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
9: La Pobla de Mafumet va donar un cop sobre la taula aquest dissabte vencent el camp del Martinenc per 2-3. El filial del Nàstic va demostrar que creu en les opcions d'ascens directe a tercera federació i s'ha guanyat poder competir-les fins la darrera jornada. El triomf al camp del líder, sumat a la derrota del San Juan Atlético Moncada, fa que els pobletans quedin a 3 punts d'ambdós rivals. Tenen l'averaix particular guanyat amb els dos, per tant la Pobla necessita guanyar el seu partit davant el Ciutat Cooperativa, que es juga al descens, i després esperar que Martinenc o San Juan perdin. No és fàcil que la situació es doni, però es veu ara força més viable que abans de la passada jornada. Tot i això, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, deixa clar que ells tan sols han de centrar-se en el que poden controlar.
10: Sí, sí, el que hem de concentrar-nos i treballar nosaltres és per guanyar el partit aquesta setmana, per treure els 3 punts contra la Cope, i a partir d'aquí la resta no depèn de nosaltres, però l'únic que sí que depèn de nosaltres és guanyar els 3 punts i a partir d'aquí doncs esperar a veure què passa.
9: Tots els partits de la darrera jornada es jugaran dissabte quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda. La Pobla rebrà el Ciutat Cooperativa sabent que si l'ascens directe no es dona, té certificat de la seva presència al play-off com a tercer classificat.
0: Gràcies, Adrià. El Martinenc tanca la Lliga al camp de l'Atlètic Sant Just, que es troba a mitja taula però encara té opcions de play-off i fins i tot de descens. I el Sant Juan Atlético de Moncada rep el Prat, que en principi té el play-off assegurat. D'altra banda, també en aquesta última jornada tenim duel vallès entre Rubí i Sabadell B, a 1 i 2 punts respectivament tots dos del play-off. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
11: El filial del Centre d'Esport Sabadell s'ha salvat matemàticament a la Lliga Elite i lluitarà pel play-off d'ascens a tercera federació en l'última jornada. Amb la victòria per 3-1 davant l'Atlètic Sant Just de l'exarlequinat Conrad Garcia, el Sabadell B és vuitè amb 38 punts a 2 de la sisena plaça. Marc Abastany, el tècnic de l'equip, explica que el primer objectiu ja l'han rubricat.
12: Des del primer dia que vaig entrar aquí comentàvem que l'objectiu de mínims era la permanència. S'havia de crear una identitat amb unes idees de joc, un vestidor completament nou, nanos molt, molt, molt joves, cadascú que venia amb la motxilla de futbol dels seus clubs. I la veritat que l'objectiu de màxims, realment amb el que ens hem equivocat i amb el que hem après també, però els punts que hem perdut, era entrar a play-off. Ho tenim a tocar. Fins l'última jornada sempre s'ha d'estar a punt, mai pots tirar la tovallola.
11: Caua Garcia, a passada de Samu Bauló, va fer el primer connexió entre els dos nois del juvenil A, que Cabestany va posar a l'11 inicial. Després de l'empat de l'Atlètic Sant Just, Eloi Martínez va fer el segon, i el tercer, un Mario Torres, que tornava després de lesionar-se amb el primer equip fa mesos. De cara a l'última jornada, el Sabadell B necessitarà guanyar a Can Rosés aquest cap de setmana davant del Rubí i esperar una derrota del Castelldefels. Si empata, caldria que el Valls també guanyés per forçar la baraja 3, guanyar de 3 gols o guanyar de 2 i amb més gols a favor que l'equip del Baix Llobregat. Hi ha fins i tot una opció de partit de desempat que passaria per exemple, guanyar 0-2 a Rubí i que el Castelldefels empati a 1 contra el Júpiter i el Valls no guanyi a Manlleu.
0: Gràcies, Adrià. Déu-n'hi-do les possibilitats que hi ha en aquesta última jornada. Finalment, també tenim un interessantíssim Manlleu-Valls, amb els osonencs marcant la permanència, però amb només un punt de marge sobre el descens. Radio Manlleu, Eloi Rubió.
13: L'AS Manlleu jugarà la permanència a la Lliga Elite aquest cap de setmana en una última jornada d'infart. Els codibarrats arriben al duel contra el Valls en 12a posició, amb 35 punts, només un per sobre del descens, en una classificació marcada per la igualtat absoluta. La derrota del passat cap de setmana al camp del Ciutat Cooperativa va deixar tocat l'equip de Luis Gallego, però tenen un missatge clar, encara depenen d'ells mateixos. Guanyar el municipal aquest cap de setmana asseguraria la continuïtat a la categoria sense mirar cap a altres resultats. El gran problema dels manlleuencs aquesta temporada ha estat el rendiment fora de casa. El Manlleu només ha guanyat un un partit lluny del municipal, i això ha impedit que l'equip pogués mirar cap a posicions més tranquil·les. De fet, la igualtat de la Lliga Elite ha estat extrema durant tot el curs. Fa només unes setmanes el Manlleu tenia opcions matemàtiques d'acostar-se al play-off d'ascens i ara afronta l'última jornada amb el descens trepitjant-li els talons. Martí Soler reconeix la dificultat del moment, però confia en el vestidor.
14: Però al final és el que et dic, juguem a casa, juguem al municipal, amb la nostra gent, depenem de nosaltres mateixos, tot i que segurament només ens valgui guanyar, i és el que haurem d'anar a fer. Si no hem fet els deures fins a dia d'avui, doncs els haurem de fer a última hora, no queda una altra.
13: El municipal viurà aquest dissabte una tarda de màxima tensió amb un Manlleu buscant fer l'últim pas per assegurar-se la continuïtat una temporada més a la Lliga Elite.
0: Gràcies, Eloi. El Valls, el rival del Manlleu aquest dissabte, en canvi, ja té la permanència assegurada, però encara té opcions de jugar a play-off. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
15: La nota positiva és que dos dels rivals per sobre de la Unió Esportiva Valls juguen entre ells la darrera jornada. La jornada 30 de la Lliga Elite ens deixa un Rubí-Sabadell B, que de victòria vallenca no els serviria l'empat a tots dos. Un dels dos hauria de guanyar per assegurar-se la plaça de promoció. A més d'un resultat favorable en el Castelldefels Júpiter, permetria que la Unió Esportiva Valls podria assolir

0: i no patir per l'ascens a 4 punts per sobre. El partit entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda.
1: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal, i ho fa amb el duel català aquest vespre a les 8 del vespre a Fontejau entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Girona FM, Pavo Llafanyé.
2: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12è amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar que va entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
3: Manresa és, ja és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
2: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
1: Gràcies, Pau. Demà serà el torn del Jaio Post Lleida, que amb dues victòries té encara de marge sobre l'ascens i visita demà la pista del Breogán i del Barça, que jugarà a la pista del Cui al Granada. Els blancs que volen assegurar-se la posició de cap de sèrie del Cadals Playoff, de moment són quarts. Finalment, dijous jugarà la Penya, que rep a l'Olímpic de Badalona a l'Andorra, l'equip que marca el descens. I un últim punt, anem cap a Cambrils perquè la localitat del Baix Camp acollirà aquest cap de setmana per primera vegada la final intercomarcal de gimnàstica rítmica. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
4: Cambrils serà la seu aquest diumenge vinent de la final intercomarcal de gimnàstica rítmica, en la qual competiran un total de 320 gimnastes de pre-benjamí a juvenil de les comarques del Baix i l'Alt Camp i el Tarragonès. Les esportistes que es classifiquin aniran a la final nacional que es durà a terme a Blanes. Olga Miró, presidenta del Club Rítmica Cambrils, ha apuntat que serà una competició d'alt nivell.
5: Que seran competicions d'alt nivell, perquè com ells han dit, són les 5 millors gimnastes de cada categoria que es classifiquen.
4: Un esdeveniment esportiu que se celebrarà al pavelló municipal de Cambrils i l'entrada serà gratuïta.
1: Gràcies, Marga, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
3: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
4: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
3: Veniu a veure el futbol en companyia.
4: Disposem de terrassa.
3: Som a la Riera, Parafita 117.
4: Truqueu al 93 792 0019.
3: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels arenyencs.
5: Finques Blaumar.
6: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
5: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
6: 93 792 0440.
5: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
6: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
7: Ràdio Arenys, 91.2 FM.
8: Ostres, busco una foto maca d'en Roc pel seu aniversari i totes són del mòbil. Borroses, fosques... No se'n salva cap.
9: Com pot ser, si sempre feu fotos?
8: Sí, però no són de veritat.
9: I si li regalem un reportatge?
8: Bona idea! A Manau Fotògrafs fan fotos brutals.
9: Manau Fotògrafs, retrats que emocionen. Carrer de Vall 14, Arenys de Mar. Visita'ns a l'Instagram o truca'ns al 666 424 945.

0: l'estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Pare Fita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials.
2: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en la primera del nou cicle de jornades de vaga convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. I avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
0: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
3: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
3: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
0: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
3: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
0: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
3: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
3: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
0: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
5: El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
0: I molt pendents avui del temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a una part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades en aquest final de curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume i tenim la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
7: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana, 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de la plaça Hortina, on ha omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume, on són encara ara, amb un ambient més crispejat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó tingui de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions de Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern, i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar. Són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. Escoles abandonades. Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: La manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
3: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. També s'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i a Cerdanyola del Vallès i a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
0: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. És el cas de l'escola Pirineu de Campdevànol, al Ripollès. En aquest centre, avui, tan sols hi han assistit una vintena d'alumnes que han estat atesos pels serveis mínims. Ràdio Ripoll, Laura Segú.
9: Tan sols 25 d'uns 140 alumnes de l'escola Pirineu han assistit al centre de Campdevànol, que és la primera de les 5 vagues previstes durant un mes. Pel que fa al cos docent, únicament s'han complert els serveis mínims. El mestre Eudal Surroca destacava el suport de les famílies i recorda que les seves reivindicacions no són només el sou.
10: Baixem una mica la ràtio i algunes mans més que ens vinguin a ajudar, o és que és impossible atendre tothom com es mereix.
9: L'Udal veu amb optimisme l'impacte mediàtic de les aturades i espera que hi hagi un acord unitari.
10: Acord unitari, no com va ser aquell paper que van firmar, dos sindicats que són minoritaris, que tenen que dir encara que no els votem cap mestre, i per tant ja estan més implicats amb el govern que el que hauria de ser.
9: Després de la vaga general d'aquest dimarts, la demarcació de Girona se sumarà a la del dia 14 d'aquesta mateixa setmana.
0: Doncs a tot això, el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous, de fet, escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial. Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin, han dit, al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
4: Compartim la diagnosi i el camí recorre. Però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
11: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que, d'altra banda, ha dit que van pel bon camí.
0: De fet, enmig de les protestes dels docents i d'aquesta negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
3: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
12: I el que no entenem és com Esquerra o els Comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
13: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
1: Notícies en xarxa.
0: El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos després de reunir-se amb el president del govern, Pedro Sánchez. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
15: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
14: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Doncs no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot a les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
17: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
16: Consell de Ministres, que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest dimarts al matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu de Catalunya. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Anem fins allà. Televisió de Girona, Jordi Palau.
18: Sota el lema Les infermeres ja no callen, des de SATSE ha impulsat en tot l'estat diferents accions de reconeixement i reivindicació. A Salt, les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
19: I que realment doncs, cada vegada tenim més feina, la fem molt bé, però ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa doncs, és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals. No?
18: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, sota el títol Enfortiment del personal d'infermeria a la Unió Europea de la Salut, competència professional, autonomia i sistemes d'atenció sostenibles.
0: Avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia. És una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
20: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
21: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
20: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
1: La xarxa de comunicació local.

0: per just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
3: Passa un minut d'un quart de tres, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en només 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, com per exemple polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
4: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
5: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
4: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
3: L'Ajuntament de Premià de Mar, la Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç impulsen un projecte pilot de regeneració comercial al municipi que després es vol replicar en d'altres indrets. La iniciativa es planteja com una mirada integral amb accions que abordaran qüestions com, per exemple, els preus del lloguer, l'associacionisme o la percepció de la professió de botiguer per part dels joves. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
6: Aquest matí l'Ajuntament de Premià de Mar ha acollit la presentació del projecte integral de regeneració de comerç urbà, una iniciativa impulsada conjuntament per la Diputació de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona i el Consistori Premianenc. El projecte, plantejat com una experiència pilot exportable a altres municipis, vol donar resposta a diferents reptes del comerç local, com ara el preu dels lloguers, els costos de gestió o el relleu generacional. La diputada de Comerç i Consum de la Diputació de Barcelona, Olga Serra, ha destacat la necessitat d'impulsar una mirada integral per reforçar el comerç urbà i ha detallat les línies principals del pla d'actuació.
7: Hi ha unes accions molt concretes, des d'un estudi de locals buits, estudis de costos, sobretot del tema dels lloguers, i mirar què és viable i què no és viable fer, plans de formació per comerços i empreses.
6: Després de la signatura del conveni, la comitiva institucional ha visitat diversos punts de la zona comercial de Premià de Mar per conèixer de primera mà les necessitats i reptes del sector. La Diputació de Barcelona hi destinarà una inversió de 20.000 euros en aquest projecte.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
8: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
3: Els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret de no declarar el jutjat de Tarragona.
8: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura. Ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
10: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
9: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmaier.
3: Doncs encara més cites per aquesta tarda. L'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
8: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
1: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
8: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resuresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el cor Carmina i el cor per la Pau.
3: I és moment per a la informació esportiva. Que ens aporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça encara dues temporades més.
11: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu, guanyar la Lliga de Campions.
12: We go to 28.
13: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret a parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts.
12: No, also the last days...
13: També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família.
11: Declaracions de Hansi Flick, del tècnic del Barça. Cal dir que l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del conjunt blaugrana, que després de guanyar i celebrar el títol de Lliga juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència. Ahir, el Girona va sumar un punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
14: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
15: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i no més, hem de continuar, necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
14: El Girona té ara dos punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
11: En bàsquet, Jan Vesely anuncia que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de quatre temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, es veuen les cares el bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Els dos equips catalans es troben a la part mitjana de la classificació. Moncho Fernández és l'entrenador del bàsquet Girona.
16: En Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt, molt i molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
11: El duel català avui a partir de les 8 del vespre.
3: N'estarem pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten pocs minuts per arribar a 2:15. Hem de fer ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Ràdio Arenys.
19: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
20: Buena Onda Frankfurt.
19: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
20: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
19: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
20: vermut de 12 a 14:30.
19: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
20: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
21: Finques Blaumar.
22: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
21: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
22: 93 792 0440.
21: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
22: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
23: A Arenys de Mar, cuidar el que més t'importa és més fàcil amb AXA Capgròs Assegurances. L'Estefania Comí i l'Agustí Massuet t'ofereixen un assessorament proper i personalitzat.
24: Som experts en assegurances de salut, llar, vida i molt més. Tracte directe, confiança i solucions a mida per a tu i la teva família. Visita'ns a l'oficina del Rial Sa Clavella 16.
23: AXA Capgròs Assegurances. La tranquil·litat de saber que estàs en bones mans.
18: Ràdio Arenys, la primera en informació.

0: Sabies que...
1: El cervell del pop és molt diferent al dels humans i de la majoria d'animals. Tot i tenir un cervell central, aproximadament, el 60% de les seves neurones es troben distribuïdes als 8 braços. Això significa que cada braç pot prendre decisions de manera gairebé independent. Per exemple, un braç pot explorar una escletxa, manipular un objecte o reaccionar a un estímul sense necessitat d'instruccions directes del cervell. Aquesta estructura fa que els pops siguin extremadament bons resolent problemes, obrint pots o escapant de gàbies. També explica per què, fins i tot quan un braç es desprèn, pot continuar movent-se durant una estona. Aquest sistema nerviós descentralitzat és únic entre els animals coneguts i desafia la idea tradicional d'intel·ligència centralitzada. Els científics el consideren una font d'inspiració per a la robòtica i la intel·ligència artificial del futur.
2: Bon dia, són 2:45.
3: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
4: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
2: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
5: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
6: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
5: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
2: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
5: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
2: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
5: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
2: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
5: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
2: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça 2 temporades més.
7: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
2: Molt pendents avui també del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2, 3, 4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Mollanès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís. Mi, el control de so i Tenim Libal López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:45.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume, allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
0: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
9: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
0: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
2: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
10: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa, un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. Escoles abandonades.
11: Primer li demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. I després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos, perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
10: Una emprenyamenta i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
2: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
5: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, a Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
2: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
12: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
13: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
12: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
2: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
6: Compartim la diagnosi i el camí recorre. Però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, no, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
14: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que, d'altra banda, ha dit que van pel bon camí.
2: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
5: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
15: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
16: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa.
2: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
17: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
18: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
17: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
2: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanitat.
20: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
19: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
2: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000 al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
22: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral, com no cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
21: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
2: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
23: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
24: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això, si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades. Estem jutjades. Som malalts de segona.
23: Afimoi, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
25: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
26: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, van fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
25: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
2: El Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia que ha fet l'entitat ecologista GEPEC. Demanen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La nova ràdio de Reus, David Fernández.
0: El conflicte per l'aigua del riu Siurana arriba als tribunals. Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del JAPEC, diu que avui és un dia històric.
1: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són... ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content d'haver que el JAPEC pugui presentar això.
0: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
2: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
5: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
2: L'explosió d'una bombona de votar obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
5: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
2: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
5: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per mateix Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
2: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra. Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar. Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Ligmaer.
2: I una altra proposta de cara aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
5: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
7: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
5: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
2: I arriben els esports. que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
6: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i, precisament, l'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb dos punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden tres jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els tres partits de Lliga que queden.
8: Of course, we said our goal is 100 points.
9: Sí, esclar, el nostre objectiu és 100 punts.

0: d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
1: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt més que el rival. Però avui ha tocat així i no més. Hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
0: El Girona té ara

0: a l'arxipiélag de Svalbard, a Noruega, hi ha una cúpula de llavors coneguda com el Banc Mundial de Llavors de Svalbard o la Cúpula del Judici Final. Construïda el 2008, aquesta cúpula està situada en una muntanya de gres a 130 metres sobre el nivell del mar i a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. El seu propòsit és salvaguardar una àmplia varietat de llavors de plantes de tot el món contra possibles catàstrofes globals com ara guerres nuclears, canvis climàtics extrems o pandèmies. La cúpula està dissenyada per ser el darrer recurs de la biodiversitat vegetal i conserva més d'un milió de mostres de llavors de 6.000 espècies diferents. L'entrada a la cúpula és a través d'un túnel que s'endinsa 120 metres dins a la muntanya, mantenint les llavors a temperatures sota zero gràcies al permafrost natural. Curiosament, encara que la cúpula és considerada gairebé indestructible al 2017, un desglaç causat per l'escalfament global va provocar que l'aigua entrés al túnel d'accés, tot i que les llavors no van resultar afectades gràcies a les múltiples capes de protecció. Aquest esdeveniment va subratllar la ironia que fins i tot una estructura dissenyada per resistir la fi del món pot ser vulnerable als efectes del canvi climàtic.
1: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
2: Ràdio Arenys.

0: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
1: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
2: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
1: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
3: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
1: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
4: Tots som de Valls, per tant ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'escà, jo venia més del folk i del tradicional, i bueno, lo típic, a poc en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
1: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
5: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal. I jo, bueno, jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun. I jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
0: Ja ho heu escoltat. Tenim un programa completíssim. És El Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui us recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres.

0: nosaltres no tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elfs i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge? L'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell. Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va vagarejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mitja esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
1: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tarraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tosset Carijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tarraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tosset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen.
3: Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
4: Tal qual.
3: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
4: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
3: Vigili del Fuoco.
4: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
3: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
4: És un personatge...
3: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
4: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí que políticament va ser un fulano que doncs va endreçar molt el dret, i una sèrie de qüestions... La família i el de les dones també, déu-n'hi-do.
3: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
4: Exacte.
3: I perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? No havien
4: 350 anys del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
3: Esclar, aquests noms jo de veritat t'ho dic. Jo t'admiro moltíssim.
4: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els... Cuida't ara.
3: Ai, les memòries, Josep Maria. Sí, és que sí, jo no sé com t'hi cap tot el cap, eh?
4: Els... Triumviri nocturni.
3: La paraula... Ara et diré, ara se m'ha apartat el micro. Ara.
4: Triumviri aquí. Nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits.
3: Sí.
4: I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs, podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear, motu propi, un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però, curiosament, també eren una colla d'incendiaris, i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc, i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
3: Quants hereus, de Crasso?
4: Bufa!
3: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment,
4: N'hi ha una colla, n'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
3: No,
4: com
3: Roma...
4: Com deia el Capri, deixi-lo anar.
3: Roma abans i ara, que dèiem.
4: Sí, sí, té els seus hereus, els seus hereus. Ja
3: no totes les coses són bones.
4: No.
3: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant i ha arribat fins a l'actualitat. No?
4: Tal qual. Deixa'm que et digui que, a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovitum Vigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister. I en aquesta presentació també actuen nens. Nens amb paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelle Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: Spoiler, a veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte Estrella seguirà sent el gladiador, però des d'un des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
3: Sí, perquè són molt més que això, I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa...
5: Sí, podríem parlar, doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita, doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
3: El que sí que m'agradaria també citar una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament. Són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva. Mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res. Al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarracoviva, no? Sempre donant un punt de vista diferent, evidentment hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
3: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba,
6: és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador que si pesen 1 kg i 600 grams, doncs nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus, marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tàrraco Ludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i ho faré el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Així de bé comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina Rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai.
1: Ja va ser-ne un teixidor, no tenia altre defecte, més que n'era.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel, que es
2: era
3: diu.
2: Era per trencar el gel. Bé, perquè després, jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja són gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè, clar, celebrant, això, allò és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del matí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant, ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i, bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no?, i segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada. No? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs, ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors, doncs, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre, i més instruments, i més veus, i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica tan, no, del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa, i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? o creant, o en tots els aspectes una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs i m'encanta, sí. I m'encanta.
3: Doncs sí, si és del Camp de Tarragona ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar.
2: Sí.
3: Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs amb aquesta enya, ja llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. Oh, escolta, mira, va, pagues tu. Això, Rai, no me'ls acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya, Rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma... Penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però guaita, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
3: Sí.
4: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja. Del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Que hem publicat tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quina en podem fer? I vam dir, doncs regalem-nos un concert on, a part de nosaltres quatre, hi tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social, i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions. La gent s'entretenia cantant i passava les hores. Per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI. En el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i pico i 3 minuts, doncs... és un tostón. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4 o com una polca o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I bàsicament el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
4: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, aquestes cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle musical, sinó que també és un espectacle que té un punt didàctic d'explicar el perquè i posar en context, no? Així com sí que hem jugat amb la música, no ens hem atrevit tant en canviar el que deia o les lletres de les cançons. I clar, com tu també deies, són unes cançons que expliquen la història del país, no? És a dir, venim d'aquí, malgrat en aquell moment es podien dir o es deia d'aquesta manera, s'apropiaven les cançons per dir coses que no políticament incorrectes, avui en dia tens xarxes socials, no?, on la gent va abocar aquesta frustració o aquestes ganes d'atacar els altres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera. I l'únic que hem fet és això, no?, aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
2: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant. I a més, és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
3: Bueno, aquest seria l'objectiu.
2: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
3: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la xula.
2: Us n'aneu a Andorra el 23 de juny.
3: Anem a Andorra la nit de la Revetlla de Sant Joan.
4: Sí, 2 dies abans estarem a Valls, també.
3: Sí.
4: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual, doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revetlla de Sant Joan a Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
3: Ah, sí, és veritat.
4: Que aquí les nostres terres es podrà veure, doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
3: a la Pobla,
4: de Mafumet. Bueno,
3: sí,
4: movent-se una miqueta per aquí,
3: sí,
4: per allà.
3: Sí, hi ha cosetes.
2: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
3: Home, i que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
2: Si no veniu ara, ja malament, malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el pastor Cabré. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
3: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
2: M'agrada molt, no?, perquè precisament en algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
3: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant, doncs era dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
2: T'anava a dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
3: Exacte. No han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan... Cada dia les tenim a tones.
2: era, jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè, clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero i que penso que sí que feu una molt bona feina i, a més, la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu... Escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres, de tant en quant, ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
3: Doncs moltes gràcies.
2: Gràcies.
4: Encantats.
3: Encantats.
0: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socias des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Tenno. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo, més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó. És el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura no en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: Editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments. Això ens ho guardarem. Ens ho guardarem i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se, sí que ho has fet, li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. I em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte, perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res, i vaig començar a investigar. I clar, és com, al final te n'enamores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos, 17
1: síl·labes. És que és difícil. És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si podria fer un haiku.
2: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabia.
2: Sí, bueno, és la meva part. Home. Bé, jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, és, ho comentàvem, no, ara, Lídia, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixis tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure, hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Nada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme... el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, i a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens, i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una... Bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi que és traduir-m'ho a la meva llengua materna, primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no... És una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però...
1: El mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors, jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més. I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història. A investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps, cap allà al 2019, jo estava... En una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin. Perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer, un cop amagada allí dintre?
2: Doncs jo m'amagava al Departament de Llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar i a més, aquell era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, no sé, algun lligam amb Catalunya. A veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'he trobat.
2: I mira, i mirant les parets del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment. Bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar, oh, és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè, clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Si és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: Perquè no les sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, i això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltíssimes coses. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: A partir de veure això, va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: S'ha fet una feinada espectacular.
2: Tan llunyans. Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més, jo ara me'n vull anar. Jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara, quan comencem a llegir, vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat. Sí. Aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és a cara a la mort. O sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí. No la mort en general. No,
1: no la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, clar... A més, fas una recomanació. Jo no l'he pogut de seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui. Que ens dius que en llegim un cada dia.
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot, i el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'scrolling i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Sui.
1: Això, que està cap al final. És que, clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment... Jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Buzo.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no sóc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
2: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions, també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, eh? Diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula i fa una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no en sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonic.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuo Basho.
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil. Si et puc... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors, jo des d'aquí els anava traduint... I anava triant. I potser de tots els que em va passar, doncs, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Issa, sí. Issa és molt... Bueno, utilitza molt la ironia. Tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que aquesta és una altra...
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello, llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo. Que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot, hi ha de tot. Sí?
2: Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és... Trobo que, no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuden en el cas de Japó molt.
2: Trobo sí. Que sí. Sí, sí. Sobretot en la part més històrica o mitològica, no?, per entendre.
1: Ja us comenceu a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius, o fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Vale.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus, la veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no? La sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
2: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que, a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I, bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies, tot torna, la vida és un cercle, i si parlem de cercles i si diem xusui, tenim el que és conegut com el Gisei, a veure si ho dic bé, Gisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Gisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta... doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Jisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
2: M'encanta. M'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku. Però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defecte

0: Ràdio Arenys.
1: Coneixes els serveis que oferim des de Promoció Econòmica? Borsa de treball, cursos per aturats i comerç, assessorament a emprenedors, entre d'altres. Vine a veure'ns a la segona planta de l'edifici Xifré o truca'ns al 93 792 2601. Informa't. Estem al teu servei.
2: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
3: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa J.M. Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 630086 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut J.M. Charles. Ciència i caliu humà a Arenys.
0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a l'hospital, un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
2: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
1: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, a baixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer punt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.

0: Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
1: Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 12 de maig del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala, baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. És dimarts i els dimarts són sinònim d'economia blava. Per aquest motiu tindrem a punt la nostra col·laboradora, l'Anna Alonso Tambo, que ens portarà les últimes novetats. Ens acostarem a una peixateria del Maresme per saber quines són les últimes notícies i dedicarem bona part de la segona hora del programa d'avui anant fins al Cabo de Gata per parlar precisament de pesca. Estarem aquí fins les 6 de la tarda arran de mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell d'Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
2: Molt bona tarda, molt contenta. I estava a punt de posar-te una cançoneta, eh?
1: Per què?
2: Home, perquè està plovent i no tinc cap pressa.
1: Sí, amb el dia que feia, eh?
2: Has vist com ha canviat? Ara demà hi haurà onades, plourà...
1: No. Tant de bo, tant de bo.
2: Ja l'he canviat la veu.
1: Tant de bo.
2: Ha estat, oh, que plou, que plou, tant de bo.
1: Però no.
2: T'ha canviat la veu i
1: ens
2: tot,
1: sap greu, no. Hi haurà vent, això sí, però
2: però
1: res.
2: Ja està.
1: Però res, res.
2: No tot... significa que quan hi ha vent que hi ha...
1: No, no, no, no vol dir res.
2: El vent i el...
1: Depèn de com vingui el vent i aquestes coses.
2: Bé, ho havia d'intentar, ho havia d'intentar.
1: Però...
2: Ja està, li ha canviat la cara i tot, eh? Anem a imaginar-se.
1: Avui he estrenat, ja avui he estrenat temporada de nedar al mar, ja.
2: A veure, espera, espera, espera. Què has dit?
1: Avui a les 7 del matí ja he anat a nedar al mar.
2: Ja, aquest matí estaves... O sigui, tu has estat qui ha posat al mar aquest tamboril?
1: Sí, sí, sí.
2: Hi havia gent, ja, aquest matí?
1: Bueno, era un grupet nedant.
2: Ah.
1: I sempre hi ha unes senyores que fan marxa aquàtica, que jo crec que aquestes a l'hivern també hi deuen anar.
2: Sí, sí, dono fe, eh? A més, és perquè les trobo més d'un dia. Tu ja saps que a mi també m'agrada anar a la platja. No potser a les 7 del matí, però sí que me les trobo, eh?
1: Doncs a les 7 del matí hi són.
2: Déu-n'hi-do, eh?
1: Anem a saludar la Cel Prieto des de radiodelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
3: Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, avui millor, de dimarts i encara en la setmana. Aquí ja s'està també encapotant l'ocel i pronte començarà a ploure. I res, Marina, veus la gent que va a les 7 del matí a la platja? Bueno, amant del mar, de l'oceà, de tot, no? Perquè amb l'altra cosa jo no puc dir.
1: Friquis? Si pots dir friquis?
3: Bueno, no volia arribar a aquesta extrem, Marina.
1: Ah, acosta aixecar-te, eh? Però després dius, em compensa. Vull dir...
3: Clar. Jo... És quan acabes, dius tenir satisfacció, no?
1: Ah, exacte, tens satisfacció. Costa aixecar-se, però després dius, em compensa. I a la tarda, quan surts de Arran de Mar, no dius, ara he d'anar a nedar, ara no sé què. Dius, mira, me'n puc anar a fer la cervesa, que és el més important.
3: Claro. Anem... Tu ja ho tens tot fet.
1: Ah, exacte. Bé. Anem a saludar en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
4: Molt bona tarda, què tal? Prop de bé. Per aquí dalt encara no plou, però, com deia aquell, el tiempo a la tarde suposo que acabarà petant, també, perquè, bé, està plovent. I encara, allà hi ha d'allò... M'han passat una foto molt xula des de Tarragona, que es veia un núvol d'un company que va pescar per allà baix, que es veia un arc de tempesta arribant a la ciutat de Tarragona. Una cosa molt, molt xula, la foto.
1: Sí, sí, sabeu, tranquil, que es nota ja tot això. I anem saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
5: Molt bona tarda, doncs molt bé. Aquí també encapotat. De fet, jo li dono fins a final del programa perquè comenci a ploure, perquè està a punteta aquí a Vilanova també.
1: Doncs estarem pendents d'aquestes pluges. Anem a començar el programa d'avui. També hi ha l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. I qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.

0: actualitat.
1: Comencem amb el nostre repàs informatiu a la Costa Brava, explicant que Roses preveu rebre 7 creuers i gairebé 3.000 passatgers fins al 20 d'octubre. Sergi.
2: Doncs sí, Marina, el port de Roses s'afiança com un dels principals ports d'escales de creuers de la Costa Brava, just darrere de Palamós. Aquest diumenge ha donat el tret de sortir la temporada, que s'allargarà, com dèiem, fins al 20 d'octubre. En aquests 5 mesos, el port empordanès rebrà 7 creuers i 2.700 passatgers. Tots ells de gamma alta i un 70% de les escales estaran situades fora de la temporada alta. Per tant, els dos grans objectius, que és seleccionar el turisme del poder adquisitiu i desestacionalitzar la temporada. El primer vaixell en atracar al port de Roses ha estat el Sea Dream, un creuer que porta una cinquantena de passatgers, la majoria nord-americans. Aquesta embarcació és el 14è any que fa escala al port de Roses i ja s'ha convertit en tot un clàssic. L'arribada d'aquests 7 creuers es preveu que repercuteixi en un impacte econòmic total de 6,7 milions d'euros, calculant una base de 90 euros de despesa per cada passatger i dia.
1: Els premis Arrels de Vi han reconegut els millors vins de l'Empordà. Els premis són l'avantsala a una fira vinícola que enguany se celebrarà del 23 i el 24 de maig a Sant Martí d'Empúries.
2: Doncs, Marina, està l'edició amb més participació en aquests premis Arrels de Vi. Enguany s'han presentat més d'un centenar d'ampolles, les quals han estat examinades per 20 sommeliers i professionals del sector durant un tas de cegues que s'ha fet a la Biblioteca del Museu Arqueològic d'Empúries. Els guanyadors de les 8 categories s'han donat a conèixer aquesta setmana a l'Alforí de la Sal, ahir dilluns, concretament, i entre els que han recollit el guardó destaquen alguns cellers i cooperatives que repetien d'anys anteriors, com la cooperativa d'Espolla, Martí Fabra, Gericena o Vinyes dels Aspres. L'Empordà, en concret, ha esdevingut el denominador comú del conjunt de les referències. Escoltem el sommelier Rafael Sabadí.
3: Bé, els guanyadors doncs, realment representen molt bé el que és el territori. L'Empordà doncs, ja fa 30 anys que deien que tenia tots els ingredients per ser una de les grans zones vinícoles del país. Tenim el tema de l'art amb en Salvador Dalí, una gastronomia rica amb rècord també d'estrelles Michelin, tenim la Tramuntana, tenim els Pirineus, tenim el Mediterrani, varietats locals, tenim la diversitat de sols, i llavors els guanyadors doncs, justament fan justícia a tots aquests ingredients que he anat dient.
2: El conjunt de les referències es podran degustar a la fira Arrels del Vi, que celebrarà el 23 i 24 de maig a Sant Martí d'Empúries. La 18a edició de la trobada vitivinícola que organitza Arrels del Vi, l'Ajuntament de l'Escala i la DEO Empordà comptarà amb la participació de 33 cellers del territori i un convidat de Beaujolais a França, els quals oferiran als assistents més de 100 varietats d'ampolles. Ens ho comenta Dominique Averny, fundador d'Arrels del Vi.
4: El 23 i 24 de maig, ahir en Sant Martí d'Empúries, ja estem amb 34 cellers i tots amb moltes ganes de celebrar-ho. Ja després de 18 anys i molts de tastes cegues, m'atrevo a dir que sí que comença a tenir coneixement en el món de vi, i de la qual que sóc molt orgullós, i no només de mi, però de tota la...
2: Després de l'èxit de l'edició anterior, la Fira Arrels del Vi ha tornat a programar 4 masterclass. A hores d'ara ja s'han exhaurit les places del tast vertical del celler Arxer Pagès i del celler Vinyes d'Olivardots. Pel que fa a l'accés a l'esdeveniment, les entrades es podran adquirir per un preu de 35 euros per dia i 25 euros el diumenge a la tarda, amb un cost suplementari si es vol participar en aquestes masterclass.
1: Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. El port pesquer d'Ampolla s'ha omplert aquest cap de setmana d'ostres, copes de cava i barrets de palla per celebrar una nova edició de la Diada de l'Ostre Cel.
5: Sí, Marina, uns 2.500 quilos d'ostres entre 16.000 i 17.000 peces obertes són els números que valen una festa que fa valdre el producte local i l'agricultura del Delta. Escoltem a Itziar Segarra, directora general de Política Marina i Pesca Sostenible.
6: És prioritari que el consumidor reconegui l'excel·lència del producte de la pesca i l'agricultura de Catalunya, que el demandi en el mercat i que ajudem entre tots a garantir que aquest sector primari fructifiqui, generi llocs de treball i al final ens proveixi de lo més important, l'alimentació de quilòmetre zero, d'alta qualitat, que és part de la nostra cultura i gastronomia.
5: La Diada de l'Ostra és el tret de sortida a les 35è jornades gastronòmiques de l'Ostra, que se celebren fins al 24 de maig, amb menús especials al restaurant del municipi i l'Ostra com a producte central. Francesc Arasa és l'alcalde de l'Ampolla.
0: Són ja més de 30 anys i, per tant, un èxit total. Tal com estem veient les perspectives que hi ha i la gent que està acudint, pues, segurament que superarem els nivells de participació de l'any passat, no? Hi ha 15 restaurants que participen a les jornades i, per tant, més que l'any passat també, una jornada que comença avui, que arribarà fins a finals de mes de maig, i, per tant, molt content i molt satisfet de com s'està desenvolupant.
5: La Diada de l'Ostra rep visitants d'arreu del país que fan que restaurants i hotels pengin el cartell de complet.
1: Aquest diumenge, diversos espais del Delta s'han omplert de voluntariat en una nova jornada de neteja impulsada per la campanya Per un Delta Net. L'acció coordinada a diferents punts del territori ha tornat a posar el focus en la conservació del litoral i dels entorns més sensibles del parc natural.
5: Netejar l'entorn, sensibilitzar i conscienciar per un canvi de patrons de consum que afavoreixi la reducció dels residus que generem. Estos són els objectius de la campanya Per un Delta Net, que enguany també ha coincidit amb l'acció comuna a tota Europa, Let's Clean Up Europe. Una de les voluntàries que va participar en l'acció va ser Mònica Colomo, qui apuntava que cal conscienciar-nos de la importància de conservar tots els espais naturals i encara més zones de nidificació.
7: En aquest cas, aquí a la barra del Trabucador, a més, s'afegeix, s'afegeix el fet de que estem en una zona de nidificació. Per tant, estem a una zona sensible i això la gent hem de ser molt conscients.
5: L'acció de neteja es va dur a terme a la zona del Trabucador de la Ràpita, a la platja del Serrallo de Sant Jaume d'Enveja, a l'Eucaliptus d'Amposta i a l'Aura, l'àrea de lliure dels Pinets de Camarles.
1: Anem fins les costes del Garraf. La llengua de signes catalana l'utilitzen diàriament unes 25.000 persones a Catalunya. Una llengua viva que ara, gràcies a un projecte internacional en el que ha participat l'entitat garrafenca Simbiosi Audiovisual, ha incorporat nous signes específics per referir-se a espècies marines del Mediterrani. Carla.
8: Doncs sí, la posidònia, el fitoplàncton, el llumàntol, el cavallet de mar o la tortuga babaua són exemples d'espècies marines que fins ara no comptaven amb un signe específic en llengua de signes catalana. Gràcies al projecte MAFIN, fins a 50 espècies marines de la Mediterrània compten des d'ara amb signes específics. A aquest projecte en el que ha participat l'entitat garrafenca Simbiosi Audiovisual en conveni amb el Cercle de Sords de Vilanova és una iniciativa internacional finançada per Erasmus Plus i present en 5 països: Espanya, Itàlia, Regne Unit, Croàcia i Malta. L'objectiu és investigar i desenvolupar signes nous per a diferents espècies de la Mediterrani. Ara són les espècies marines que se sumen als dos projectes anteriors, Pancake, sobre flora, i Banofi, sobre aus, treballat en col·laboració amb la Societat Espanyola d'Ornitologia. El vincle amb entitats del territori és un dels valors clau d'aquest projecte. En el cas de Mafin, s'ha treballat de forma estreta amb el Centre d'Estudis del Mar de Sitges. En total, entre els tres projectes s'han creat gairebé 200 signes nous. Una feina que va començar fa 6 anys i que ha comptat amb l'assessorament de lingüistes, biòlegs i persones del col·lectiu de sords. El treball d'aquests projectes no es limita, però, a la creació de nous signes. També s'han elaborat manuals de bones pràctiques per a empreses i entitats públiques que treballen en sectors turístics o mediambientals, fomentant així la inclusió real en àmbits com l'educació, les activitats a la natura o els centres d'investigació.
1: El síndic de Greuges de Catalunya ha demanat a l'Ajuntament de Cubelles millorar l'accessibilitat de les platges del municipi d'acord amb el Codi d'Accessibilitat de Catalunya vigent. Ho ha dit arran d'una queixa de l'Associació Veïns per Cubelles, que denuncia mancances i l'incompliment de la normativa a les platges.
8: a elaborar un pla d'accessibilitat a les platges de Cubelles en compliment del Codi d'Accessibilitat de Catalunya, determinant el nombre i la ubicació dels punts accessibles i també la instal·lació de passeres de caràcter permanent. Són els principals suggeriments que ha fet el síndic de Greuges de Catalunya respecte a les platges de Cubelles arran de la queixa que ha fet l'Associació Veïns per Cubelles. Aquesta plataforma ho va traslladar primer a l'Ajuntament, però com que no va rebre resposta, lamenten, ho van haver d'elevar al síndic, que ara els dona la raó. Escoltem a Robert Sallent, de Veïns per Cubelles.
9: Nosaltres els hem proposat solucions, i de fet des de fa temps hem buscat solucions, hem mirat pressupostos de coses que es podrien fer, però no semblen estar massa disposats a dialogar en aquest tema. Sí que és cert que hem pogut parlar amb el regidor Noé de fa un temps, no actualment, ¿vale? I ens va comentar una miqueta aquest tema, ens va posar una mica les mateixes excuses, no? El tema dels diners i el tema del tractor. Clar, hi ha una normativa d'accessibilitat que s'hauria de complir i diu que les passarel·les han de ser fixes, que han d'arribar fins a l'aigua, que han d'haver-hi un punt accessible cada 2 quilòmetres, que els banys també han de ser inclusius. No val només posar una enganxina i dir que ja són inclusius, sinó que han d'estar perfectament adaptats.
8: Des de la plataforma Veïns per Cubelles denuncien manca d'accessibilitat a les platges i exigeixen les passarel·les fixes tot l'any i que aquestes estructures connectin fins a la vora del mar, com diu la normativa, ja que actualment queden a mig camí. L'Ajuntament de Cubelles admet al síndic de Greuges no complir totalment la normativa d'accessibilitat, però afirma que molts punts del Codi d'Accessibilitat es compleixen en 2 dels accessos de la platja de Cubelles, a la platja Llarga i a la Mota de Sant Pere, quan és la temporada de bany, entre juny i setembre. Escoltem a Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Cubelles.
10: Hem rebut la resposta i això doncs atén a un canvi que hi ha hagut del Codi d'Accessibilitat. Era un codi que s'havia elaborat a l'any 95 i que tot just han actualitzat 30 anys després, a l'any 2024. Clar, quan s'actualitzen aquestes coses, l'actuació immediata s'ha de començar a calibrar poc a poc, valorant les noves lleis, valorant els nous canvis i veient com un municipi, no només Cubelles, qualsevol municipi, s'hi pot anar adaptant. No? Nosaltres a Cubelles tenim 2 punts d'accés, hi ha una passarel·la de fusta amb una guingueta que té ombra i té una superfície plana i dura perquè s'hi pugui un quedar i descansar a l'ombra. Després, això està combinat amb l'assistència del servei de socorrisme. El servei de socorrisme, a part de la seva feina de vigilar les platges, en els punts on hi ha aquests accessos, a més, assisteixen aquestes persones.
8: L'executiu també assegura estar treballant en un tercer punt a la platja de les Gavines, quan ja acabin les obres de desmantellament de la dàrsena de l'antiga tèrmica.
1: Fem aturada a les costes del Maresme. Els museus d'Arenys de Mar se sumen a la celebració del Dia Internacional dels Museus, que es commemora el proper 18 de maig. S'han programat 2 propostes pel cap de setmana, visites teatralitzades i una jornada de portes obertes, Oriol.
11: Exacte, Marina. Les activitats organitzades coincideixen també amb la Nit dels Museus, prevista per aquest dissabte. La directora dels Museus d'Arenys, Neus Ribas, ha explicat que enguany, però per motius logístics, no hi participaran en aquesta Nit dels Museus. Tot i això, sí que han programat altres propostes, com la jornada de portes obertes, que es farà dissabte i diumenge. Una bona oportunitat, segons Ribas, per descobrir el fons de l'equipament cultural i conèixer amb detall les diferents exposicions, com la mostra anual Tresors de l'Arca, 2 segles fent de la punta un art. L'escoltem.
12: De fa uns anys estàvem celebrant la Nit dels Museus. Aquest any, pues, per temes de personal, que anem més, no tindrem Nit de Museus, per tant, no obrirem a la nit, com era ja feia un temps que ho fèiem. Aquest any, malauradament, no podem fer-ho. Però el que sí que farem seran unes jornades de portes obertes perquè tothom vingui a veure tant el museu com l'exposició que tenim ara, que penso que és una de les exposicions realment molt bonica i molt interessant i que convido a tothom a veure.
11: Com a novetat, es faran 2 visites teatralitzades que s'estrenaran per primera vegada aquest proper cap de setmana. Porten per títol El fil de la Providència i aniran a càrrec del grup Homo Teatris. Neus Ribas explica que a través de personatges com Paula Montal i Maria Castells s'endinsaran els participants en les històries del museu.
12: Tenem una nova proposta en la que personatges de la història d'Arenys conviuen a les sales del museu i ens expliquen una mica, parlant de puntes, de dones que treballaven, de les feines que feien, i unes històries que una mica ens han marcat com a vila. Roger ha preparat unes escenes teatralitzades dins el museu en el que els protagonistes són, evidentment, la gent d'Arenys, arenyencs, que han fet part d'aquesta història i que el museu, doncs, una mica ens ajuda a explicar-ho tot això.
11: Aquestes representacions es faran dissabte a les 5 i diumenge a les 11 del matí. Qui vulgui ja pot inscriure's per reservar plaça dirigint-se directament als museus.
1: I convocada una protesta contra el festival Chaos in the Sun de Santa Susana, un certamen vinculat a grups d'extrema dreta internacionals.
11: Així és, Marina. El festival Chaos in the Sun es tornarà a celebrar el darrer cap de setmana de maig a Santa Susana, en una finca privada vinculada al grup de motards Paunis MC Maresme. La convocatòria ha generat novament controvèrsia a la comarca. Davant d'aquesta situació, la plataforma antifeixista de l'Alt Maresme ha convocat una manifestació el pròxim 15 de maig per mostrar el seu rebuig a la celebració de l'esdeveniment que vinculen, com deies, a l'extrema dreta internacional. Des de l'Ajuntament de Santa Susana insisteixen que no tenen cap relació amb l'organització del festival i asseguren que no disposen d'eines legals per impedir-lo en tractar-se d'una activitat en una finca privada. L'alcalde Joan Campoguer ha afirmat que en edicions anteriors no s'han produït alteracions destacables al municipi. Segons el consistori, bona part dels assistents s'allotgen en hotels de Calella i es desplacen fins al recinte en autocars, fet que minimitza l'impacte directe a Santa Susana. Tot i això, en l'edició del 2024 es van registrar alguns incidents violents al centre de Calella.
1: Acabem el nostre repàs informatiu aquí a la Costa Daurada explicant que els ecologistes demanen que s'aturin les obres del camí de ronda de la platja Sabinosa de Tarragona. La plataforma SOS Camp de Tarragona denuncia que les obres que ja han començat han provocat danys a la vegetació de la finca de la Sabinosa. Asseguren que no s'estan respectant els acords del projecte refet que es van pactar amb les administracions. Després d'una visita a la zona, el grup GATA i la xarxa Vigilància Ambiental Tarragona, que formen part de la plataforma, denuncien que el nou traçat iniciat el 29 d'abril ha malmès part d'una duna fòssil propera a la platja de la Rabassada. En un comunicat exigeixen l'aturada immediata de les obres, una investigació transparent i sancions pels responsables. Denuncien també la tala innecessària de pins i altres espècies de més de 50 anys, així com afectacions al limonium, que està protegit. En el comunicat també demanen sancions per l'empresa responsable. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
13: Bona tarda. Situació variable al llarg de les properes hores. Ha començat el dia a gran part de la costa amb molta calma, vent feble, bona mar, i en canvi ja en aquests moments comença a girar el vent més cap a sud i sud-est i s'està reforçant, a més, amb la formació de nuvolades que aquesta tarda i vespre acabaran deixant un reguitzell de tempestes i de tamborinades, algunes de fortes, sobretot al Maresme, a la costa de la Selva Marítima i al Baix Empordà, amb algunes pedregades. També a les Terres de l'Ebre tindrem bones tempestes aquesta tarda i aquest vespre. Vents que aniran girant de mica en mica cap a Ponent i cap a Mestral, una mica més intensos el dimecres al matí a la Costa Daurada, i entrarà un palet de tramuntana al nord del Cap de Begur. Tot plegat farà que hi hagi maror a la costa, menys a la barcelonina. En canvi, durant la tarda del dimecres, una altra vegada el vent girarà cap a sud i sud-oest i es farà més intens, sobretot a la costa central, amb maror una altra vegada. Per tant, la mar una mica esvalutada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres. Per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
14: Què tal? Bona tarda. Avui hem de repassar diverses incidències. Per exemple, aquest accident que s'ha produït a la C-55, a Olesa de Montserrat, cap al migdia. Un camió ha perdut productes químics. Això ha provocat el tall de la via, un tall que encara ara continua en totes dues direccions. En principi es fan desviaments senyalitzats, però si més no parlem de problemes, via tallada oficialment la C-55, tram d'Olesa de Montserrat en els dos sentits de la marxa. Autopista AP7, el tram de Fogars de la Selva, un altre accident. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. Això vol dir aturades de més de 4 quilòmetres en aquest punt de l'autopista AP7, zona d'Hostalric, Fogars de la Selva, com us deia, en sentit nord. I acabem a prop de Barcelona, a la Pota Nord, a la D20, sortint del túnel de Santa Coloma. Hi ha hagut un accident, s'estan fent reparacions de la via, hi ha un carril tallat, com us deia, en Sant Guim de Mataró, cua d'un parell de quilòmetres entre el nus de la Trinitat i el túnel de Santa Coloma, Pota Nord, D20, sortint de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Mercat d'Arenys, en aquesta peixateria Illa Sobirà. Mònica, moltíssimes gràcies doncs, per haver-nos, anava a dir, obert les portes de la parada, però no, perquè aquesta parada no té portes, és ben oberta, però igualment moltes gràcies.
1: A vosaltres, que vagi bé. Merci.

0: Ràdio Arenys.
1: A Gestoria Arenys apostem per la millora contínua. Per això implementem un nou horari pensat per afavorir tant l'atenció al client, perquè podreu fer tràmits i consultes al llarg de tota la jornada, com l'equilibri professional i personal del nostre equip. A partir d'ara, us atendrem de dilluns a divendres, de 9 del matí a 5 de la tarda, de manera ininterrompuda a Riera Perafita 63 d'Arenys de Mar. Contacta amb nosaltres al 93 792 0450 o a gestoria@gestoriaarenys.com. Gestoria Arenys. El nostre compromís és estar al vostre costat, com sempre, amb la professionalitat i confiança que ens defineixen. I ara, amb més energia i millor organitzats.
0: 93 792 1819. El telèfon del Centre Mèdic Maresme. El teu centre per renovar el carnet de conduir. Som un centre autoritzat per la Direcció General de Trànsit, DGT, i tramitem directe per internet. Fem tot tipus de certificats mèdics i per permisos oficials. Per conduir, grues, gossos, eines, caça, nàutica, entre altres. Estem al carrer Sant Francesc 4, cantonada amb la Riera. Per demanar hora o informació, truca al telèfon 93 792 1819 o salut.maresme@gmail.com. Pleguem tard. Centre Mèdic Maresme, al carrer Sant Francesc 4 d'Arenys de Mar.
2: Descobreix els nous serveis de Maresme Auto.
3: Vols que el teu vehicle rendeixi millor i consumeixi menys?
2: A Maresme Auto som especialistes en la neteja professional del filtre de partícules. Eliminem obstruccions i recuperem la potència original del motor.
3: A més, oferim optimització electrònica del rendiment, millorant resposta, eficiència i conducció amb total seguretat.
2: Revisions multimarca sense perdre garantia. Mecànica, electrònica i servei ràpid sense cita prèvia.
3: Som a l'edifici Camp Maresme, a la Nacional 2 d'Arenys de Mar.
2: Maresme Auto. Gaudeix del volant. Truca'ns al 93 792 1016.
4: El Rial, el centre odontològic de confiança on cuidem de la teva salut bucodental. Al nostre centre hi trobaràs totes les especialitats. Odontologia general per nens i adults, ortodòncia, odontologia preventiva, cirurgia bucal i implantologia, endodòncies, pròtesis i odontologia estètica. Troba'ns al Rial Sa Clavella número 36 o al telèfon 93 792 2101. Centre Odontològic El Rial.
0: Ràdio Arenys, la primera en arribar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes a la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord que ja està tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'atinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar. L'escoltem.
2: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament.

0: en un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: Milers de mestres i professors, 26.000, segons la Guàrdia Urbana, i 80.000, segons els sindicats, s'han manifestat pel centre de Barcelona en aquesta nova jornada de vaga a tot Catalunya, convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Educació xifra el seguiment de vaga en un 32% i USTEC ho eleva fins al 70%. I Sanitat ha informat que el positiu d'un espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla ha quedat confirmat de forma definitiva a la segona prova. Aquest matí ja havia indicat que ha començat a presentar símptomes respiratoris i febrícula. Tot i això, es troba aparentment estable i no ha registrat un empitjorament clínic evident, diuen. El passatger de l'Ondius, que no és resident a Catalunya, va donar positiu a la PCR que se li va fer quan va arribar al centre sanitari i ara ha donat positiu en una segona prova. Les altres 13 persones en estudi al Gómez Ulla han donat negatiu per segona volta. A Itàlia hi ha un jove de 25 anys sospitós ingressat en un hospital de Roma que va viatjar a l'avió on viatjava la holandesa que finalment va morir. I als Països Baixos hi ha 12 sanitaris aïllats per prevenció després d'un problema en el protocol del tractament de proves. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La conservadora alemanya ho ha dit en un discurs durant una conferència sobre intel·ligència artificial i infants pronunciat a Copenhague, a Dinamarca. I els primers investigats del cas Montoro s'han acollit avui el seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona, un cas pel qual s'investiga, recordem-ho, l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació dels despatx Equipo Económico, fundat per Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influència, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
2: Notícies en xarxa.

0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
1: Tothom té el seu concepte de cuina marinera. Hi ha la cuina a bord dels vaixells, aquella que es serveix als restaurants o la que es fa a casa. Tothom té les seves receptes. El nostre llop de mar d'avui, de tot això i de la investigació que fa, n'ha fet un restaurant, i no precisament arran de mar, sinó a la part alta, al casc antic de Tarragona. Parlem de Ramon Martí, el propietari del restaurant El Llagut.
2: Si parlem de mar mediterrani, què és per tu el mar mediterrani?
3: Peix, horta i cultura mediterrània, saps? I espècies, doncs, bueno, el primer que me ve al cap doncs, són farigoles, no? Romer i safrà i sobretot port, no? Molt de port i molta olor de peix de port, saps? O sigui, jo de petit ja he estat molt vinculat al mar i aquesta olor que tenen els ports doncs et queda gravat al cap, saps? De tant en quant, mira, m'encanta viure a Tarragona per això, no? Perquè des de qualsevol punt de Tarragona veus l'aigua i l'olores, tot i que no vagis a la platja o tot i que no vagis al port o tot i que no que vagis personalment a comprar la llotja, no? Però, bueno, i la llum també és diferent.
2: Ara ho comentaves, has comentat peix, has comentat espècies com la farigola. Ets cuiner des de fa molts anys i el teu restaurant, El Llagut, només s'hi cuina peix, pràcticament.
3: Sí. Bueno, correcte, només fem peix. Al principi va costar, la gent era complicat d'entendre, no? Perquè aquí a la província, si vols anar a menjar peix, doncs, bueno, te'n vas al Serrallo, te'n vas a Cambrils, no? O te'n anaves. Ara, bueno, tot ha anat a més. Però, bueno, a mi me feia il·lusió treballar producte d'aquí, perquè d'alguna manera sempre hem estat molt vinculats al territori on hem estat, no? No sé, potser és una cosa que tens a dintre a la genètica, no? Cuinar allò que tens al territori, perquè a fi al cap vius on vius i tens el contacte amb la gent del barri, amb la gent d'on vius i amb els productors, perquè sempre ens ha agradat molt tenir contacte directe amb productors. I clar, quins productors tenim aquí? Pues productors de peix i d'horta.
2: Com vas decidir que volies cuinar només peix o per què ho vas decidir?
3: No sé, mira, no m'ha agradat mai anar a agafar el camí fàcil. No sé, sempre... També els meus companys sempre... Estic catalogat dintre d'allò que diu... És que se complica la vida, el Ramon, sempre. Bueno, moltes vegades ho he pensat. Ara fa poc també tenia una entrevista amb un amic i també m'ho preguntava, no? Com és que has anat a parar amb cuina marinera, no? I diu, ostres, no sé, jo crec que al final... A mi sempre m'ha agradat recerxar l'essència de les coses, no? Anar una mica més a profunditat, no? Potser per això me considero cuiner de fondo, sap? Vull dir, de salses base, de brous, de no sé, de salses les bàsiques, d'aquelles del xup-xup, de la cuina d'estar 8 hores, 5 hores fent un sofregit, d'anar rostint. Sempre m'ha agradat anar a l'essència. Després hi ha producte, no? Producte de primeríssima qualitat, no? I el tema de l'arquitectura del plat, doncs, bueno, no sé, potser és que com que sóc dels 90, doncs igual té una importància, estic d'acord, no? Però jo sempre li he donat molt més valor als processos d'elaboració, molt importants per mi. M'imagino que per això... Sempre vas acabes a picar ceba i a picar all i a començar les receptes o les elaboracions des de la matèria primera, des del punt zero. I bueno, és que considero que aquí a Tarragona, no? Pues és que el que toca era, el que tocava era fer cuina marinera. Com que tampoc no era una cosa que mai m'hi havia... posat massa, tot i que sempre m'ha cridat molt l'atenció, tot i que sempre he tingut molt de contacte amb el mar, més a nivell d'oci que no a nivell laboral, doncs no sé, me feia com una il·lusió. A més, era el més fàcil en aquell moment. A Tarragona, el més fàcil era fer peix.
2: crida una mica l'atenció perquè Tarragona sempre ha estat vinculat amb el mar i costava trobar restaurants de cuina marinera.
3: Sí, lo que, és una de les coses que m'hi vaig trobar, no? Quan vaig agafar companys d'aquí de Tarragona i els vaig comentar que anàvem a la Part Alta i la intenció era treballar només peix, la gent em deia, però estàs sonat o què? Si el peix, la gent per menjar peix se'n va al Serrallo o se'n va fora a Cambrils. A la Part Alta hi ha que fer torrades, perquè tot eren llesques. I que bueno, que també té la seva història, eh? Ja ho veus, avui hi ha restaurants molt anomenats que fan entrepans, no? Si ja t'he dit, sempre m'he agradat, o sempre, no és que m'hagi agradat, sempre he acabat tirant el camí pues més fàcil, no sé, bueno, més complicat, vull dir, no sé, més... Tampoc no tenia ganes de fer el que feia tothom.
2: Com definiries tu o què és per tu la cuina marinera?
3: Altres cuiners i altres pescadors que estan més capacitats per explicar-te el que podria ser la cuina marinera. Jo sempre te parlo des del meu punt de vista, des de la meva experiència, des de la meva il·lusió i des de... Sí, bueno. Doncs, per mi, cuina marinera és la cuina de la gent del mar. A partir d'aquí, qui manega la gent del mar? Doncs pescadors, els comerciants, que són els nostres proveïdors, les llotges, les dones dels pescadors. I aquí pues, potser hi ha diverses vertents, no? Hi ha la cuina del ranxo, no? La cuina que se feia a bord, que clar, que avui en dia l'únic que conec que fa cuina a bord és el Lluïset de la Barca, saps? Que bueno, perquè quines barques fan ja cuina a bord? Ja no hi ha barques que cuinin a bord, crec. Aviam si ara diré aquí un disbarat. Jo he après moltíssim de cuina marinera, doncs, bueno, sí, és veritat, de biografia, d'investigació, de començar a picar i començar a provar i prova-error i aquestes coses, no? Però al final, a poc he après moltíssim dels meus proveïdors de peix, moltíssim. Doncs família Budesca. He après molt dels pescadors del Serrallo, amb els quals he tingut molt de contacte. He après moltíssim dels cuiners pescadors que han acabat muntant restaurants propis. Dic, per la família Veciana, sí, que sempre li he dit al Xavi... Digo, escolta'm, és que com és que t'hi fots amb això? Bueno, és que tu no saps com era, com és el món de la mar i tot. I clar, tio, és que te'n vas de Guatemala a Guatepeor, no? Perquè, tela, pobret. Però no, vull dir, també he après moltíssim d'ells i, bueno, i també menjant, no? M'agrada molt menjar i beure.
2: O sigui, hem d'imaginar-nos que tu baixaves al Serrallo a parlar, per exemple, amb els pescadors per aprendre?
3: Sí, esmorzar, sí. Claro, bueno, és que a mi també... És que jo m'ho passo molt bé. Imagina't, doncs això, els esmorzars de forquilla, doncs, clar, soc cuiner, no? És que jo si no treballés, no passaria per la porta, perquè és que m'agrada molt menjar, estria, i tot el dia tinc gana. I bueno, en aquest sentit tinc la sort que, clar, el peix ja convé, ja pots menjar tot el peix que vulguis, no? Però sí, m'encanten les tertúlies de sobre taula. A més, és això, no? M'agrada molt la filosofia de la sobretaula. Ja t'he dit, és que m'agrada molt l'essència de l'astronomia, m'agrada molt l'essència de tot i crec molt en aquest trobament arrel d'una taula, no? No solament és en el menjar, no? I sobretot aquelles sobretaules llargues, no? Que igual te donaven les 7 o les 8 de la tarda o empalmaves amb el sopar, però sí, sempre m'han agradat molt i després, bueno, per la feina doncs me convenia més anar a esmorzar. I haig d'agradir que, bueno, que sempre he tingut molt bon contacte, doncs ja t'he dit, amb el meu proveïdor de peix, el meu proveïdor de peix, doncs, com a mínim, un cop cada dues setmanes, un cop al mes, doncs, tinc una sentada, un cafè que sempre s'allarga, no?, perquè, bueno, perquè tant amb ell com a mi ens agrada moltíssim el nostre ofici, i s'ajunta un pescador, s'ajunta un restaurador de peix, doncs, que ja està mig jubilat, o, bueno, i és que sempre m'ha fet molt de respecte, i sempre l'he tingut molt de carinyo a la gent amb aquesta experiència, i sempre els he vist com un llibre obert, i que millor tenir-los allà sentats en una taula, no?
2: I gràcies a això tu també has pogut recuperar receptes que potser es feien feien només a barca, a bord, i ara les apliques.
3: Sí, això m'encanta, m'encanta. M'agrada molt recuperar, o m'agrada molt intentar recuperar receptes tradicionals, tot i que no és fàcil, no? Perquè tot evoluciona, no? També és una mica no reinventar, no? Vull dir,
2: adaptar.
3: Sí, però tampoc és adaptar, no? És fer uns canvis. Al final acaba sent molt personalitzat. Però, bueno, li he perdut la por a això perquè considero que la cuina marinera no, també depèn molt d'una família amb una altra o d'un veí a l'altre, saps? A la mateixa escala, doncs, gent pot fer l'all i pebre d'una manera i l'altra té un altre concepte. I al final és pels registres que tens. I els registres que tens venen de la memòria i venen de la teva experiència i venen de lo que vas vivint el dia a dia. A partir d'aquí, com he arribat a la cuina marinera? Bueno, doncs a base de caminar.
0: Llops de Mar, un podcast fet arran de mar.
2: A més, sobretot estàs especialitat amb arrossos i la fideuà, bàsicament. Vull dir, són les teves especialitats d'aquí, de Llagut.
3: A vegades acabes encastrat en un espai que involuntàriament, bueno, doncs no sé, si és veritat que sempre hem treballat, bueno, sí, vam arrencar molt amb arrossos, sí. No sé, potser també era com... És que m'he adonat compte amb el temps de que també és molt popular, no? Tenim clients que fan quilòmetres per menjar arròs, no? I amb això al·lucino moltíssim. A vegades tenim gent del País Basc, o gent de Saragossa, o gent de l'Aragó, o gent del nord de Catalunya, no? que me diuen, no, és que venim a menjar arròs. I jo, bueno, vens a menjar arròs pues, perquè estàs a vacances per aquí, no? I, bueno, venim de passada, sí, però no estem establerts. I bueno, i al·lucines amb això, no? Sí, s'ha donat que la gent ens reconeix com especialitat en arrossos. També és veritat que tenim un munt d'arrossos a la carta diferents. És veritat que des del principi també oferíem els arrossos amb racions per persona individual, no? Que potser això també és una cosa que era bastant inusual, però també vaig pensar, bueno, ja que només toquem peix, ja que només toquem quatre coses, doncs, bueno, doncs haurem d'oferir plats individuals, tant de peix com d'arròs. També és veritat que sempre hem estat molt al servei de... Hem sigut molt servils, saps? Amb el sentit de que un restaurant... Doncs, bueno, considero que un restaurant es dedica a això, no? A crear una festa a la taula i que tothom mengi el que vingui de gust sempre i quan ho tinguem nosaltres en carta, clar.
2: Si tu haguessis de quedar-te amb algun arròs, sabries en qui quedar-te?
3: Bueno, sí, l'arròs a la masqueta m'encanta. És un arròs que ha costat moltíssim de parir. I quan algú te costa molt de parir, després li tens com més de carinyo, no? I a més és molt curiós perquè, bueno, sempre el nostre procés de treballar els plats tampoc no inventem gaire cosa, no? Entre altres coses perquè considero que fer-ho senzill bé cada dia ja és difícil suficient, no? Hem acabat fent arrossos, pues, no sé, pues perquè, no sé, perquè a la gent li ha agradat, suposo, i a partir d'aquí, com que veus que això té acceptació, doncs vas investigar més coses. Llavors, doncs, una d'aquestes va ser el Masqueta, no? El nostre procés, com et deia abans, era... Agafem, ens pensem una elaboració o recerxem algun plat tradicional que ens agradaria introduir en carta i bueno, doncs estem investigant una mica, fem proves, pam, pam, pam, i quan més o menys pensem que tant l'elaboració com el producte final, com també pensar moltíssim a l'hora del servei, ser capaços de servir aquell plat en òptimes condicions, tant com per 5 persones com quan treballem més i som 70 o 80 clients, serveis una mica més difícils, doncs llavors posem el menú i introduïm el menú, li donem una mica, insistim una mica i escoltem una mica les opinions del nostre client a través del meu equip de sala i li agafem una mica de pràctica i allò se va modificant i normalment en una setmana o dues setmanes ho tenim enllestit. Amb el Masqueta va ser una cosa molt, molt, molt, molt més complicada. Aquí teníem contacte, ja t'he dit, amb gent de mar, gent pescadors, cuiners, i també amb aficionats i gent que s'estima molt Tarragona i s'estima molt el territori, no? I entre aquests recordo moltíssim a l'Edu d'aquí de la pastisseria, de la plaça del Fòrum. I ell sempre m'ho deia, Ramon, hosti, tu que fas arrossos, hauries de... Per què no fas un masqueta? Per què no fas un masqueta? I, bueno, me va donar una tan la llauna, des del carinyo, eh? Mm-hmm. Doncs, que, bueno, em preguntava, bueno, com ha de ser això? Bueno, no sé, perquè tal, que qual, fas així, això calent, allò, tal, qual, i ha de fer una espuma, i això fa què? I no ho tenia gens clar, i ho anava ajornant, no anava ajornant, però allò que te queda en memòria i te queda com una cosa pendent de fer, i bueno, i amb el temps, doncs alguna vegada algun pescador deia, mira, arròs a masqueta, i ostres, mira, i m'hi vaig posar. I bueno, i al final, i a la meva conclusió és que això a mi me deien els pescadors de barca d'aquí del Serrallo, precisament, mira, agafa una olla còncava de ferro, la clàssica, saps, aquella clàssica, i posa-li oli, i quan estigui l'oli ben roent i fumejant, el caldo ben calent, li tires el caldo a l'oli, allò fa un esclat, i llavors li tires l'arròs. O sigui, és una recepta molt diferent, no? Que no s'ha anat ara al sofregit amb l'arròs i després es mulla, sinó que has de tenir molt controlat la quantitat de, o sigui, la quantitat de fumet, o sigui, la quantitat de brou, la quantitat d'arròs, la intensitat del foc i el temps de cocció. I quan això ho tens tot agafat, doncs, bueno, el resultat d'això és un arròs cremós que recorda una mica el risotto, però que s'elabora única exclusivament amb olis vegetals. No intervenen ni crema de llet, ni mantegues, ni res. I la història està, el secret sembla, és agafar l'oli, nosaltres traiem oli d'oliva extra verge, bueno, ja saps que pertanyem al col·lectiu Slow Food, tot treballem amb ecològic, o al màxim possible amb ecològic. En aquest cas, oli d'oliva extra verge arbequina, amb una olla còncava de ferro, que és amb les que nosaltres servim els arrossos a taula, ben calent, el brou calent, bueno, que no fumegi, no? Que no, o sigui, jo trobo que si l'oli fumeja, l'oli s'està cremant. A partir d'aquí no me quadra, però ja t'he dit, ho adapto. A més, és un procés molt perillós. Cuidado si ho proveu a casa, eh? Perquè allà passa... Bueno, ara t'explico. Llavors, clar, l'oli ben calent, t'imagines, no? L'oli ben calent, allò que li cau una gota d'aigua i allò ja comença a xispejar, que no vegis. Vale, doncs imagina't que llavors de cop li tires el brou de peix calent, també. Allò fa un esclat, però un esclat que jo m'imagino que d'aquí li ve el nom, no? De l'esclat, masqueta, masquetà... Suposo que d'això deu ser de via d'arrencar al sud de Catalunya o nord de València, masqueta, mascletà... bueno, deu de venir de tot el tema aquest dels petardos i de cosa mediterrània de València, i després li tires a l'arròs, i és veritat, se crea com una espuma a sobre del brou aquest que està bullint, que a mesura que se va consumint l'arròs, doncs, efectivament, queda molt melós. O sigui, també és un concepte de la cuina clàssica francesa, no? Que és lligar les salses amb oli d'oliva, no? Amb lloc de mantega. I vas a parar aquí, amb un oli molt cremós. Què passa? Doncs m'imagino que originàriament això devia ser s'havia de fer servir un brou molt concentrat, molt potent, molt heavy, no? Vull dir, tots els peixos que no són comercials, doncs que ara potser se tiren se tornen al mar, abans anaven amb una olla als barcos de pesca que pel ranxo de bordo, que cuinaven a bordo, doncs imagina't, te fas una idea, no? El brou de peix super mega concentrat, i allò ja tenia un sabor brutal, no? Nosaltres, doncs, bueno, li hem donat dues voltes i després li afegim un sofregit amb pebrot de romesco i, bueno, i li fem un altre que li afegim un sofregit de safrà d'aquí de la Conca i bueno, llavors, doncs, hem anat polint una mica tot això i hem fet un arròs a la masqueta a l'estil del llagut, si ve a ser a l'estil del Ramonet, no? Llavors, bueno, i a més també ens agrada. També té un punt picant, perquè m'he donat compte que tota la cuina marinera té un punt picant. A tot el que és mariner porta una mica de bitxo, saps? Doncs, bueno, doncs... I bueno, també li hem trobat el punt picant a l'equilibri aquell, que moltes vegades hi ha gent que m'hi diu, és que estava molt picant, i jo, bueno, a mi m'agrada definir-ho com... La gent se me'n fot, no?, com un picant eròtic, no? O sigui, és el típic plat aquell que té un punt picant que mentre els estàs menjant no te'n dones compte, però quan pares, pica. I llavors, doncs, bueno, no pares mai de menjar, perquè quan pares de menjar és quan... és quan te pica.
2: Has parlat també del romesco, i el romesco també és una altra d'aquestes receptes que tothom fa diferent, i típica de Tarragona.
3: Sí. Sí, al final la cuina marinera té una evolució, no?, de territorial, no? Crec, perquè, clar, el que aquí és un romesco, potser a la Costa Brava seria un suquet, no? I al millor el que aquí és un romesco, o sigui, el que a la Costa Brava, al nord de Catalunya, seria un suquet, a la Costa Dorada és un romesco, i si te'n vas una mica més avall, és a la Llipebre, no?, valencià. Sí, el romesco, doncs, bueno, doncs vull pensar de que és un plat molt d'aquí, doncs perquè el pebrot de romesco, doncs, és com d'aquí, i bueno, és una picada, no? I a més són productes secs que no necessiten fred, no necessiten de nevera, no? Doncs, bueno, doncs tornem una altra vegada a l'arrel de les coses, no? Vull dir, suposo que amb una barca, quan tu navegues, doncs, què portes? Doncs portes coses que no necessiten fred, doncs, perquè no se t'espatllin. Doncs alls, doncs portes arròs, no? Però, bueno, amb espècies, doncs portes una ristra de pebrot de romesco, fruits secs, i clar, i fas, agafes mà de lo que tens. I això amb una picada, amb un morter, i amb això lligues el plat més caldós, més aviat caldós, del que estiguis cuinant de peix, i acabes fent un romesco.
2: En aquest aspecte, tu també has investigat bastant sobre la cuina romana, i la cuina romana també tractava molt el peix.
3: Sí, sí, sí. Bueno, és que al final, veus, te'n dones compte de que, bueno, tinc aquesta mania. Tinc aquesta mania de tirar enrere. en lloc de modernitzar-me, doncs, bueno, crec que el primer procés és tirar enrere, i una vegada a darrere, doncs, ho tens controlat, doncs fer el pas endavant, no? El que passa que, bueno, sempre, no sé, me falta fer encara el pas endavant, suposo que perquè encara considero que me falta base, no? Però és que, clar, això no s'acaba mai. I bueno, sí, la cuina romana també me crida moltíssim, sí. A més, amb els anys que portem amb això de la cuina romana, m'he donat compte que molts plats que avui en dia tenim com a clàssics dintre de la cuina catalana, pues, però provenen de la cuina romana. I la cuina romana no deixa de ser una cuina a quilòmetre zero, slow food a tope, no? O sigui, elevat al quadrat, no? Perquè, clar, no hi havia possibilitats d'aconseguir gaires coses de fora. Si és veritat que durant l'època romana començava una mica més tard, ja va haver-hi el comerç, no?, de via marítima, però sempre acabaves tirant de lo que hi havia a prop. O sigui que cuina de territori. I també m'he donat compte amb el temps de que la cuina romana no és una cuina per anar a la UCI. No és una cuina d'anar a la UCI. La cuina romana devia haver-hi de tot. Doncs la cuina que se feia la gent de poble, o sigui, no ho dic bé, la gent de poble. La gran massa, i després hi havia els nobles, no? I, bueno, els nobles suposo que menjaven millor que nosaltres avui, eh? Pensar que els romans, hòstia, és que jo a vegades no sé on ha quedat la cultura de fa 20 segles. Pensa que he llegit que en l'època romana ja tenien piscifactories, saps? O sigui, tenien piscifactories, i no tenien piscifactories d'aigua salada, eh? I no tenien piscifactories d'orades o... No, de turbós i de congres i de... Saps? Tenien piscines aquí. Bueno, sí, també, cuina romana, sí. Bueno, al final tot ve de les arrels, no? De lo bàsic. D'arrencar de producte, de matèria primera,
2: Ja per anar acabant, ara parlaves de la cultura gastronòmica, on ha quedat. A vegades la sensació és que sí que és veritat, que hi ha grans cuiners actualment i hi ha grans restaurants, però també la sensació és que perdem una mica la nostra essència o les nostres arrels gastronòmiques.
3: Bueno, lo que potser més por fa és que se perdi el cuinar a casa, saps? Perquè a fi de comptes, tots els registres gastronòmics que tenim al cap són els de casa. Sí. Jo a mi sempre se m'ha tildat de cuiner molt especial, de cuino molt potent, cuino molt fort, cuino no sé què. Bueno, amb el temps me ho he mullat una mica, això m'he anat arrodonint una mica, però sí, quan penso, és que a casa ma mare sempre cuinava ja molt heavy. Bueno, i reduït, però és que clar, a mi això m'encantava. Llavors, tenim aquest registre i automàticament una elaboració per mi, quan vaig començar amb aquest ofici ben feta, doncs era doncs el registre que tinc en memòria. I s'està perdent la cuina tradicional? Bueno, també, no sé, sí, crec que és més important plantejar-se que el que s'està cuinant, el que s'està perdent és la cuina de casa, s'està perdent el mercat, s'està perdent el que entenem o el que nosaltres teníem com el que viures a barri, saps? Això me fa més por. La cuina tradicional, doncs sí, se va perdent perquè hi ha, a les cuines igual s'entén com una cosa molt simple, molt senzilla, no? No sé, és més divertit potser fer una cuina més... Hòstia, és que és difícil, eh? Definir-ho, això, bueno, d'auto,

0: Ràdio Arenys, la primera.
1: Marta.
2: Ei, hola, com estàs?
1: Superbé, cada dia em sento millor.
2: I el secret?
1: Doncs ho tens ben a prop.
2: Sí?
1: Al Balneari Titus fan tot tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
2: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
1: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
3: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
4: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
3: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
4: Dilluns, dia de descans.
3: Telèfon 93 792 35 46.
4: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
5: No esperis més. Planifica ara el viatge que sempre has desitjat amb Viatges Sakara. Des del 1995, fent realitat els teus somnis. Amb experiència, qualitat i seguretat, som assessors de viatges qualificats. Veniu a veure'ns a la nostra renovada Oficina Verda, a la Riera Bisbe Pol número 104 d'Arenys de Mar. Telèfon 93 795 74 92. Viatges Sakara, la teva agència de confiança.
0: Ràdio Arenys.

0: Sabies que...
1: Una curiositat molt interessant és que hi ha un lloc a la Terra on dos oceans es troben però no es barregen completament. Un exemple famós és el punt on es troben l'oceà Atlàntic i el Pacífic prop del Cap d'Hornos. A primera vista, sembla que les aigües xoquen però es mantenen separades, creant una mena de frontera visible entre dos colors diferents de mar. Això passa perquè cada massa d'aigua pot tenir temperatures, salinitat i densitats diferents. Quan aquestes diferències són prou grans, les aigües no es barregen immediatament, sinó que poden mantenir-se parcialment separades durant un temps. També hi influeixen els corrents marins, que poden empènyer cada massa d'aigua en direccions diferents, dificultant encara més la barreja. Tot i així, amb el temps, les aigües acaben mesclant-se lentament. Aquest fenomen no és exclusiu d'aquest lloc, però allà és especialment visible i impressionant. Dóna la sensació que hi ha una línia invisible que divideix dos mars, tot i que en realitat només és un efecte físic natural.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. 11 persones han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Venero de Poblenou, Barcelona. Una de les quals es troba en estat greu i l'altra menys greu i han estat traslladades a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El cap d'unitat d'intervenció dels bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. Ha confirmat que el pis que ha explotat i dos més han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. L'edifici s'ha quedat sense llum i aigua. S'està valorant si els residents de la finca tornen al seu domicili sense els serveis bàsics o són rellotjats de manera provisional en d'altres habitatges. El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València. Unes fórmules que han crescut molt els últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. Mònica García és ministra de Sanitat.
2: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma.

0: se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
1: I el Tribunal Suprem fixa doctrina sobre els interins i rebutja fer-los fixos per l'abús de la temporalitat, argumentant que sense superar un procés subjecte a principis d'igualtat, mèrit i capacitat, es vulneraria la Constitució i s'impediria l'accés a l'ocupació pública d'altres ciutadans. El Suprem no només obre la porta a fer-los fixos un cop hagin aprovat el procés de redacció perquè s'hagin quedat sense plaça, això sí, per manca d'oferta. I hem sabut que el consum de contingut en català a les xarxes socials es va disparar el 2025 amb un 71% més de visualitzacions a Instagram, TikTok i YouTube que l'any anterior, segons l'informe Lista elaborat per Accent Obert i La Fera. L'increment s'explica sobretot per un creixement del 31% en les publicacions. Els continguts més vistos són estil de vida, amb un 21% del total, seguit del de societat i també el d'humor. I l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat a la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum.
2: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes arenyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons. Només a Ràdio Arenys.
3: English Center patrocina aquest programa.
4: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.

0: Hola, bona tarda. Avui venim en un mar d'informació. Ho pilleu?
1: Sí, ho pillem, Dènia, ho pillem.
2: Doncs jo no.
3: És que no saps de què tracta el programa d'avui?
2: No.
3: Ah, doncs jo tampoc.
1: A veure, us donaré una pista. Estarà relacionat amb aquest poble.
3: Amb Tallaferro i els gegants del poble?
0: Seria una bona idea, però no. Ens la portem per la propera.
4: Del xifrer i els edificis més emblemàtics del poble?
1: No, no. Encara que aquesta també seria una molt bona idea.
3: Doncs no ho sé.
0: Parlarem del mar, noies.
3: Ah!
4: Que guai! M'encanta el mar.
0: Doncs t'encantarà el programa d'avui.
1: Sí, a mi també m'encanta el mar. És molt bonic, encara que les meduses no m'agraden gens.
4: Doncs a mi sí que m'agraden.
3: De debò? Però si són ja fiscoses. I a més et piquen sense que tu els hagis fet res.
0: A mi em va picar una calci amb moro. Feia molt de mal. I tot això va ser culpa de la Paula, que em va tirar al mar.
1: Sí, va ser superdivertit.
0: Ui, ui, sí, divertidíssim. A mi no em fa gens de gràcia.
1: Tens raó, perdona'm. Va ser un impuls de fer una brometa. Però tens raó, no va ser tan encertat. Ho sento.
0: Tranquil·la, ja està oblidat.
4: Genial, noies. Així és precisament com m'agrada el mar. En pau i calma.
3: Doncs la pròxima secció no és que sigui molt de relax, perquè parlarem d'animals estranys.
0: No, més bestioles no.
1: Tranquil·la, Dènia. Si cal, agafa aire i dóna'm la mà, perquè en 3, 2, 1, sona una cançó i ens endinsem.

0: Doncs continuem parlant de les espècies estranyes que viuen al nostre mar.
1: Ai, quina por! No rigueu, home, concentreu-vos.
0: Una pregunta, sabeu què és el peix esborrall?
2: Ah, és aquell peix que sembla a la gelatina com en Calamardo de Bob Esponja, que viu en la piña debajo del mar.
0: Correcte!
1: Doncs que lleig! I sabíeu que l'orca és el depredador més gran del món marí?
3: No era el tauró?
2: No, no és l'orca.
3: Carai, tan amigables que semblen.
2: Cert, no te'n pots fer pas fiar.
3: Ja ho veig, ja.
1: I heu sentit mai parlar de la vaqueta marina?
0: Ah, sí, és aquell animal tan mono i tan bonic que enamora a primera vista.
2: Sí, aquest mateix.
3: Oh, a mi m'encanta.
0: I a mi?
1: Ai, noies, feu totes cara de tendresa.
0: És que és una espècie adorable.
2: Sí, crec que prefereixo deixar la sessió aquí amb aquest bon sabor de boca.
1: Bé, doncs, si totes hi esteu d'acord, tanquem amb la vaqueta marina.
0: Sí, visca la vaqueta marina.

0: Doncs, ara que hem acabat amb les espècies estranyes, parlarem de llegendes marines.
1: Oh, llegendes! M'encanten les històries, sobretot si la protagonista és una vaqueta marina.
0: Ai, sí. Ostres, noies, us ha donat fort, amb la vaqueta marina?
2: Ja ho pots ben dir. Doncs no. Noies, aquestes històries no van de vaquetes. Són espectaculars i trepidants, i jo moro de ganes d'explicar-vos en alguna.
1: Ep, però para el carro, que hi ha cua. Vaig jo primera.
2: Perdona, no sabia que tu dominaves les llegendes marines. Endavant, endavant.
1: Doncs com deia, jo sé una llegenda sobre un lloc que es diu el Triangle de les Bermudes.
0: El Triangle, ha dit?
1: Sí, sí, el Triangle.
2: I què hi té a veure una figura geomètrica que porta pantalons curts amb les llegendes marines?
1: No he dit el Triangle amb les Bermudes. He dit el Triangle de les Bermudes.
2: Ah!
0: Les Bermudes són unes illes del Carib.
2: Ah! I què hi passa amb aquestes illes concretament?
1: A les illes exactament res. Però hi ha una zona de l'oceà Atlàntic, situada entre Puerto Rico, Miami i les Illes Bermudes, que té forma de triangle, i es veu que hi ha desaparicions.
2: Què dius ara?
1: Sí, sí, es veu que els mariners que van per allà tenen por de passar i pel mig, perquè la llegenda diu que si passes pel mig pots desaparèixer.
2: Mare meva!
0: La fama del triangle va esclatar a mitjans del segle XX quan 5 bombarders nord-americans van desaparèixer sense deixar rastre. Des de llavors s'han proposat explicacions de tota mena, com ara l'existència de portals intridimensionals, activitat extraterrestre o la influència de la mítica ciutat perduda de l'Atlàntida.
1: La realitat, però diu estadísticament, no hi ha més desaparicions en aquesta zona que en qualsevol altra part de l'oceà. Amb un trastín marítim i areí similar, però el romanticisme del misteri ens encanta. I per això s'inventen tantes històries.
2: Ai, és que com es nota que ja fa l'oloreta de Sant Jordi, eh? Mira que ens agraden les llegendes.
3: Cert. Encara que desapareixi enmig de l'oceà Atlàntic no em sembla precisament romàntic.
0: Això digue'ls el del Titanic.
3: Oh, sí, quina pel·li més bonica.
2: Au, va, deixeu-vos de pel·lícules, que encara tenim molt programa per endavant.

0: dels animals de la muntanya.
1: No, Dènia, avui parlarem dels mars, oceans i llacs curiosos.
0: Ai, és veritat, no me'n recordava. Volia parlar dels animals.
2: Doncs no, ara parlarem dels oceans. Sabíeu que existeix un mar mort?
0: Un mar mort? Què passa? Què? Hi ha coses mortes?
1: No! El mar mort és d'Àsia i té tanta sal que les persones poden flotar, és a dir, que poden fer-se els morts.
2: I si t'empasses una mica d'aquesta aigua, què passa?
0: El que passa és que pot causar deshidratació ràpida i problemes
3: gastrointestinals!
0: Per això és recomanable tancar la boca.
1: Oh! Doncs parem de parlar d'aquest mar i anem a parlar d'algun... Vinga, va, i de què llac t'agradaria parlar?
2: A mi m'agradaria parlar del llac Rosa.
0: Uf, és que es nota que t'agrada Rosa, eh? Amb aquest nom.
1: Ho veieu? Que estem tan romàntiques, noies?
4: On està ubicat aquest llac?
2: El llac Rosa està ubicat al Senegal.
0: I com és aquest llac?
2: El llac és d'un color rosa potent, especialment quan és l'època de sequeres.
1: M'agradaria molt anar-hi, la veritat.
4: Sí, i a mi també.
0: I per què és de color rosa?
2: És rosa a costa de l'altíssima concentració de sal i la presència de l'alga d'una liella salina, que és de color rosa.
0: Ostres, que interessant!
1: Sí, jo n'he vist de fotografia i és xulíssim.
2: I voleu parlar del Rio Tinto?
0: Què li passa en aquest riu?
2: Doncs que la seva aigua és vermella a causa de l'altra concentració dels minerals i ferro que li ha portat a la NASA per realitzar estudis per buscar vida similar a la de Mart.
0: Wow, Leire, quantes coses saps!
1: Sí, sí, saps moltíssimes coses.
2: Moltes gràcies, noies.
4: Wow, ara que m'adono, la veritat és que estem aprenent moltes coses sobre el mar.
1: Tens tota la raó, l'Anna. Però espera't, que encara ens queden unes quantes seccions més.
0: Doncs endavant!
4: Sí!
1: Vinga, va, anem a aprendre més coses.

0: noies, vosaltres sabeu fenòmens naturals de l'aigua, oi?
1: Doncs la veritat és que mai m'han interessat gaire els fenòmens del mar.
2: Ja ni a mi.
0: De debò? Doncs a mi m'interessen un munt, i a part en sé molts.
3: Leire, doncs a mi sí que m'interessen, però en total no sé quants n'hi ha.
2: Leire, tu em saps?
0: Esclar, mireu, us ho explico.
1: Sí, que jo tinc moltes ganes de saber-ho.
0: Doncs la veritat és que no existeix un nombre total definit de fenòmens naturals del mar, ja que són processos dinàmics i continus. Però si voleu, us puc dir algun fenomen que jo conec.
3: D'acord, però jo també en sé uns quants. Si voleu, també us en puc dir algun.
1: Vale.
3: D'acord, però comença tu, Leire.
0: Està bé, mireu. Els fenòmens que jo conec sobre el mar són, primer, tenim els atmosfèrics, que hi ha la pluja o els tornados, i també hi ha els geològics, que hi tenim els terratrèmols i les erupcions volcàniques.
1: Al mar? Hi ha erupcions volcàniques al mar?
0: Sí, sí, també n'hi ha, de fet, moltes illes sorgeixen fruit d'erupcions volcàniques.
2: Apat?
3: Doncs perfecte.
1: Per què dius perfecte?
3: Doncs dic perfecte perquè la Leire no ha dit cap dels fenòmens que jo volia dir.
0: Ah, ara ho entenc.
1: I quins són els fenòmens que tu coneixes?
3: Els que jo conec són els hidrològics, que hi ha tsunamis i inundacions, i també que hi ha els biològics, que es refereixen a les migracions i les plagues.
0: Ostres, doncs aquests fenòmens jo no els coneixia per res.
3: Noies, jo crec que ja hem dit tots els fenòmens del mar, no?
2: Sí, jo també opino el mateix.
1: Bueno, i ara que ja hem parlat de tots els fenòmens, per què no passem a la següent secció?
3: Vale, a mi em sembla bé.
0: Doncs continuem, endavant!

0: Cinera FM, el programa informatiu de l'Escola Cinera.
1: Noies, heu sentit mai parlar del projecte Pescaneta?
2: Sí, és un projecte per ajudar a netejar el mar i que no es morin els peixos.
1: Que interessant! Pescaneta, gràcies a pescadors i pescadores del país, treballa cada dia per retirar les deixalles i conservar la qualitat de les nostres aigües i de les nostres espècies. Amb la nostra activitat, ajudem a netejar el mar i a protegir l'ecosistema marí de la contaminació. Pescaneta treballa per protegir el Mediterrani.
3: Hola, sóc la Ainhoa i ara anem amb l'entrevista a un membre d'aquest projecte. Com et dius?
4: Em dic Sergi Pou i treballo a la pesca d'arrossegament.
3: T'agrada fer pescaneta? Per què vas escollir fer això?
4: Faig pescaneta i ho faig cada dia perquè des de sempre, doncs des de la cofreria, hem treballat per d'aquesta manera sense que ens ho digués ningú, vaja.
3: Quants quilos de brossa acostumeu a recollir en un dia?
4: Cada dia, pues, depèn on treballem, pues, agafem més brossa o menys. Si pesquem una mica més a prop, agafem uns de 60-70 litres cada dia. I si pesquem més lluny, pues, agafem de 30-40 litres cada dia de brossa.
3: Normalment, quin tipus de brossa us acostumeu a trobar més?
4: Normalment és des de bosses, plàstics, compreses, tovalloletes també, bueno, una mica de tot, però sobretot plàstics. I bueno, això intentem, pues, agafar sempre el màxim de brossa possible, no?
3: Moltes gràcies per respondre a les nostres preguntes.

0: Bona tarda, estem amb dos nens de cinquè. Com us dieu?
1: Jo Aleix.
2: I jo Hug.
0: Us agrada el mar i practicar l'esport nàutic?
3: A mi el mar m'agrada, aunque depèn de quin tros, però pot ser perillós. Però sí, jo crec que practicar l'esport nàutic és una cosa que no totes les escoles poden fer i pues, som uns privilegiats.
2: Té bastanta raó, l'Aleix. Som uns privilegiats per poder fer l'esport nàutic a cinquè, perquè hi ha escoles que ho fan a l'ESO. I sí, som uns privilegiats. I el mar m'agrada, com ha dit l'Aleix, parts. Perquè hi ha parts que són perilloses, però hi ha parts tipus, prop de la platja que són més tranquil·letes i més boniques.
0: Què és el que més t'agrada de l'esport nàutic?
3: Jo crec que poder com anar pel mar i tocar-lo i anar ràpid, no sé, és una sensació molt bonica.
2: A mi m'agrada bastant quan estàs al vaixell i doncs a vegades veus peixos, veus el mar passar i també mola bastant si caus a l'aigua, sobretot amb el catamarà o amb l'open, que a vegades podies tirar-te a l'aigua i era allò bastant divertit.
0: Quin és el tipus de vaixell que esteu fent servir ara mateix?
3: Bueno, pues molts. Hem fet servir el catamarà, hem fet servir l'open i a mi, sincerament, que no sé, el catamarà i l'open. I fem catamarà gran i catamarà petit.
2: A inici vam fer vela normal, vela normal amb els vaixells normals, i després ja sí que vam canviar per sessions. Uns feien open, altres feien catamarà gran, petit, Bahia i no me recordo què més, però utilitzem aquells tipus de barcos.
0: Aquest és el que més t'agrada o bé em prefereix un altre?
3: Bueno, no sé, si tinc que escollir, l'anxa. Va molt ràpid, però dels que hem fet, pues, el que més m'agrada és l'open, perquè anaves amb parelles i a part et queies, tenies que tornar al barco i era molt guai.
2: Estic d'acord amb l'Aleix, l'open a mi també m'ha agradat bastant, però el catamarà, bueno, jo tinc bon record amb el Bahia perquè va ser un dia que hi havia bastant de vent, llavors anava molt ràpid i m'agradava anar ràpid, i a sobre que era un vaixell que corria bastant, no era el que més ràpid anava, però sí que anava ràpid.
0: Alguna vegada us heu fet mal practicant l'esport nàutic o tens alguna anècdota?
3: Bueno, pues jo un dia em vaig caure amb un amic que no sabia nedar de l'open i el vaig tenir que agafar, vaig ficar el barco bé jo sol i el vaig tenir que pujar al barco.
2: Jo me'n recordo quan vaig fer catamarà gran que me vaig caure a l'aigua i intentant pujar el barco se me va quedar encaixada a la mà un lloc i sort que no vaig poder treure, però em va fer bastant de mal perquè era un lloc bastant estret i si no, no podia pujar.
0: Quin consell donaries a l'alumnat que farà aquesta activitat al futur?
3: Pues no tindre por i disfrutar-la, perquè hi ha alguns amics meus que tenen com por i pues no disfruten tant.
2: Sí, no tindre por i també saber disfrutar, saber treballar amb equip bastant, tindre paciència i també saber treballar en equip. I, bueno, no tindre ni por al mar, si tens por. Saber nedar, això és molt important. I res més, jo diria. No tindre por, sobretot, i disfrutar molt. Però quan és molt, és molt.
0: Gràcies per respondre les nostres preguntes i adeu.
3: Adeu.
2: Adeu. Adeu.
0: Bona tarda. Ara estem amb alumnes de sisè. Com us dieu?
4: Jo, Bru.
5: I jo, Ona.
0: Us agrada el mar i practiqueu l'esport nàutic?
4: A mi sí m'agrada el mar, tot, bueno, sí m'agrada, i l'esport nàutic el practico amb el col·le, i és molt guai l'esport nàutic.
5: A mi també m'agrada i l'esport nàutic el practico al col·le i amb el meu pare, perquè faig algun esport.
0: Què és el que més t'agrada de l'esport nàutic?
4: A mi el que més m'agrada de l'esport nàutic és poder fer-ho amb els amics, aquí al col·le poder-ho fer-ho amb els amics. Després també m'agrada molt fer diferents tipus d'embarcació i ja està.
5: A mi m'agrada fer diferents tipus d'embarcació que potser sols no podríem fer.
0: Quin és el tipus de vaixell que feu servir actualment?
4: Bueno, cada setmana és com que anem canviant una mica, però jo aquesta setmana, bueno, la setmana passada, per exemple, vaig fer pa de suc, que em va agradar molt, perquè em passo l'estiu fent-ho, però també hi ha catamara i hi ha molts tipus.
5: I jo vaig fer, jo vaig fer open i va ser molt guai, menys caure, si callem.
1: Aquest és el que més t'agrada o prefereixo un altre?
4: Jo prefereixo un altre, a l'open, al pa del suc, tot i que m'agrada, m'agrada més el catamara gran perquè és molt guai i és bastant gran i va ràpid.
5: Jo prefereixo el pàdel.
3: T'has fet mal, bueno, us heu fet mal alguna vegada practicant l'esport nàutic o tens alguna anècdota?
4: Sí, jo una vegada fora del col·le vaig anar a provar l'esport nàutic i se'm va enrotllar una corda a la mà sense voler i la corda va començar a pujar cap a dalt i em va estirar la mà i em vaig fer mal.
5: I jo també fora del col·le que estava fent surf i vaig caure i no podia sortir perquè tenia la taula al cap i vaig passar molta por.
1: Quin és el consell que donaries a l'alumnat que farà aquesta activitat en el futur?
4: Doncs el meu consell és que s'ho passin molt bé i que vagin sense por perquè si no, no faran res quasi.
5: I que disfrutin.
3: Gràcies per respondre a les nostres preguntes. I adeu!
1: Adeu!
5: Adeu!
4: Adeu.

0: Cinera FM.
1: Doncs quan sona aquesta musiqueta és el moment del Kahoot, Marta.
2: És el moment del Kahoot, sempre
1: no
2: tan esperat.
1: No podem fer una altra cosa, sempre tan esperat. I avui tenim doncs unes concursants de luxe que són ni més ni menys que la Leire. Un aplaudiment. Hola, Leire. També tenim a la Paula. Què tal? Tenim a la Cèsia. La Dènia.
3: Hola.
1: I la Lana.
4: Saludeu.
1: Dieu, què tal, home? El públic és que està, escolta'm, està eufòric.
4: Quin públic és més entregat.
1: Per favor.
3: Gràcies.
1: Vale, a veure, anem per la primera pregunta del Kahoot d'avui. A veure, qui vulgui respondre, aixeca la mà i anem fent, vale? Si vol respondre una, dues, el que vulgueu. Vinga, primera pregunta. Quin és l'oceà més gran de la Terra? A, l'oceà Atlàntic. B, l'oceà Pacífic. O C, l'oceà Índic. A veure, Leire?
2: La Paula té la mà aixecada.
1: Ah, no, la Paula. Pensava que havia aixecat la mà ella.
5: L'Índic.
2: L'Índic?
1: L'Índic.
5: No.
2: L'Anna? La Lana no hi està d'acord.
5: B, el Pacífic.
1: Algú més? No?
5: Sí, Pacífic,
1: doncs, atenció, la resposta correcta és... l'oceà Pacífic.
4: Pacífic.
3: No, sí, la veu.
4: Supergran.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, un punt per la Lana.
2: Vinga, molt bé.
1: Segona pregunta. Com es diuen els moviments de pujada i baixada del nivell del mar causats per la força de la Lluna? Atenció. A, els corrents marins. C, els tsunamis. O C, les marees. A veure... Dènia.
2: La Dènia.
3: Les marees.
1: I la Paula?
5: Les marees,
1: les
5: també.
1: Marees, la Lana?
5: Les marees.
1: Doncs la resposta
2: correcta.
1: Les Leire,
2: també, marea. Ah,
1: sí, doncs no? Pues és són les marees.
3: Vamos! Yeah!
1: Hombre! Molt bé. Pregunta número 3, segura aquesta. Diu, quin animal marí és el més gran del món? Atenció, és un mamífer, val? A, el tauró balena. B, la balena blava. O C, el calamar gegant. Vinga, l'Anna.
5: La balena blava.
1: Balena blava. A veure, Dènia.
3: També la balena blava,
1: Paula.
3: Està clar.
5: Jo crec que també la balena blava.
1: I la Leire?
5: Balena.
1: Balena blava. Doncs jo crec que el nostre públic us dirà la resposta, perquè és correcte.
3: Yeah,
1: sisplau,
4: ara ve
1: fer...
4: la 4 de 4 és a nivell expert.
1: Sí o no? Bueno, va, a veure, aquesta ja és més complicada.
2: A veure, a veure.
1: Atenció. Com es diu la planta marina del Mediterrani que forma prats i és vital per al medi ambient? Atenció. A, posidònia. B, coral vermell. O la C, l'alga de vidre. L'Anna.
5: Posidònia.
1: Bé, la Dènia.
5: Hola.
3: Les algues.
4: L'alga de vidre.
1: Sí. L'alga.
2: L'alga de vidre.
1: Paula.
5: No sé, crec que posidònia, perquè sona com, no sé,
3: catalana.
1: Més que...
4: Posidònia. Com Poseidó.
1: Poseidó.
4: Si es veu Poseidó, que és el rei del mar.
1: Exacte.
5: Ai, espera, no.
2: Posidònia. Sí o no?
5: És que no sé què és la Posidònia. Crec que s'han inventat, bueno, per mentir-nos,
2: Què et vibra?
1: Bé, el que et vibri... Lo que
5: és inventat.
3: Un insult.
2: No, és cap inventat.
1: No és cap inventat.
5: Llavors sí.
1: O sigui, el que us digui el cor, que digui això.
5: Posidònia.
2: Posidònia.
5: Jo crec que Posidònia, però tinc...
1: Vinga, va, doncs atenció, la resposta correcta és Posidònia.
4: Sí!
1: Molt bé, molt bé. Veus com al final la intuïció no us ha fallat. Vinga, cinquena pregunta. De quin material està fet l'esquelet dels taurons? De A, de ferro i calci. B, d'ossos durs, com els humans. O C, de cartílag, com el nostre nas. Dènia.
3: El cartílag.
1: Paula.
5: Sí, jo crec que també cartílag.
1: Doncs
5: jo.
1: És correcte.
3: Va. Yeah.
1: I última pregunta del Kahoot d'avui.
2: I ho estan fent molt, molt bé. Equipazo.
1: Que cracs. La C, la pregunta 6, la última. Com es diu el lloc més profund de tots els oceans? Atenció. A, el Triangle de les Bermudes. B, la Fossa de les Marianes. O C, la Plana Abissal. Atenció, Paula.
5: La Fossa de les Marianes.
1: L'Anna.
3: El Triangle de les Bermudes.
1: I la Dènia.
3: El Triangle de les Bermudes.
1: Doncs atenció, la resposta... Paula, vols dir alguna
2: cosa? Sí, no.
1: No? Doncs la resposta correcta és la Fossa de les Marianes.
3: Everything's married.
2: El Triangle de les Bermudes, segons el que hem explicat aquí, és una zona misteriosa on hi passen coses.
5: És una llegenda.
2: Però no és la més profunda.
5: No, és que el meu germà no para de dir no sé què de Triangle de les Bermudes.
1: Doncs fins aquí el Kahoot.

0: ara anem a Bajo del Mar, què et
1: Bajo
0: sembla?
1: Del Mar,
0: Bajo del Mar,
1: m'encanta.
0: A fer, doncs, el
1: Molt bon rotllo, aquesta cançó.
0: Sí, és així... divertida. Vinga, a veure, atenció. Fem una mica, comencem el dilema que diu. A veure, molta gent pensa, doncs, que la culpa és només de qui llença la brossa a la platja, dels plàstics al mar. Recordem que molta gent, doncs, es troba plàstics al mar, i hi ha gent que no té consciència i no ho fa bé, no? I llavors, a veure, haurien de prohibir totalment tots els plàstics d'un sol ús, encara que siguin més barats? Vosaltres què en penseu? Per exemple, un plàstic que recobreix un dònut, per exemple, no? Aquests plàstics que són d'un sol ús, perquè obres, menges el dònut i ja està, i ja llences el plàstic. Què en penseu? A veure, l'Anna.
2: Jo crec que no.
0: Uh-huh.
1: La solució és prohibir el plàstic?
0: Mm. A veure...
1: Tu què dius, Paula?
0: Venga.
2: Jo crec que prohibir no, però tipo, intentar com inventar un plàstic que es pugui reutilitzar.
0: Molt bé.
2: O algo així, no?
0: Seria bé, eh? Una proposta interessant. I després, per exemple, és responsabilitat de les fàbriques, dels governs, o nosaltres com a consumidors? Leire.
3: Jo crec que són una mica els tres, perquè el govern,
0: per deixar que
3: les fàbriques
0: no?
3: ho facin, les fàbriques... perquè ho facin, i nosaltres perquè tampoc hem dit que no als plàstics.
0: Exacte, molt bé. I què estaríeu disposats a canviar en el vostre dia a dia per salvar els oceans? L'Anna.
4: Jo el que faria és ficar com una normativa legal, o sigui que si no la compleixes, passa a la presó o alguna cosa, no sé.
0: O multa.
1: Ui, ui.
0: Una multa.
4: Una presó no, però que...
5: És que si no, no ho fan.
4: Però pots... tenir molts problemes perquè si llencen un plàstic al mar o el deixen a la platja i el mar se l'emporta, pues, que ho prohibeixin perquè així el mar no es contamina.
0: Molt bé. Què diu la Paula?
2: Jo també, com més o menys com la Lana, perquè és que si al final no fas que
4: no
2: tinguis
4: fan.
2: Alguna conseqüència, pues, si no, ho fan i ho amaguen o algo. O sigui, és
4: tal
2: com...
4: Qual.
2: O sigui, no li fa res ningú. A veure, potser algú li ve i diu no contaminis el mar, però no tindran ninguna conseqüència.
4: Mira, alguns ho fan, però alguns no.
0: Alguns no. Mira, ara que esteu parlant d'això, doncs parlem també dels os marins i els aquaris, no? Alguns creuen que els aquaris són necessaris per conèixer els animals i protegir espècies, però altres creuen que no hauria de ser així, perquè els animals han d'estar en llibertat. Podem aprendre a respectar un animal si només el veiem a través d'un vidre o fent un espectacle?
4: No.
0: Què en penseu?
4: No.
5: No.
0: No, no?
4: Jo crec que no.
0: Molt bé. I què diu la Paula?
2: Que potser tindrien que fer com si agafes un animal, també hi ha vegades que agafen l'animal i deixen, tipo, agafen per exemple la cria i deixen la mare allà.
0: Mm-hmm.
2: O sigui, podríem agafar també com o no agafar ningú i el, pues, a veure, també seria una mica car, però com amb un submarí o algo.
0: Mm-hmm, sí.
2: Tipo, mirar el mar amb un submarí,
0: sí.
2: Com alguna fet... campanya que digui
0: per exemple les Illes Medes. Pots
2: sí, com
0: els peixos,
2: excursió
0: no?
2: en submarí per veure els animals
0: sí,
2: i
0: sí.
2: així no ficar-los allà en una cosa de vidre superpetita per mirar-los allà.
4: I si no els veus, pues mala suerte.
0: Sí, no, clar, pobrets estan lliures, clar.
1: Exacte, necessiten
0: llibertat. Bueno, jo crec que ja m'heu contestat les
1: sí.
0: preguntes d'aquest espai.
1: No ho veuen just.
0: I ara, per últim, explorar una mica l'espai o explorar l'oceà. On hauríem de gastar els diners? En buscar vida a altres planetes o descobrir les espècies que encara no coneixem als nostres abismes? A veure, Leire.
3: Aviam, jo crec que els dos són necessaris, però, en la meva opinió, crec que destinen més importància i més diners a explorar altres planetes, que també és important, però, no sé, jo crec que estaria bé també canviar una mica i explorar els oceans per, pues, potser trobar més tresors o vaixells inundats i també explorar misteris científics i tot això.
0: Paula.
2: També com mig, però més al mar, perquè és com, encara no hem descobert tot el nostre planeta, és com no anirem a descobrir un planeta que quan encara no hem descobert tot el nostre planeta, saps?
0: Molt bé. L'Anna.
4: Jo penso igual que la Leire i la Pau la mateixa vegada. O sigui, lo de que descobrir nous planetes també seria guai, però lo del mar és més important perquè potser hi ha espècies més marines.
0: I ho tenim més a prop, no?
2: Sí. I perquè tenim que descobrir el nostre planeta, perquè
4: sí,
2: l'hem acabat de descobrir. No és com...
0: I la Dènia què diu?
5: Jo també dic que potser els dos serien bé gastar els diners, però jo crec que seria millor els planetes perquè, per exemple, si la Terra s'anés a morir, pues, intentar encontrar un altre lloc o si no...
0: Un altre planeta on viure. No?
1: Però potser si la cuidem...
0: Clar,
1: no caldrà.
2: Si descobrim noves espècies, imagina't, descobrim noves espècies que tenen alguna cosa que ajuda a que el món estigui bé i després no contaminem el mar, doncs el món no es morirà, saps?
5: Bueno, pues canvio d'opinió.
3: Bueno, però potser ens passa com a Interestelar.
0: Què és això? És una pel·lícula.
1: És una pel·li.
2: Nos cae un meteorito.
0: És molt xula, és molt xula.
1: Molt xula.
0: Ara que està tan de moda, no?, això d'anar a l'espai, que hi ha, per exemple, aquesta nau que ha anat cap a la Lluna, que està fent aquesta volta.
3: L'Artemis 2.
2: És veritat, em va sortir un vídeo que van perdre comunicació durant com un munt de temps.
0: Sí,
2: estar ja com en silenci a la cara oculta de la Lluna aquella.
0: Exacte, que anaven a veure què hi havia. Molt bé, i vosaltres, per acabar, quins secrets creieu que s'amaguen al fons de l'oceà? Medicines, energia... Què creieu?
1: Que potser poden ajudar-nos, no?
0: Exacte.
1: A veure, pensem, imaginem...
0: Vinga.
1: Una ronda. Leire.
3: Aviam, jo crec que poden haver-hi secrets de la història, com per exemple vaixells inundats o tresors que encara no s'han trobat i que podrien explicar coses de la història, i també misteris científics com energies o alguna altra espècie que encara no haguem trobat o algun fenomen.
0: Mm-hmm. Molt bé. Paula.
2: Jo també començo més com la Leire, perquè és com... No saps el que et pots trobar, potser et trobes, no sé, una espècie que mai hem vist a la vida i que potser ens ajuda a fer algun descobriment o alguna cosa així. O també com vaixells inundats que ens expliquin alguna cosa de per què existeix alguna cosa o per què el món és així o alguna cosa així, saps?
0: Molt bé. Dènia.
5: Pues podríem buscar animals molt estranys que mai ens... que potser que pensaven que estaven extints, mm-hmm, però...
0: Però encara no.
5: Sí, i espècies noves per estudiar, o no sé.
0: I la Lana?
4: I jo crec que podríem, que no més que secrets, però com... Si, per exemple... Han anat uns tripulants a viatjar amb vaixell a algun lloc o en un lloc profund del mar i llavors han tingut un accident i pues, s'han esfonsat, mm-hmm, pues, i si sobreviuen, pues...
0: Que
2: intentin com... A veure, no crec que sobrevisquin, però si sobrevisquin...
1: Estem amb la mostra literària, no?
0: I
1: tenim la imaginació a tope.
2: Però l'Anna, si per alguna raó sobrevisquessin, les podríem fer com un qüestionari o algo, no? Però no crec que sobrevisquin, perquè al final és com... Si la nau està estrellada, pues... Es queden sense oxigen.
3: Bueno, si algun intel·ligent... Però ha sortit.
4: Jo m'imagino trobar-nos un mar com un planeta, o sigui, com un món diferent.
1: L'Atlàntida. La ciutat perduda.
2: Exacte. Sí, com si, no sé, com... Tipo, estàs així al mar i després és com que algú fa que vagis cap a baix i després et trobes com una ciutat perduda, com dius, com... I allà, pues, trobes una altra forma de vida.
1: Mare.
2: I com...
0: Escolteu-me.
1: Estem a tope, Juanito. Estem a tope. A punt per Sant Jordi ja estem.
0: A tope. Bueno, i vosaltres creieu que anar a l'espai... Què és més perillós, anar a l'espai exterior o a la Terra? O sigui, aquí a dins de l'oceà, a buscar l'oceà. A veure, qui m'ho vol dir? Així ràpidament, que no tenim gaire temps. L'Anna.
4: Espai exterior, perquè si et quedes sense oxigen ja et mors. I si estàs al mar, algú pot anar a buscar-te i
0: Venga,
4: a sobrevir-te.
0: Molt bé. Dènia.
5: Dic el mateix de l'Anna, perquè et quedes sense oxigen i si existeixen els aliens i et sequestren i després fan experiments amb tu, doncs pues estàs cagat.
0: Estàs cagat, ja. Paula.
2: Jo també, perquè és com, si estàs a l'espai, és més car anar a l'espai que anar al mar, perquè al mar al final és com, pots nedar, saps? O sigui, a l'espai tu surts una mica a l'espai i ja et congeles i et mors, i també, com diu la Dènia, potser hi ha alienígenes que fan experiments amb tu o alguna cosa així.
1: Però estem parlant de baixar
0: sota
1: a les profunditats tipus fosa de les Marianes, clar.
2: Ja, però és que...
0: Home, necessites un equip important, també.
2: No, però a l'espai... Bueno, els dos són com super mega perillosos, però no sé.
1: I per últim...
0: Leire.
3: Aviam. Els dos són molt perillosos perquè, bueno, et poden passar coses, no hi ha res assegurat. Però, no ho sé, jo crec que a la Terra tenim més recursos i no sé, a l'espai, si et quedes allà, pues, potser ningú no et pot anar a buscar ni res. Però, en canvi, al fons del mar, almenys algun altre equip més equipat pot anar a buscar-te.
0: Ja està més a prop.
3: Sí, i tens més coses per sobreviure.
2: Sí, perquè veus
1: en qüestió de rescat...
0: Ah, està bé.
1: Sí, si ho mires des del punt de vista de rescat, potser és més fàcil rescatar els que estan a les profunditats que no els que han posat.
2: A l'espai és com, tens que construir un coet, tens que fer no sé què, i si el coet surt malament... Però és com, a l'espai és també moltíssim més car, perquè és com...
3: Sí, sí. I
4: també que si se te trenca el coet, tu no pots anar a la Terra directament perquè hi ha la capa amb el foc i et pots
2: desvanecer.
0: Molt bé, doncs, noies, escolteu-me, he fet aquí un debat molt la mar d'interessant. Aquí tothom ha dit la seva i hem dilucubrat aquí sobre moltíssims temes sobre l'oceà, l'espai, ara que està tan de moda. I res, moltes gràcies.
5: De res. Pero...
6: cantando sin olvidarnos del espadín.

0: Escoltant Ràdio Arenys.
1: Connecta amb la vida escolar d'Arenys de Mar amb Ràdio Arenys. Cada dia, a partir de les 6 de la tarda, podreu escoltar els alumnes aranyencs. Dilluns, Ràdio Kids amb el Casal Digital. Dimarts, Cinera FM amb l'Escola Cinera. Dimecres, 6è Parla, amb l'Escola Joan Maragall. Dijous, Ràdio Present amb el Col·legi La Presentació. I divendres, Instifonies amb l'Institut Tres Turons.

0: a més ha sigut supercut i estètic, menys aquells animals tan fastigosos.
1: Leire, no és per ofendre, però no diguis aquelles coses perquè das cringe, ets com molt super rara i pija.
0: Sí, tens raó, ja callo.
2: Us ha agradat aquesta superexperiència repetiblement increïble?
3: Sí, m'ha encantat.
2: A mi sobretot l'apartat de les llegendes marines.
1: A mi m'ha agradat més l'apartat d'animals marins estranys.
0: A mi també, perquè hem pogut esbrinar coses superinteressants sobre animals marins.
2: Oi que sí?
1: Noies, em sap molt de greu per tallar-vos, però hem de marxar.
2: De debò? No ens podem quedar una estoneta més?
1: No, però si et vols quedar vol dir que tu has passat superbé, igual que totes.
0: Sí. Doncs fins aquí aquest programa tan xulo i supermarítim. Som la Paula, la Dènia, la Cèsia, la Lana i jo, la Leire. I això és...
4: Cinera FM!
5: English Center ha patrocinat aquest programa.
6: Segueix-nos a les xarxes socials.
7: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
5: Aquest estiu reforça el teu anglès. A English Center ja tenim els cursos intensius. T'oferim classes de reforç, recuperacions d'anglès de primària, ESO, batxillerat i selectivitat i preparació pels títols oficials de Cambridge amb excel·lents resultats. Ens impliquem amb l'alumne. El teu futur t'ho reclama a crits. Vine a preparar-te a English Center a la Riera Francesc Macià 85 d'Arenys de Munt i t'informarà la Marina trucant al telèfon 93 795 0164 i també estem a la Riera Parafita 72 d'Arenys de Mar i t'informarà la Lourdes trucant al telèfon 93 795 9088 o al web englishcenter.cat. Ens trobem ben a prop teu.
8: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
9: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
8: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
9: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
8: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
9: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
10: Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa, Jordi Fortià.
2: Han creat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
2: L'OMS alerta que hi haurà més casos, però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
4: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
0: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poblenou, a Barcelona.
2: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
2: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
5: But I think you also get a sense.
6: Però crec que també tens la sensació de...

0: Quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar. And I think if you have that feeling,
1: you should shut up. I en esport, Janire Gallut, aquest vespre, derbi català a la Lliga CB.
2: A les 8 i a Fontejau es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. També en bàsquet, Jan Bessel ha anunciat que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Amb el pla Inuncat activat avui per les tempestes d'aquesta tarda i pluges intenses a Montserrat, al Vallès i Barcelona. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
4: Bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. També amb especial atenció amb aquestes tempestes. Roger Serra, bona tarda.
5: Bona tarda, Dali. Doncs sí, la veritat és que aquesta pluja ens està complicant la jornada. Per exemple, en general, la majoria d'entrades i sortides de Barcelona van molt carregades, més del que seria habitual a aquesta hora de la tarda. Hi vies com, per exemple, la C58 o la C33 a l'extrem nord de Barcelona van especialment plenes. La C58, de fet, a l'inici, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha passals a la via, per tant, molta prudència. Hi ha retencions destacades, com et deia, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Però també a l'extrem sud de Barcelona, les principals vies van molt plenes, més del que tocaria, per exemple, l'autopista del Garraf, de 32, amb retencions destacades entre Viladecans, Sant Boi de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. A més, tenim una incidència important. És aquest accident que s'ha produït, de fet, ja fa estona, a la Fogars de la Selva, autopista AP7. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona, de fet, passen pel Boral, els tres carrils oficials estan tallats. Això provoca una cua amb molta tensió de més de 12 quilòmetres. Per tant, molts problemes, una zona a evitar, si encara es pot, aquests 12 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Això passa a la P7, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: Trio Comerç Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
5: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de demissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts.
4: La protesta ha acabat a la plaça de Sant Jaume. Esther Minguell.
6: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
7: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
6: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
4: Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé.
9: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
10: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè només ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
11: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans, i cada vegada tenim menys recolzament.
12: Només que estiguessin mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
13: Nosaltres som la renta del sistema educatiu. Portem anys de desinversió.
9: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
4: Doncs el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
14: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
15: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
14: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
4: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
5: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
0: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
2: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
4: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
5: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òndius. Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Òndius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òndius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
4: Ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
5: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament, volíem dir, amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que han tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. Enfront de l'immoble on s'ha produït l'explosió hi ha la Fundació Pere Relats, que té una residència d'avis i un centre de dia i que té tots els ocupants tancats a l'interior per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital La Vall d'Hebron. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
4: I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi la Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
5: En concret, per a la Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
4: I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
5: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Ribera Salut a València.
5: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
4: Jordi Casino.
18: Després del seu pas en primera volta ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
4: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona, Jordi Palau.
20: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
21: La nostra professió és una professió que, pel tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és de que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
20: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
4: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
22: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
23: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
22: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
4: Més coses, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en altres objectes com polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
19: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
1: A mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
19: El sistema permet conlligar cues o, pròximament, una polsera, clauer o xapa, enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
4: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro.
6: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
7: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
6: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.
3: Notícies en xarxa. Esports.
4: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
8: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontejau es veuen les cares al bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
24: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar que va entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar, però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
25: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
24: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
8: També en bàsquet, Jan Bé se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, notícia d'última hora perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa. També ha recordat els 66 títols que ha guanyat amb el club amb ell al capdavant, reafirmant que tot ho fa pels socis.
26: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
8: A Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
9: i podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé, doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també, jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
8: Encara primera Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera, i el Girona juga dijous després de sumar un punt ahir al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani.
4: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
3: Notícies en Xarxa, edició vespre.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Un lloc per escoltar bé tot.
3: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.
10: Si busques un lloc autèntic per gaudir del millor peix fresc, para l'orella.
12: Al restaurant Casa del Mar, al Port d'Arenys, t'oferim esmorzars de 9 a 11, plats per compartir i suggeriments segons la pesca del dia. Tot sempre amb productes de proximitat i amb bona companyia.
10: Obrim des de primera hora del matí, dissabtes tot el dia i diumenges fins al migdia.
12: Dilluns, dia de descans.
10: Telèfon 93 792 35 46.
12: Restaurant Casa del Mar. El gust del mar a taula.
10: Sabies que quan surt la primera dent cal anar al dentista?
12: I que és el moment de començar amb el raspallat? O molt millor, t'imagines que al teu fill o filla no li fes por anar al dentista?
10: Doncs a Punt Dental és possible. Cuidem la salut bucodental infantil des de la primera dent, amb revisions periòdiques per detectar i prevenir problemes i perquè els infants se sentin còmodes.
12: Demana la primera visita gratuïta amb l'especialista infantil.
10: Punt Dental. El nostre compromís amb les famílies és el més important.
12: Som a la Riera Bisbe Pol número 3. T'hi esperem.
13: Ràdio Arenys, 24 hores amb tu.
14: Finques Blaumar.
12: Les teves finques de proximitat, amb més de 30 anys al vostre servei. Lloguers i venda de tot tipus d'immobles, taxacions, assessorament...
14: Tot amb la confiança de sempre. Informa't sense compromís. Si vols vendre el teu immoble, truca'ns.
12: 93 792 0440.
14: Riera Bisbe Pol 2 d'Arenys de Mar.
12: Finques Blaumar, on comencen les bones decisions.
15: Vol donar una nova vida a casa seva? És hora de canviar. I a JM Estudi Reformes en som especialistes. Transformem la seva banyera en un modern plat de dutxa, guanyant espai i comoditat. Cuines, banys, parquets i amb finançament a mida perquè tot sigui més fàcil. Ens trobaran a Canet de Mar, plaça Busquets 2, local 1, o truqui al 640-677-806. JM Estudi Reformes Integrals. Fem realitat casa seva.
27: Segueix-nos a les xarxes socials.
13: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Ràdio Arenys. Busca'ns.
4: Bona tarda, són 8:15.
3: Notícies en Xarxa Vespre, amb l'Ali Giner.
4: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Jordi Fortià.
0: Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
4: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
0: L'OMS alerta que hi haurà més casos però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
5: En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
4: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
0: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
4: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
0: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
16: But I think you also get a sense.
7: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
16: And I think if you have that feeling, you should shut up.
4: I en esport, Janire Gallut, aquest vespre, derbi català a la Lliga CB.
8: A les 8 i a Fontdejou es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. I també en bàsquet, Jan B. se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
17: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps amb el pla Inuncat activat per les tempestes d'aquesta tarda, en especial a Montserrat i també al Vallès. Lluís Mi Pérez,
1: bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i com està afectant la pluja en aquesta xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sembla que, si més no, aquesta pluja ha marxat del que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, i això ha ajudat que aquesta zona, que anava bastant carregada, de mica en mica anés millorant. És cert que encara trobarem aturades o, en general, més volum de trànsit del que seria habitual a aquesta hora de la tarda. Però, com et deia, parlem d'una millora, i, a més important és que no tenim constància de cap gran incidència que ens afecti en aquesta àrea metropolitana. En canvi, molta atenció, també ho comentàvem anteriorment, a aquest accident a l'autopista AP7, al tram de Fogars de la Selva. Només hi ha un carril obert en sentit nord. De fet, els vehicles passen pel voral de la via. De fet, el carril obert és el voral de l'autopista AP7 a Fogars de la Selva en sentit nord. La cua ja arriba als 14 quilòmetres. Per tant, com et comentava també anteriorment, si podeu evitar aquesta zona, molt millor. 14 quilòmetres i, a més, de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva a l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
4: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts.
0: La protesta acabat a la plaça de Sant Jaume, Esther Minguell.
5: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
6: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
5: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé.
8: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
9: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè només ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
10: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
11: Només que estiguessin mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
12: L'altre són la renta del sistema educatiu. Portem anys de desinversió.
8: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
13: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
14: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
15: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
16: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
4: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament, des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òmnius. Maite Polo.
17: La crisi sanitària pel brot de l'Òmnius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
18: En primer lugar, el rigor científico. Por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
17: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òmnius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Uns ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
4: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que ha tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat ha quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades.
19: Sí, bé, s'ha produït una explosió en un pis del carrer Venero. En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i ha sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent interrogades o consultades pel CUESP per si calgués o no reallotjar-les, doncs veure si tenen possibilitat o no d'allotjament. Ara mateix l'explosió ha produït un incendi i ara mateix està totalment extingit. En quan acabem de ventilar farem una avaluació estructural de l'edifici. A priori sembla que no hi ha hagut afectació generalitzada, però com a mínim el pis i el pis del costat doncs han quedat en condicions no habitables.
4: També s'ha hagut de confinar una residència d'avis per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi Laiglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a Laiglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
0: I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
4: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. Un nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
0: Jordi Casino.
20: Després del seu pas en primera volta ara fa 2 mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
21: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
20: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Un ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona.
1: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
2: La nostra professió és una professió que, pel tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
1: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
0: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
22: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
23: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
22: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia de l'entitat ecologista GPEC. Demanen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La Nova Ràdio, David Fernández.
24: Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GPEC, diu que avui és un dia històric.
25: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el GPEC pugui presentar això.
24: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al CaixaForum. David Navarro.
26: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
27: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
26: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontajau es veuran les cares al Bàsquet Girona i al Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
3: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12è amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar que va entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
4: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
3: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontajau.
2: També en bàsquet, Jan Bessel ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa.
5: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, ¿no? Sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: I a Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. I el gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El sentim.
6: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
2: Encara primera Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera. Manol González, del tècnic blanquiblau.
7: Bueno, has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
2: I acabem amb handbol, perquè el Barça s'enfrontarà a l'Alborca a la semifinal de la final a 4 de la Champions masculina.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.
8: La xarxa de comunicació local. Tot el que toco sempre...

0: AXA Capgròs Assegurances treballem per oferir-te solucions asseguradores adaptades a les teves necessitats.
1: A Arenys de Mar, l'Estefania Comí i l'Agustí Massuet lideren un equip expert en assegurances de salut, vida, llar i empreses, amb un servei proper, eficient i totalment personalitzat.
0: Confia en l'experiència d'AXA. Protegeix el teu present i assegura el teu futur amb la professionalitat que et mereixes.
2: Nou Confort, lampisteria general.
3: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
2: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
3: Departament de reformes i rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
2: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
3: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
0: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
4: Bona cuina, bon ambient i bona companyia. Això és el Bare Nostrum a Arenys de Mar.
5: Gaudeix de la millor cuina mediterrània. Tapes delicioses, paelles, hamburgueses, amanides, carns, menú diari cada dia, de dilluns a divendres.
4: Veniu a veure el futbol en companyia.
5: Disposem de terrassa.
4: Som a la Riera Parafita 117.
5: Truqueu al 93 792 0019.
4: Bare Nostrum, des del 98, al servei dels aranyencs.
6: Els continguts més originals i variats. L'entreteniment més ampli. Les propostes més lliures i democràtiques, totes, sonen a la teva emissora local. Ràdio Arenys ofereix diàriament una varietat de programes d'entreteniment d'alt nivell que parlen del que t'agrada i en el teu idioma. Més varietat i més proximitat. Connecta amb Ràdio Arenys, al 91.2 de la FM. També de forma digital. Escolta'ns en línia i segueix-nos a totes les xarxes socials. Allà també hi som per arribar a tu. Ràdio Arenys, la primera en entreteniment.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Milers de docents han participat avui a la manifestació que ha sortit a plaça Urquinaona, omplint a vessar via Laietana i acabant a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats reclamen al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat, diuen que viuen els mestres i professors a les aules. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
2: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
1: Educació ha xifrat en un 34% el seguiment de la vaga, però USTEC ho eleva al 70%. Precisament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, compareixen demà a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior i Seguretat del Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions policials en assemblees docents. Així ho ha avançat aquest dimarts fonts parlamentàries dels mitjans Esquerra i els Comuns, havien demanat les compareixences de Parlon i Trapero, així com de la titular d'Educació, Esther Niubó, una petició que també va formular Junts. Més temes. L'autopista P7 ha registrat fins a 14 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva per un accident que ha tingut lloc aquesta tarda quan un camió ha bolcat en sentit nord. El sinistre ha obligat a tallar dos dels tres carrils de la via que té aquest punt. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors utilitzar com a alternatives carreteres com la C35, la C60 i la C32 des de Barcelona, la mateixa C32, l'autopista del Maresme, en funció del recorregut. Avui se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta d'entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar visibilitat a aquesta malaltia a la que s'han donat compte els metges. Cuidar la salut mental és clau per poder conviure amb el dolor. I Barcelona ha atès 27.000 persones per la regularització de migrants en tots els equipaments municipals. Així ho ha detallat avui la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament, Raquel Gil, que ha fet balanç de l'operativa de suport en aquest

0: aquest procés que s'ha instal·lat a la Fira de Montjuïc. Gil ha explicat que s'han entregat 24.000 informes de vulnerabilitat, dels quals més de 10.000 s'han fet a través de l'enllaç de l'Ajuntament a pàgines registrades.
1: Ràdio Arenys, la primera en informació. Nou Confort, lampisteria general.
2: Manteniments, instal·lacions i reparacions de la teva llar.
1: Aigua, llum, calefacció, aire condicionat, gas, osmosis, aerotèrmia, calderes. Legalitzem totes les instal·lacions i també tramitem les altes de gas.
2: Departament de Reformes i Rehabilitacions. El millor servei, el millor preu.
1: Nou Confort, som a la Riera del Bisbe Pol 28 d'Arenys de Mar.
2: Truqueu al 93 795 61 85 o bé visiteu nouconfort.com.
3: Aviat ens traslladem a la Riera Parafita 15.
4: Arribem a Arenys amb un nou concepte de salut. L'Institut de Salut Integrativa JM Charles. Un ecosistema que uneix rigor científic i acompanyament emocional. Fisioteràpia, acupuntura, osteopatia, pediatria i psicologia per millorar la teva salut. T'esperem al carrer de Vall 19. Reserva al 655 63 00 86 o segueix-nos a Instagram @centrejmchals. Institut JM Charles. Ciència i caliu humà Arenys.
1: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
5: Posem un punt als interrogants que se'ns plantegen. Segur que no hi ha respostes definitives a aquests interrogants. L'interrogant és únic. El punt que hi posem és diferent, com diferents són les persones.
6: Cada dimarts, de 8 de 9 del vespre, tornem a posar el punt a l'interrogant amb Francesc Coll.
7: Benvinguts, amics de Ràdio Arenys, en el programa El Punt de l'Interrogant. Una setmana més, nosaltres ens plantegem un interrogant nou que, amb els que serem, doncs mirarem de veure si podem donar idees o treure, a vegades, dubtes o també males interpretacions que la història ens hagi pogut donar a la història de la humanitat. Per què? Perquè avui parlem de quin paper va tenir Àfrica en la creació del món modern. Aquest és l'interrogant d'avui. Fuig una mica lo millor de lo que sempre anem tractant, que és molt personal i tal i qual, però això també ens afecta personalment, eh? Ja ho veureu a mesura que vagi desenvolupant-se el programa. Farem possible aquest programa avui la Joana López. Què tal, Joana?
8: Hola, què tal?
7: T'has mullat?
8: Una mica.
7: Avui a Mataró també plovia. També està amb nosaltres la Clàudia Fernández. Què tal, Clàudia?
9: Hola.
7: Benvinguda.
9: Gràcies.
7: Gràcies. I també hi ha el Joaquim Palomar.
10: Hola, bona hora a tothom.
7: Tots aquí. I estem els que hi som. En els serveis tècnics de Ràdio Arenys hi ha el Joan Bosch, que ell fa possible que tot arribi bé, i un servidor, o Francesc Coll, que sempre doncs està amb vosaltres, i gràcies també moltes vegades perquè ens saludem pel poble i ens escolteu. Doncs, sense més res a dir, quin paper va tenir Àfrica en la creació del món modern? Ens ho explica la Joana, que és la que ens ha fet el guió. Endavant, Joana.
8: Avui volem parlar d'una idea que pot semblar provocadora, però que és fonamental per entendre el món en què vivim. La modernitat occidental no s'explica sense Àfrica. Els relats tradicionals sobre la creació del món modern han situat sempre Europa al centre, mentre que Àfrica ha estat relegada a un segon pla o directament esborrada de la narrativa. Us convidem a fer un exercici de descentrament. Què passa si invertim la mirada i situem Àfrica i els africans al centre de la història? A finals de l'edat mitjana, l'Oest africà era un espai de prosperitat extraordinària, amb regnes poderosos i rutes comercials d'or que fascinaven els europeus. Abans que Colom travessés l'Atlàntic, Europa ja mirava cap a Àfrica, buscant riquesa i oportunitats. I és aquí on comença a gestar-se el món modern. Perquè d'aquest contacte inicial neix un sistema econòmic brutal, el comerç transatlàntic d'esclaus. La història oficial parla de l'era dels descobriments i de la recerca d'Orient, però aquesta versió és incompleta. Autors com el periodista i acadèmic americà Howard French mostren que el veritable motor de l'expansió europea va ser l'interès per les societats de l'Àfrica Occidental. Va ser a les costes africanes on els navegants europeus van perfeccionar les tècniques de navegació i cartografia. I va ser l'or africà, explotat pels portuguesos a partir de 1471, el que va finançar les expedicions posteriors cap a l'Índic. El capitalisme modern es construeix literalment sobre els cossos de milions d'africans esclavitzats al Nou Món. Les plantacions de sucre del Carib, les de cotó del sud dels Estats Units, les d'arròs i tabac, depenien d'una mà d'obra forçada que generava beneficis immensos. Aquests beneficis van impulsar la banca, les assegurances marítimes, el comerç internacional i la revolució industrial. L'explotació d'Àfrica, però, no s'acaba amb l'esclavitud. Amb l'abolició, Europa inicia una nova etapa, el colonialisme, que reorganitza el continent per posar-lo al servei de les economies europees. L'espoli de recursos naturals continua sota formes neocolonials. Multinacionals mineres, petrolieres i agroindustrials controlen recursos essencials per a la tecnologia, la indústria i el consum global. Tot i ser un dels continents més rics en recursos, gran part dels beneficis econòmics s'escapen cap al nord global. A aquesta realitat s'hi afegeixen conflictes armats, governs inestables i xarxes de corrupció vinculades al control de minerals estratègics, factors que agreugen la vulnerabilitat de les poblacions locals i obliga moltes persones a desplaçar-se. Aquesta paradoxa, la de riquesa natural i pobresa estructural, és un dels motors principals de la migració africana. Moltes persones no marxen perquè els seus països siguin pobres, sinó perquè la riquesa que generen no reverteix en el territori. Migrar no és una decisió individual desconnectada del passat, sinó una resposta a un ordre internacional profundament desigual. Les migracions africanes són un símptoma d'un sistema global que encara avui reprodueix jerarquies nascudes en l'era colonial. Tot plegat ens porta a una conclusió incòmoda. El món modern, el nostre benestar, les nostres infraestructures, la nostra tecnologia, s'ha construït sobre una extracció sistemàtica de riquesa africana, tant humana com material. I malgrat això, Àfrica continua sent representada com un continent pobre, dependent, conflictiu o endarrerit, una imatge que perpetua estereotips i oculta les responsabilitats històriques. En definitiva, si volem comprendre el món modern, hem de reconèixer que sense Àfrica, el món tal com el coneixem no existiria. Gràcies per escoltar-me.
7: Molt bé, Joana. Molt bé, bon guió. I pregunto al Joguim, el primer, què destacaries d'aquest guió i què hi afegiries, Joguim?
9: A veure, el primer és que m'ha sorprès perquè sempre en tots els guions tinc ocasió de posar alguna cunya del que jo que ha mancat i en aquesta vegada no m'hi he trobat. El trobo molt ben estructurat, molt ampli i toca una mica tots els temes que suposo que a la xerrada que ara farem anirem desgranant. M'ha agradat molt i m'agrada molt també que descentralitzi la mirada eurocèntrica i etnocèntrica que tenim de tot el que passa al món.
8: Gràcies.
7: Perfecte. Clàudia, què destacaries i què afegiries del guió?
10: Doncs bé, jo, igual que el Quim, m'ha semblat un guió molt, molt complet, molt maca aquesta mirada, de canviar de mirada al món, molt maca. M'ha agradat que es posés en rellevància que és l'Àfrica és el cor de recursos estratègics del món. Tot està allà pràcticament, no? Tots els interessos allà. Això és pues, bueno, molt interessant i molt impactant quan ho llegeixes, tot i que ho pots intuir, però quan ho llegir-ho és uau, no? Jo m'agradaria recalcar o m'agradaria afegir pues, per dir alguna cosa que tampoc els africans ho tenen bé, perquè tenen règims polítics actuals que no els allibera ni els ofereix un futur amb una perspectiva que pugui canviar les coses davant de tots els invasors, davant de tots els interessos econòmics i tot el que el teu guió ha reflexat clarament. Els africans per se no ho tenen fàcil internament, no? No, o sigui, el 47 de 54 països tenen un règim polític del presidencialisme
8: o totalitarisme,
10: sí,
8: no?
10: Sí, bueno. És que el presidencialisme, de fet, hi ha una paraula que li diuen, li afegeixen i l'otorguen expressament a l'Àfrica, que és el hiperpresidencialisme, perquè vol dir que el poder només està en una persona, tot recau sobre aquesta persona i té un poder molt més superior del que aquest règim polític estableix. Per tant, no ho tenen gaire fàcil per canviar les coses, ni des de dintre, que és des d'on podrien canviar les coses, no? Però moltes gràcies per aquesta mirada, aquest guió fantàstic. Gràcies, Joana.
8: Gràcies.
7: Molt bé, jo per la meva part em quedo aquesta part del guió que dius abans que Colom travessés l'Atlàntic, Europa ja mirava cap a Àfrica buscant riquesa i oportunitats. I és aquí on comença a gestar-se el món modern perquè aquest contacte inicial neix un sistema econòmic brutal, el comerç transatlàntic d'esclaus. Aquí ens sembla que hem de mirar aquesta mirada que sense els esclaus no moltes coses, no? Ja ho apuntes en el guió, no? Però sense els esclaus ni Amèrica...
8: La mà d'obra.
7: Ni Europa, exacte.
8: Sí, la mà d'obra
7: que feien, sí. Ara, jo afegiria que, naturalment, ja ho dius aquí, Àfrica ja existia, sempre existit. És com allò, anem a descobrir Amèrica. No, ja, Amèrica ja estava descoberta. I l'Àfrica també ja estava descoberta perquè bé, hi havia moltes persones. Encara que la mentalitat europea es pensaven que no eren persones perquè els tractaven com esclaus de la manera, no? Però hem de pensar, i afegeixo una mica doncs, en el sentit que de l'Àfrica el que ha portat a l'Àfrica és l'origen de l'Homo sapiens, o sigui, d'allà sortim tots, per malgrat hi hagi gent que digui, ui, els africans, amb la qüestió de racisme, el que sigui, pues hem de tenir aquesta mirada que l'Àfrica és l'origen de l'Homo sapiens, i des d'allí es va expandir a tota la humanitat, sobretot surt des d'Etiòpia, si és que les meves dades no fallen, no? Però també, clar, com que allà surt els homes... Són els inventors del foc. Si no hi hagués el foc, aquí no. I l'arc i les fletxes, o sigui, tot això, els indis d'Amèrica ja també caçaven, m'entens? O sigui, ara hem vist aquest últim viatge que ha fet aquella senyora a Mèxic, a colonitzar a Mèxic, no? Diu, no, si nosaltres estàvem a la mar de bé, sense, i tenim la nostra cultura, no? O sigui, és com dir a l'Àfrica... eren uns incults perquè, no, escolta, tenien una cultura, l'egípcia, per exemple, que feia 10.000 anys que anava rodada, no? I van construir el que van construir, que aquí no s'ha fet mai un monument tan gran com una piràmide, per exemple, no? Bé, potser ja sortiran més coses amb el diàleg que anem aportant entre tots.
8: No, això que deies, no? El món ja existia a Àfrica, no? Com clar. Existia a Estats Units, com existia a Sud-amèrica, com existia... Bueno, tots els continents ja existien.
9: Els continents i els Estats Units...
8: Bueno, perdó. Mirant-ho en un context actual, no?
9: No, Nord-amèrica sí, digues.
7: Amèrica...
8: No, perquè Amèrica tampoc, com es deia? Perquè Amèrica s'ha posat per Amèrica Vespucio.
9: Sí,
8: o sigui, si comencem
9: però,
8: així...
9: Però el territori ja existia, exacte.
8: El territori...
7: Sí. El territori Sioux, existia, no? El territori, no? Esclar...
8: Però clar, nosaltres li hem donat un enfocament així, com deia el Quim, de etnocèntric, no? només la història única. Només existeix una història única? No. És la nostra història. Però és la que s'ha imposat en aquest món modern que parlem, no? Però que tothom té la seva història.
9: Bueno, sí que és veritat que tenim el defecte de mirar les coses sempre a través nostre, del que hem après i de la nostra cultura. I especialment els europeus, doncs, es pensaven, una mica agafant la idea evolucionista de Darwin, de que la cultura europea hi estava a la cúspide i que tota la resta estava atrasat. I realment es creia així, sense treure que alguns manipulessin aquesta creença i la forcessin per justificar els abusos que hi han hagut, d'ocupació de territori, de presa d'esclaus, que després s'ha canviat per una altra forma d'esclavatge en forma capitalista, de presa de matèries primeres. O sigui, tenim aquesta cultura extractivista, però la mirada sempre és que nosaltres estàvem per sobre i que els havíem d'enculturitzar, de donar una religió, de...
8: Sí, això de l'evolucionisme de Darwin va fer bastant de mal. I a nivell científic, també, no? Hi ha molts científics que també recolzaven aquesta teoria, no? I es va estendre. Llavors es tractaven els altres, tot el que no era blanc, es tractava com un ésser inferior.
9: Bueno, inclús com a no humans, en alguns, eh?
8: Sí,
9: o sigui,
8: clar.
9: Van haver un concili especial, no? per debatre si alguns eren homes o eren animals.
8: Bueno, feien exposicions, no? No feien exposicions a París.
9: Bueno, fa quatre dies teníem aquí...
7: A Banyoles.
8: Sí, fins no fa gaire.
9: Exacte.
8: Hi havia exposicions molt famoses a París, no?, que portaven a tribus de diferents parts del món.
9: Sí, els posaven en el
8: zoològic.
9: Allà,
8: com si fos un zoo. Sí, sí. Mm-hmm. I això va passar desapercebut, també, no? És una cosa que seria per un altre tema.
9: Sí, sí. Mm-hmm. No, però bueno, va tot en conjunt, perquè forma part d'aquesta idea de que la teva mirada és prou per justificar tot el que puguis fer i que tu estàs per sobre de tot això. I una mica... ha continuat perquè el capitalisme ha exagerat encara més tots aquests processos. I el que abans era esclavatge i l'amo de l'esclau l'havia de cuidar, com donar-li menjar i tot això, ara s'ha canviat i ara és l'esclau el que s'ha de pagar el viatge en patera, jugant-se la vida, el que el viurà i treballarà sense uns papers que el legalitzin, sense una assegurança, cobrant una misèria, i potser no tindrà prou ni per menjar ni tindrà on dormir. És a dir, que encara ha empitjorat la situació, encara que no li diguem esclavatge, és una altra forma d'esclavatge, el que tenim ara.
8: Sí, no fem que l'Europa, bueno, ara Europa i la resta de la part aquesta nord global, no?, exprimeix al màxim tot el que són les matèries, els recursos naturals i minerals d'Àfrica, els exprimim tot el que podem, els deixem sense res i després es qüestionem per què venen aquí, per què volen venir aquí. Després posen unes polítiques migratòries que el que fan són barreres. Però oi que no hi ha una barrera per al capital o pel material? No, hi ha una barrera per les persones que volen venir d'Àfrica. O sigui, tu queda't allà amb la teva misèria, que jo em quedaré amb els teus recursos. I això és una mica bastant... O sigui,
7: Sí, exacte.
9: Sí, no, perquè deixen passar un cert contingent de gent, parlo de contingent perquè es tracta com si fossin manats d'animals o un exèrcit. Per què? Perquè abarateixes els salaris, pots tirar avall els guanys socials que hi ha hagut, els drets laborals... És a dir, quan hi ha molta gent que té necessitat, tu pots justificar que apretes més en els sous, que no tens per què pagar això, que si no ho fas tu ja ho farà aquell altre. És a dir, i tot és un sistema molt pervers, eh?
8: Tot, sí.
9: I ens fa sentir culpables a la població de base, que no tenim poder de decisió o no tenim prou poder o no sabem agafar-lo, i els que decideixen segueixen utilitzant les mateixes eines, el mateix posició extractivista i de menyspreu cap a les persones, cap al medi ambient, cap a tot, eh? Perquè quan arribem en un lloc no només fem malbé, ens emportem els beneficis i i els materials que ens interessen, sinó que, a més, destruïm la xarxa social del lloc, ens quedem amb totes les riqueses i deixem un panorama absolutament destruït ecològicament.
8: Sí, està desolat.
7: Sí, però això també passa a Amèrica del Sud, a l'Amazones, que ho arrasen tot i hi ha quilòmetres i quilòmetres d'extensió de la selva que també està molt...
8: Tot a Sud-amèrica, perquè també hi ha tant immigrants a Sud-amèrica. Esclar, doncs clar. és la mateixa problemàtica que té el continent africà. Totes les multinacionals que estan allà per treure els recursos i la gent ve aquí...
7: Tinc entès, no sé si vaig equivocat, que la Xina inverteix molt a dintre de l'Àfrica, però no demana mà d'obra, sinó que el que demana són terres estranyes a canvi d'anar modernitzant el país que fa aquests tractes i llavors fa servir la mà d'obra d'origen per poder culturitzar-los i poder-los donar feina.
10: Sí, sí, la Xina el que fa és una mica el que va fer Estats Units amb Latinoamèrica, compra deutes. Llavors, clar, això és molt fi, perquè dius, vale, jo et compro el deute, jo poso diners aquí. Clar, jo poso diners i la gent... Clar, té dues mirades, té moltes mirades aquesta, però clar, una mirada és, poso diners, ho arreglo, dono feina, recursos dels que manquin, no? I soluciono aquest lloc, ho arreglo. Però, clar...
9: A quin preu?
10: És meu.
7: Sí.
10: I amb qui lluitaré jo amb això? No? O sigui, els xinus, tontos no són. Ningú que té recursos i els fa servir és tonto. O sigui, la Xina té molts recursos per poder comprar el que vulgui al món. No ho ha fet abans, però ho està fent ja. I aquesta és la manera. I crec que és això, però què passa? Que, clar, jo ho compro, ho soluciono. La diferència és just el que tu has dit, no? Que, aquella zona s'enriqueix. I no pretén després cobrar-se amb aquelles mateixes persones. Però aquell territori algú el vol. Segurament als Estats Units està interessat, segurament. Llavors, clar, els xinesos ja estan allà. És una estratègia a nivell conflicte mundial. Però sí, és veritat que res a veure amb els africans, no?
7: Ara, mira, mentre estaves parlant, m'ha vingut una pregunta per fer-te. Tu, que has estat visquent a la Xina aquests últims darrers anys, tu has vist gent de color, diguem, o d'origen d'africà a Xina?
10: Això ho parlàvem justament amb la meva família, perquè...
7: No se'n veu, eh?
10: No.
7: Per això ho dic, que ells eviten que arribi la gent de l'Àfrica africana.
10: Clar.
7: A canvi de...
9: Però... No és el mateix sistema, eh? El que passa que ho vesteixen d'una altra manera, ho vesteixen com a acords, com a modernització. Jo et faig un ferrocarril que t'unirà a la capital amb els ports, una autopista, el que sigui. A canvi, tens drets d'extracció d'aigua potable, drets de... el que sigui, de fer un port i gestionar-lo. I ja s'ho cobra. El que passa que ho vesteix d'una altra manera, igual que els europeus ho vestien d'una altra manera.
7: Per altra part, i tu que en saps també, i tots en sabem d'això, però abans heu tocat un punt que hem dit els presidencials que hi ha, que són una mica autoritaris, perquè només s'ho fan ells i s'hi implanten, no? Ara bé... seria com una mena de cosa trivial, perquè, esclar, l'Àfrica ve de tribus, ve de... I això es porta la sang, i llavors poder governar sempre un mateix i que tardin, això també fa que s'empobreix la nació, perquè són gent que només volen per ells i no inverteixen, no tenen un programa de governabilitat per, diguem... això, invertir per autopistes o ferrocarrils o que poder-se modernitzar, i què fa? S'empobreix i com que la gent s'empobreix, pues emigra i venen cap aquí, cap a Europa, a enriquir-se.
9: És una mica el que apuntava la Clàudia, és a dir, que tampoc això no es pot fer sense la complicitat dels mateixos africans. Tampoc en l'època en què anàvem a robar gent i esclavitzar-la, això també es feia amb l'ajuda dels mateixos africans. És a dir, no hi havia ràtzies d'europeus normalment entrant al territori per agafar gent, sinó que arribaven a acords amb una tribu perquè els hi donés gent de l'altra tribu i a canvi doncs els hi donaven quatre coses, eh? I tot aquest problema ha vingut una mica perquè tots aquests governs actuals i aquestes fronteres africanes han desestructurat el que era Àfrica abans de la irrupció dels europeus. Que sí, hi havia alguns regnes molt grans, però també hi havia una multiplicitat de territoris amb una diversitat cultural grandíssima, governada per petits grups humans, amb tribus, etc. I tot això va afavorir que hi hagués aquesta desorganització, aquesta manca d'unitat i l'acció dels europeus. I aleshores jugaven amb la complicitat dels uns respecte als altres, perquè els uns sempre havien volgut, a lo millor, ocupar un territori, i aleshores era més fàcil negociar amb ells que els hi donessin gent d'aquell, dels seus contraris, a canvi d'alguna prebenda. Però, clar, sí que és veritat que no pots fer tot això sense l'ajut d'aquests governs corruptes africans, però que són posats a dit també per als europeus, eh? Tot això, tota l'organització territorial de l'Àfrica ha estat posada per als estrangers. Ha estat feta per als estrangers.
8: Sí, evidentment, tots els conflictes armats que hi ha, les armes, tota la logística dels conflictes armats, els governs tots són corruptes. I tota la xarxa, que tot això està posat per les occidentals, el que els interessa, les multinacionals que els interessa, que hi hagi aquests conflictes.
7: Sí, Sud-àfrica ja van viure en el seu moment l'apartheid i tot això, i qui estava allà al capdavant? Els anglesos, la colònia anglesa, no? Que feia tota aquesta part de que no poguessin evolucionar bé. Ara bé, a lo millor girant una mica també, ja anirem allargant, eh? Però és curiós perquè tota aquesta gent immigrada també cap a Amèrica va sorgir allà els cants espirituals negres. Vull dir que els africans allà, o sigui, demostraven una cultura que tenien de l'Àfrica, i al trobar-se allà diferents tribus, vés a saber de quin poble un era i de l'altre quin altre, però el fet és que aquesta gent cantaven i bueno, va sorgir aquesta...
8: Bueno, com certo, hi ha el blues,
7: i després
8: va sortir.
7: I després tot això va anar evolucionant i surten cançons, i el món de la música també en aquest sentit. Per què? Perquè l'interrogant d'avui és quin paper va tenir l'Àfrica en la creació del món actual, però també podríem dir avui dia també quin paper té l'Àfrica avui dia per al món modern, no? I en aquest sentit ens caldria aquesta reflexió de dir, bé, doncs escolta, no nosaltres no som els inventors de tot, i nosaltres no som els bonics de la pel·lícula, no? Sinó que aquesta gent... Joana.
8: Què?
7: No. Ah, veig que estàs escrivint, pensava que estaves apuntant alguna cosa interessant. En el meu sentit.
8: Ja t'ho penso dir.
7: Bueno, vale, d'acord. Bé, en aquest sentit, el millor que jo ara adreçava... No sé si a la teva preparació de música té a veure amb això que acabo de comentar o no.
8: La meva preparació de música és una de les veus més potents d'Àfrica en la denúncia del neocolonialisme, la corrupció i les desigualtats globals, que és el que estava apuntant.
7: Veus com ja tenia jo una intuïció?
8: Canta Rigi, és de Costa d'Ivoire, la Costa d'Ivori, i la lletra, que es diu... no sé massa francès, però plus rien de m'étonner, parla sobre la partició d'Àfrica, no?, per les potències colonials. Parla de les injustícies, de l'explotació, de la hipocresia internacional i la resistència davant un sistema que perpetua les desigualtats. La tornada que té, diu, ils ont partagé le monde, plus rien m'étonner.
7: Res em dóna.
8: Fatal. I mira que ho practico, eh? Diu, ells, han de ells es reparteixen el món, una cosa així com el que ells es reparteixen el món, no? I ja no em sorprèn res. Mm. Aquesta és la tornada.
7: Mm. I sí que és el títol, eh? Prion de Montoni. Ja res em sorprèn que ja has fet...
8: Enriquis de mi.
7: No, jo no et dic. Doncs en Joan ens posarà aquesta cançó que ens has preparat i escoltarem atents amb aquest...

0: Quin paper va tenir Àfrica en la creació del món modern? Aquest és l'interrogant que avui ens plantegem en el programa El punt de l'interrogant. Cada dimarts, El punt de l'interrogant, en directe, de 8 a 9 del vespre. No ho diem mai, però algun dia s'ha de dir també, no? Ho fem en directe. I sempre tots els programes són en directe. Ens podeu aconseguir veient-nos en el web www.elpuntdelinterrogant.cat. Avui fem possible aquest interrogant el Joaquim Palomar, la Clàudia Fernández, la Joana López, qui us parla, el Francesc Collier, en els serveis tècnics de Ràdio Arenys, el Joan Bosch. Quin paper va tenir l'Àfrica en la creació del món modern? Aquesta cançó que has triat, Joan, està molt bé. És, vull dir, i després també ens suggereixes un llibre que també en Joaquim en té un per suggerir-nos, has dit al començament.
1: Sí, tinc dues recomanacions. Una seria un documental que és fàcil de trobar a YouTube, que és obert per tothom, perquè és curt i és fàcil d'entendre i és un... i es pot extrapolar en general, que és El malson de Darwin. És de Hubert Sauber i va sobre la introducció de la perca del Nil en el llac Victòria i com desestructura socialment tot, causa uns danys ecològics que ja no tenen marxa enrere, del que se suposava que això havia d'aportar de riquesa a la riquesa res de res, al contrari, arruïnat, i si no ha fet fora directament a la gent que hi vivia al voltant del llac i els seus costums, les seves barques. En fi, forma part una mica d'aquest panorama general que és fàcil d'entendre i és una horeta i mitja i és un cop de puny a la cara i és molt exemplificador. I després un llibre una mica més general, que, malgrat el nom, el que fa és treure la mirada o posar-nos el dit a la llaga sobre aquesta mirada europea i la conquesta del món. Es diu Europa i la gente sin historia, d'Eric Wolf. Està molt bé, les primeres potser 70 pàgines són una mica més... explicant el perquè d'aquest llibre i el perquè del punt de vista i tot plegat, i després comença a desgranar a bastant tot el món els diferents processos que hi ha hagut des de l'Àfrica, Amèrica, l'Àsia, etc, etc, com els anglesos van poder entrar a la Xina a negociar a la seva manera, com, és a dir, és un llibre amb el que tindreu una visió clara del món actual i de com del per què ha passat. I també ens explica que aquestes històries d'esclavatge que no se'ns parla durant l'edat mitjana eren molt habituals, és a dir, molt abans del descobriment europeu d'Amèrica, ja hi havia molt tràfic d'esclaus, d'europeus esclaus a l'Àfrica, d'africans esclaus a Europa, d'asiàtics esclaus, i com això va canviar en un moment determinat en què Turquia va tancar unes fronteres i els portuguesos van començar a entrar per la costa oest de l'Àfrica.
2: Molt interessant.
0: És curiós perquè l'explotació de l'Àfrica amb la qüestió de l'esclavisme va estar avalada per la cultura europea permissiva, perquè feia...
1: Per l'Església.
0: Sí. Permissiva en aquest sentit, i que l'esclavitud no tenia la mirada ètica i on la mà d'obra, el seu cos, és clar, com que era zero, doncs només els alimentaven d'aquella manera, no? Ho hem vist a Manta... no sé si recordeu aquella pel·lícula de Conte Quinte, que era la manera que tractaven a la gent,
1: els esclaus.
0: Des del moment que els capturaven, tot el periple de travessar l'Atlàntic i fins a arribar, pues clar, n'hi havien que amb el barco mai havien viatjat en vaixell, i aleshores allà els tenien estesos, i però hi havia gent que vomitava, i llavors tothom estava... Bueno,
2: La majoria moria dintre de la...
0: I molts morien.
1: Molts morien al propi viatge. Sí,
2: el propi per això aviat els viatges, no? Perquè quan arribaven quatre.
0: El que es podria retreure més dels esclavistes és que ja sabien que eren persones humanes, perquè si els venien, veien la seva constitució, perquè els veien nusos, no?
2: No te'n pensis, no.
0: Bueno...
2: Sí que els veien nusos, però no consideraven.
1: Hi ha una part que sí i una part que no. Sí. És a dir, segur que molts eren prou conscients i molts altres... No, i no perquè també volien no veure-ho, perquè si no s'haguessin jutjat malament, i molt sovint, en general, la nostra vida, intentem no veure algunes coses per no jutjar-nos malament a nosaltres mateixos. I les tergiversem, canviem el nostre passat. Quan expliquem la història nosaltres, o l'explica un que està al costat i que l'ha viscut, l'expliquem diferent.
0: Però amb el sentit de treballar aquesta moral, això també es va millorar, la part moral, diguem, al començament, la part moral de totes les persones que intervenien feien la vista gorda o no volien veure aquest reconeixement, fins que hi va haver-hi algú que va cridar l'atenció i es va fer l'abolició de l'esclavisme, però any de que no van tardar.
2: Però tota l'abolició després continuaven, eh?
0: Sí, sí, hi van haver-hi...
2: Il·legalment, però n'hi havien, sí, sí.
1: Hi ha una explicació capitalista, de l'abolició. És a dir, clar, és que va haver un moment que no els hi sortia tant a compte tenir esclaus com que tenir treballadors cobrant una misèria i no haver de fer-se en càrrec d'ells.
0: Això va ser després de la guerra de successió d'Estats Units, no?
1: No, això va ser un dels... Bueno, una de les, dels arguments que s'esgrimien en aquesta guerra. Però no, hi havia principis capitalistes que ja preconitzaven que l'esclavitud no sortia a compte. I, de fet, ara tenim gent treballant per aquí a la vora, en camps, sense contracte de treball, sense sostre on dormir, cobren el que els hi volen donar, i han vingut jugant-se ells la vida. És a dir, no has hagut de fletar un barco, no has tingut pèrdues, no has hagut d'alimentar ningú,
2: pagues i no tenen cap dret perquè no tenen papers.
1: Exacte.
2: I no tenen dret a res.
1: Sí. O sigui que... Potser el número no és molt gran, però
2: déu-n'hi-do, eh?
0: També com a data curiosa, és curiós això, ho he mirat. Sabeu quantes Espanyes hi caben a dintre de l'Àfrica? O més ben dit, on caben més Espanyes, a l'Àfrica o a la Xina? On diríeu més? És una bona pregunta aquesta.
1: Home, més a l'Àfrica.
0: Sí, en caben 60. En canvi, a la Xina només n'hi caben 19. Pels metres quadrats que hi ha cada... És curiós, això,
1: bueno,
0: no?
1: És que passa que l'eurocentrisme ha modificat fins i tot els mapes, sí, el mapa mundi...
2: Sí. Clar, també... Tu mira el mapa mundi, com està estructurat. Des d'on es veu el
1: tu
2: mapa
1: veus una mundi? Groenlàndia i un sí, Canadà que semblen...
2: Però sempre veus, a la part central, sempre veus
0: Europa,
2: no?
0: Sí.
3: Bueno, perquè estàs aquí, bueno, però tu te'n vas a la Xina, que això és xulíssim veure-ho.
2: Sí. Veure el mapa...
3: El mapa, al centre, està la Xina.
2: Clar.
3: I el continent, clar, a l'esquerra.
2: Aquest és un exemple,
3: Europa,
2: no?
3: I a la dreta tens
1: sempre pensat... I als Estats Units, tot volta al voltant dels Estats Units.
2: Clar, però com estem... És això lo de l'eurocentrisme, no? Estem acostumats a aquest tipus de mapa i és com... És així, el mapa, no?
3: Però clar, des d'aquí... Però cada continent...
1: Cada continent té la seva pròpia mirada.
3: Clar, el centre està al seu... Bueno, nosaltres ho vam descobrir,
0: clar.
3: Que es pot entendre com a lògic.
2: I la primera vegada que vaig veure un mapa que no era aquest...
3: Sí, sí, sí.
2: Dic, ostres, vas quedar una mica sobtada, no?
3: Sí, sí. De fet, jo vaig fer una formació a la Xina amb una empresa. Bueno, faig una formació, una aportació. I el primer que vaig fer, amb el PowerPoint, com vaig començar va ser amb un mapa com el veiem des d'Europa. I tots els xinos van fer... Oh. Perquè, clar, és el mateix que quan tu veus un mapa amb la Xina al mig, dius, oh,
2: per això...
3: on està Espanya, no? Allà a la punta esquerra. És graciós, sí, sí.
2: Això parla de... La qüestió és això, que el planeta es pot veure des de moltes mirades,
3: això
2: no?
3: Parla de
2: el problema és la cobdícia, no? I la...
1: Sí, i això segueix. O sigui, aquesta, no aquesta Europa que s'ha externalitzat, perquè als Estats Units funciona igual, la Xina funciona igual, cadascú vesteix com ho vesteix, però funcionen igual com a grans centres que extreuen beneficis de tot arreu i una mica els importa un rave el que queda i la gent que hi viu i el seu ordre social, la seva cultura, tot això.
2: És que l'objectiu és atreure el màxim de recursos d'altres llocs al mínim cost. I llavors és igual la resta.
1: Això, mira, i abans de tot això, bueno, en el paral·lel als inicis de la conquesta i l'extracció de beneficis de l'Àfrica, hi ha un cas, per exemple, que va passar a la costa d'Almeria. Recordo perquè vaig llegir l'article, estava molt ben estructurat. La costa d'Almeria estava plena d'arbres. Aquelles muntanyes estaven carregadíssimes d'arbres. Però va començar a haver un problema. Una, que els vaixells aleshores es feien de fusta i necessitaven fustes grans i fortes. I després l'altra, que van trobar plom. El plom que es demanava molt a nivell estranger. Això va ser cap al segle... entre finals del 15 i mitjans del 16. Aquelles mines de plom necessitaven molt de combustible per fondre'l. Entre la indústria dels vaixells i la del plom, que el benefici era per empreses estrangeres, van arrasar tota aquella zona i encara no s'ha recuperat. Totes aquelles muntanyes on fan pel·lícules del Far West estan pelades, i estan pelades des d'aleshores. Allò va canviar el clima de la zona.
2: Sí.
1: I els beneficis van ser tots per fora. Van deixar uns forats a les mines. És a dir, és el mateix sistema. Arribes, t'emportes el que vols, t'importa un rave el que queda i la gent que hi viu, i te'n vas i deixes misèria durant cents d'anys. I és el mateix que segueix passant ara.
2: És igual, no canvia.
1: És a dir, nosaltres també, per als americans o els anglesos, érem com l'Àfrica, era el mateix. Venien aquí a extreure allò que els interessava i ho feien de la mateixa manera.
2: Sí, sí.
0: L'home és així, tenim aquesta...
1: Home, hi ha homes i homes, i dones i dones.
0: Sí, també és veritat.
3: Però es pot extrapolar es pot extrapolar a cada un de nosaltres, no? Què fem nosaltres amb els nostres residus? Què fem? Ara ens han estructurat el reciclatge, però fins llavors... Sí, Arenys però... de Munt, vosaltres us en recordeu? Anant cap a Vallgorguina, la carretera de...
0: Sí,
3: la carretera...
0: Sí.
3: Allà, es cremava. Us en recordeu? Anaven totes les deixalles allà, es cremaven...
0: I baixava el fum.
3: Clar, sí. O sigui, totes les brosses es recollien i es anaven a llançar allò. Sí. I estem parlant del Maresme.
0: Sí, no fa ni 20 anys.
1: De tota manera,
0: no
1: hi ha un cert greenwashing sobre tot això, És a dir, ara fem veure que ho reciclem tot, però els plàstics no es reciclen com ens imaginem,
0: Sí.
1: El 90%
3: És que no tenim estructura.
1: Jo vaig visitar l'abocador més gran de l'àrea de Barcelona, de l'àrea urbana, i allò és una muntanya que va creixent de plàstics que els apreten, els enterren i ja està. I al costat
3: hi ha
1: la planta de reciclatge... Que
3: és impossible.
1: Gairebé no entra ni un camió, i en canvi hi ha 40 que van a parar a l'enterrat.
3: A mi m'impressiona
0: a vegades comentaris que fa la Clàudia en el sentit d'això del reciclatge. Si aquí, que som 3 milions, reciclem d'aquesta manera que tot es veu, no sé com deuen reciclar a la Xina, que són, en un poble són 10 milions.
3: Doncs a la Xina tenen un sistema de reciclatge impressionant. I és, o sigui, individualment no es recicla. A les cases no es recicla. La brossa va al carrer cada dia o a la porta de casa teva. Cada edifici té una persona responsable de netejar aquell edifici. A la Xina no hi ha ningú a l'atur, molt poca gent a l'atur. I aquest és el motiu. Per exemple, una persona per cada edifici. Imagina't els edificis que hi ha a tota la Xina. Aquella persona s'encarrega d'agafar la brossa de la porta de casa teva, se'n va a baix de tot i comença a separar paper, plàstic, orgànica. El paper el porta com a persona individual a un lloc on li agafaran i li pagaran a tant el quilo de cartró, a tant a un altre lloc el plàstic, a tant el quilo de plàstic, l'orgànica, a tant a... Per tant, aquella persona està desitjant que tu llencis brosses, i nosaltres li separàvem, perquè, clar, amb canalla volíem continuar amb l'educació del separar, i li fèiem ja les bosses. Però si algun dia se'ns ocorria deixar-ho en un container al carrer, s'enfadava aquella persona, perquè era ella que volia portar-ho per portar-se els seus diners. Això no s'explica aquí. Això quan vas allà i ho vius.
0: Clar,
3: o sigui, reciclen. I tant que reciclen. Però reciclen donant de menjar al seu propi poble. Són els mateixos xinesos que recullen i s'encarreguen de portar-ho a empresa. Aquesta empresa que recull el cartró d'aquella ciutat, aquells 100 persones que recullen aquelles empreses, se'n van a un lloc regional on recullen aquest cartró, i la seguretat de que aquell cartró reciclarà és absoluta, perquè va escalant de l'edifici a la ciutat, a la regió, a la comunitat, a l'ús d'aquell, pom, aquell cartró es reciclarà segur perquè tothom es beneficia. És un negoci.
1: Ara, què passa amb els plàstics? I aquí torno a l'Àfrica. És que el punt aquest del reciclatge m'ha agradat quan l'heu tret, perquè si busqueu fàcilment per internet trobareu rius, autèntics rius de plens de plàstic, de rentadores velles, de tota classe de residus, i molts d'ells, seguim fent com fèiem llavors, venen d'Europa o d'altres llocs i els buiden.
2: És a l'abocador europeu.
3: Sí.
2: Àfrica és a l'abocador europeu.
1: És a l'abocador, és el subministrador de matèries primeres.
2: I tot el que sobra aquí el portem allà.
1: Perquè mira tu, un país com el Congo, que té materials, unes matèries buscadíssimes arreu del món, que gairebé no es troben a cap altre lloc, haurien de ser multimilionaris, o com a mínim ser un país ric i desenvolupat, i en canvi és un país ple de guerres i els únics beneficis els emporten empreses estrangeres. I els quatre malfactors i mafiosos de torn.
2: Per què les fàbriques tèxtils estan fora? Per què se'n van a l'Àfrica? Igual que a l'Àsia, no? Però també per què en van?
1: Perquè
2: no hi ha regulacions.
1: Perquè no hi ha regulacions, clar.
2: No hi ha regulacions. Totes les
1: residus, ni de residus
2: dels tins, dels productes químics i tal, se'n van als rius. Maten tota la fauna, la flora de les persones, dels autòctons.
1: Clar, aquí tindríem molt que fer, no, nosaltres? És a dir, podem actuar nosaltres sobre el mercat, clar. Podem deixar de comprar aquests productes que són superbaratos i que es duren un any o si arriba. Aquests pantalons que se'ns desfan i se comencen a foradar les samarretes abans de 4 mesos, perquè...
2: Però això com ho transmets a la societat?
1: No ho sé, perquè, clar, la societat...
3: La petita república de casa teva.
1: Sí. Clar, hi ha un...
2: Jo he parlat amb gent que dius, compra roba que sigui una mica més barata, més cara, amb més qualitat, que durarà potser 5 anys, que compres una peça de temporada superbarata i que l'any que següent l'has de llançar, perquè te voles, no? perquè ja ha passat de moda, perquè dius, però... Però que un només mira el seu... No? El seu.
1: Clar, però aquí va tot en conjunt. La poca durabilitat... La moda, tot fa que
2: però
1: tot quedi vell,
2: però si hi ha documentals a tope, si és que qualsevol que busqui al YouTube o a qualsevol plataforma, hi ha documentals que veus naus senceres de packs, que ja fan packs de roba i no saben què fer amb elles. A mà, fins i tot les feien servir per farcir sofàs, o sigui, per fer farciments no, de cadires, sí, de sofàs. Però és que ha arribat un moment que estem totalment descontrolats, estem desbordats de tota la roba que s'arriba a llançar.
1: I a més, la major part d'aquesta roba en realitat és material plàstic.
2: Clar, no és cotó, no és seda.
1: Que a més, com que són filets tan fins,
2: no,
1: de seguida
2: reciclar.
1: Es converteixen en microplàstics que acabem ingerint.
0: Sí, els països occidentals comprem les quotes de contaminació en els països que no en tenen.
2: Clar.
0: Perquè si diuen que a mig any ja el planeta queda...
1: És que, clar, aquestes quotes també són un engany.
0: És clar, són una manera d'enganyar la...
1: Clar, és a dir, si no has de contaminar, no contaminis, ja està. No, ni si ho fabriques aquí, ni si ho fabriques allà. Mm-hmm. I això hauria de sortir a la llum, haurien de ser públics, no? Tu quan compres la samarreta hauries de poder veure què has contaminat, quan has pagat el...
2: Sí, però és això, de tots els organismes, per què serveixen d'aquests organismes internacionals, no? La OMS,
0: ni per la guerra serveixen.
2: UNICEF o les ONUs.
1: Ni per la pau.
2: Perquè, no, clar, per què serveix tot això?
0: Per
2: perquè
0: el guerra,
2: món,
0: dir,
2: el sí. món està...
0: Sí, que no me'l saps.
2: El món està... Que no, no veus cap canvi. No veus... No?
1: Bueno, però una mica és el que deia la Clàudia, és a dir, el que sí que podem mirar és què fem nosaltres, actuar a nivell... Com a mínim, tu neteja la teva consciència, afecta els teus, el teu entorn social més proper, i són aquests... tu pots afectar en això.
2: Que tampoc ho fem. Només el 2%, o no sé si és el 2 o el 5% de la roba que llancem, la llancem al contenidor de la roba. La resta va a la resta, va a la general. O sigui, no reciclem lo suficient. El plàstic, si el plàstic té brutícia, un iogurt amb brut, o una safata, o... No és, no, si tu la poses al plàstic, això no es pot reciclar, perquè té producte orgànic. Saps? O sigui, és molt difícil
1: encara
2: reciclar.
1: Encara que el rentis, anirà aixafat, formant un cub i enterrat.
2: Si un tetabric no es pot reciclar. Tu saps quantes capes diferents té de plàstic, de cartró, d'alumini,
1: de tin... Sí.
2: Això és impossible, un tetabric. O sigui, millor comprar potser una ampolla de llet d'ampolla de plàstic.
1: El que està malament és el sistema aquest que m'ha exportat
2: clar,
1: arreu del món.
2: Tenim un sistema sí. i nosaltres ens deixem portar.
0: Sí, és la humanitat, molts de milions de persones, però m'ha agradat aquesta idea que ha llançat la Clàudia, la república de cadascú, la pròpia de casa. Escolteu, falten res minuts per acabar. Us deixo què se us ha quedat per dir en el tinter. Joaquim, què se t'ha quedat?
1: No res, em quedo amb aquesta república de dir, ja,
0: independent.
1: És a dir, no pots canviar el món sencer de cop tu sol, però pots canviar-te tu mateix i el teu entorn més proper. Comencem per aquí.
0: Perfecte. Clàudia, què se t'ha quedat?
3: Sí, jo ho acompanyo, això, i hauríem de tornar a reparar la roba que es trenca amb aquells parxes fantàstics que ens posàvem amb la planxa, a tornar a fer iogurts a casa amb la iogurtera, a portar la bossa de cotó per anar a comprar el pa, totes aquelles coses que feien les nostres pares o els nostres avis i àvies i que no embrutava ni generava tants residus.
2: Bueno...
0: Clàudia, què se t'ha quedat?
2: Joana, gràcies.
0: Ai, perdona.
2: Bueno, dubto que tot això que dieu que és molt maco i tal, però des d'un punt de vista

0: Joana, molt agraït del teu guió.
1: Gràcies.
0: Ja sé que és difícil fer-ne, però ho has fet molt bé.
2: Gràcies.
0: Sí. Gràcies i fins la propera. I a vosaltres, amics oients, en Joan Bosch i un servidor, ens acomiadem fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. La prova, la tercera prova PCR de parentavirus realitzada a la dona en seguiment a Alacant és negativa. Des d'ara passa a considerar-se contacte i seguirà fent quarantena al mateix hospital alicantí on es troba, segons ha disposat el Ministeri de Sanitat. Serà sotmesa a una nova prova de PCR als 7 dies del seu ingrés, és a dir, el proper divendres. La dona de 32 anys, a més, continua asimptomàtica. Mentre la Comissió de Salut Pública ha actualitzat aquesta tarda el protocol de gestió davant el brot d'antivirus per introduir una sèrie de canvis que inclouen endarrerir des del 6 fins al 10 de maig el dia 0 d'inici de la quarantena de les 14 persones que estan a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. I el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat en Comissions Obreres i la UGT i que s'estinguin al principi de realitat. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no es poden traspassar.
2: Compartim la diagnosi i el camí a recórrer, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta, per tant esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
1: I els bombers han fet 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda d'aquest dimarts a causa de les tempestes, 26 de les quals a l'última hora i mitja. Protecció Civil va activar ahir la nit l'alerta Inuncat per la possibilitat que se superi el llindar dels 20 litres en mitja hora a bona part del país. Segons els bombers, la majoria dels serveis han estat per petites inundacions. Això sí, bombers han destinat dotacions preventives a Montserrat per assistir possibles excursionistes amb problemes, que és una de les zones més afectades. L'aeroport del Prat va transportar més de 5.100.000 passatgers a l'abril, un 4% més que el mateix mes de l'any passat, segons dades que ha publicat AENA. Es tracta d'un nou rècord en aquest mes i suposa que la infraestructura continua amb màxims. En l'acumulat de l'any es freguen els 17,4 milions de passatgers, també un 4% més que l'any anterior. I parlem ara del nou Teatre del Raval, que s'ha inaugurat aquest vespre amb una nova etapa després de la reforma integral, amb el primer espectacle de la temporada, Federico García, un muntatge multidisciplinari de Pep Tussar, escrit conjuntament amb Evelyn Arevalo sobre la vida i l'obra de Federico García Lorca.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Arenys.
3: Marta.
4: Ei, hola, com estàs?
3: Superbé, cada dia em sento millor.
4: I el secret?
3: Doncs ho tens ben a prop.
4: Sí?
3: Al Balneari Titus fan tot

0: tipus de massatges i tractaments. La veritat és que surts nou.
1: Doncs saps què? Que ara mateix me n'hi vaig.
0: Només has de trucar al 93 791 2076 i fer la teva reserva. O bé entrar al web balnearititus.com.
2: A Arenys de Munt hi ha bon rotllo i bon menjar.
3: Buena Onda Frankfurt.
2: A la carretera de Lourdes, Frankfurts del Vallès. Hamburgueses espectaculars i patates fregides naturals. Pa artesà de Can Puig i moltes opcions sense gluten i veganes.
3: I atenció, de dimecres a diumenge t'ho portem a casa.
2: I els caps de setmana a Buena Onda Frankfurt,
3: vermut de 12 a 14:30.
2: Truqueu al 652 969 415. Segueix-nos a Instagram, @buenaonda_frankfurt.
3: Buena Onda Frankfurt. Bon rotllo, bon menjar.
4: Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.
5: Ràdio Arenys amb el comerç de la vila.
6: Vols anunciar el teu establiment o servei?
5: Publicitat creativa i efectiva. Anuncia't i et coneixeran.
6: El nostre oient és el teu consumidor potencial. Anuncia't a Ràdio Arenys. Tindràs atenció immediata i personalitzada.
5: Ràdio Arenys, el 91.2 de l'FM.
7: Ràdio Arenys, el 91.2 de la FM. Els dimarts a les 9 de la nit. Imperfectes. 9 dones s'entesten a trobar la perfecció que saben que no tenen a Imperfectes. Un magazín caòtic com totes elles, en què descobriràs tot el que et cal per sobreviure en aquest món en què la pressió social per ser perfectes pot sobrepassar-nos en qualsevol moment. Imperfectes. Cada dimarts a les 9 de la nit a Ràdio Arenys.

0: les persones imperfectes ordinàries sempre escullen persones igualment imperfectes com amigues. Haruki Murakami.
1: Imperfectes.

0: Molt bona nit. Un dimarts més ens trobem a l'estudi Les Imperfectes per posar-vos al dia de totes les novetats que ens envolta i que ens agradaria compartir amb tots vosaltres. El que ens escolteu a través de la ràdio, el 91.2, i els que ens escolteu a través de les xarxes com Facebook, Twitch, YouTube i Instagram. Em sembla que no em deixo cap avui. No? Perfecte. Per tant, dit això, en primer lloc vull saludar Les Imperfectes que avui ens acompanyen, que cada vegada som menys, però estem aquí al peu del canó. Molt bona nit, Sílvia Relats.
1: Bona nit.
0: Molt bona nit, Marta Manzans.
2: Bona nit.
0: Bona nit, Soler.
3: Bona nit.
0: I, bueno, falta alguna companya que avui no pot venir per qüestions de feina, les altres companyes i...
1: I alguna que potser anirà arribant.
0: I alguna que sí, potser exacte. Jo crec que arribarà una miqueta més tard.
1: Som imperfectes, el nom del programa ho diu, ens defineix perfectament.
0: Vaja, jo que era més perfecta, m'he tornat imperfecta per culpa vostra, però, bueno,
1: no passa. Home, tot se pega, lo bueno, lo malo.
0: Exacte. Com ha anat la setmana, noies?
1: Bé, com sempre, no? Una mica.
2: Bé, no? Cap de setmana
0: cap
2: bé.
0: Cap de setmana bé.
3: Cap sí. de setmana molt bé.
0: No, no, molt bé.
3: Molt bé,
0: sí. Molt bé, doncs ja està.
3: Sobretot diumenge, no?
1: Diumenge vam fer un completo de sí. no, 24 hores.
3: Jo vaig fer un completo bastant, que el dematí ja...
1: Ah, bueno, tu més, exacte.
0: El dilluns al matí ho devies notar, Soler.
3: Encara ho arrossego, si vols, bueno, que et sigui clar. Sincera. I a més he estat afònica, que ara començo a tenir millor la veu, que això ja és per diumenge vespre, però bueno.
0: Perquè vam cridar molt.
3: Sí, vam cridar una mica.
0: Però s'havia de fer.
3: Amb alegria.
0: S'havia de fer amb alegria. Després en parlarem, després d'allò. I ara sí, ara vull saludar a dues mestres, una de l'escola Joan Maragall, l'Esther Soler, i una de l'escola Cinera, la Llúcia Pau. Molt bona nit, noies.
4: Hola, noies. Bona nit.
0: Què tal? Com esteu vosaltres?
4: Jo, molt cansada.
1: El resum és cansades, no?
4: Cansada seria el resum, sí, el que més explicaria com ha estat la jornada. Des de vendora, vendora, vendora.
0: Bueno, però que s'ha de fer, no?
4: Sí, sí,
0: s'ha
4: sí,
0: de fer.
4: Claríssimament.
0: Mira, a mi m'agradaria que, per exemple, la gent que ens escolta des de la ràdio, des de casa, o ens poden veure, perquè a través del Facebook ens poden veure, la gent que no sap de què anem a parlar o per què s'ha convocat aquesta vaga, m'agradaria que poguéssiu fer 5 cèntims del per què aquesta vaga que heu fet tot el sector educatiu.
4: Aquesta vaga i totes les anteriors,
0: i totes
4: no?
0: les anteriors, evidentment, no només aquesta, que ja en portem unes quantes.
1: Aquesta és la quarta, oi?
0: La quarta?
4: Sí. Aquesta, no sé, he perdut el compte, però... Sí, sí, sí, el quart dia, des de febrer. Vam començar l'11 de febrer. Mm-hmm. Surt d'una enquesta... Els tempos potser m'equivoco, però de fa un any o així, una gran enquesta que es va fer al professorat, o sigui, a la comunitat docent, i... I les preguntes no les recordo exactament, però venien a dir que, en un ordre de prioritats, quins aspectes de la tasca docent, no, eren més importants i calia millorar, no? I que eren una reivindicació important. I a partir d'aquí van sortir les de el salari, i ja ho explicarem, el descens de la ràtio, no, la disminució de la ràtio, augmentar el pressupost d'escola inclusiva i, bueno, en realitat més mans, seria com un resum, no? O sigui, per una
1: la
4: banda...
1: Burocràcia.
4: I la burocràcia.
0: Entenc que aquesta enquesta ve de part del departament, us ho
4: no,
0: fan...
4: No, ve de part dels sindicats.
1: De sindicats.
0: Ah, dels sindicats, perdó. I us ho fan arribar totes i
4: sí.
0: totes les...
1: El departament no pregunta.
4: No pregunta.
0: Què és el que hauria de preguntar? El que hauria d'estar a sobre.
4: Aleshores, van ser els eixos més importants que em van sortir en aquesta enquesta. I a partir d'aquí, evidentment, des dels sindicats perdó, perquè estic una mica cansada, però bueno, ells van tirar endavant, no?, aquestes propostes i aquestes reivindicacions, i la comunitat docent hem seguit. I ens estem organitzant també. Amb els sindicats i sense els sindicats.
0: És a dir, que esteu fent amb el sindicat i per la vostra banda també altres...
4: També hi són, però s'han generat moltíssimes assemblees a centres educatius, tant de primària com de secundària, i fins i tot 0-3.
3: Uh-huh. Val? Escoles Bressol.
4: Escoles Bressol, sí. I que és veritat que no són... Hi ha molt poques que pertanyen al departament.
0: Ja.
4: Tenen, són una altra modalitat... Però és igual,
0: El problema és el mateix.
4: El 03 està regit per l'Ajuntament, oi?
0: Sí.
4: Actuant ser municipal.
3: Escola Bressol, perquè no és una educació obligatòria, hi ha ajuntaments que ho tenen i hi ha que no.
0: Però també estan amb les mateixes mancances, no? De ràtios
4: o de... Fins i tot diria que pitjor, inclús. Perquè
0: els horaris són pitjors...
4: No totes les escoles... Parlo no des del desconeixement absolut, però pel que jo tinc entès, les escoles Bressol no totes són de titularitat municipal, és a dir, són concessions, és a dir, són empreses privades amb un servei públic. Per tant, hi ha algú que es beneficia.
0: Exacte.
4: No? I, a més, entenc que quan hi ha un concurs públic, una cosa que crec que acostuma a passar és que... li donar el concurs, suposo que sota uns criteris, però hi ha uns criteris econòmics i això és qui, no? Qui fa la rebaixa.
3: Perdona, hi ha diferents modalitats.
4: Segur.
3: Hi ha que són de públiques, de titularitat municipal, n'hi ha que és veritat que la gestió la pot fer una concessió, l'Ajuntament, la gestió, menjador, el que sigui, i n'hi ha les privades, lògicament.
0: Sí.
3: Vull dir, però això per l'escola Bressola.
0: Que aquí n'havíem tingut, no? Una pública i l'altra, que ara ja ho és, també, no?
1: I també una època les gestionava una empresa, no? Pere Terres ho havia gestionat temps, no? I ara sí que han passat a ser municipal.
0: Ara va passar a ser municipal ja fa un any o dos anys, no? Però sí, havia sigut.
3: I abans el personal és personal de l'Ajuntament, vull dir. Quan és municipal, vull dir.
0: Bueno, en aquest cas es van quedar les mateixes...
3: Esclar, perquè hi ha subrogació de persones.
0: Sí.
1: Bueno, i avui com ha anat la jornada d'avui?
0: A quina hora heu...
4: Començat?
0: Sí, exacte.
4: 7 del matí.
5: A les 7 ja estàvem tallant la carretera, a les 7:32, a Mataró. Que ens han ajudat, hem de dir que ens ha ajudat la policia local.
4: Sí,
5: avui.
4: Bueno, la responsabilitat de la seguretat, aleshores, això també... Això acostuma a passar en general en tot tipus de...
0: Sempre hi ha, sempre.
4: Sí.
1: I després cap a Barcelona.
3: Perquè la tallada, la tallada es convoca formalment, no es comunica, no?, que hi haurà una tallada o...?
5: Hi ha algunes que sí i algunes que no.
3: Ah, d'acord.
0: Sorpresa.
5: Algunes són sorpresa.
4: Sí, hi ha algunes que ha d'haver una certa discreció, perquè és evident, no?
3: Pel factor sorpresa.
4: Sorpresa sempre està molt bé. I després les manifestacions oficials estan...
3: Convocades
4: pels sindicats, amb permisos, amb persones responsables, inclús de les columnes, també.
5: Uh-huh. Que és les que hem fet a Barcelona.
4: Exacte.
5: Hem anat a 11:15 a la columna del Clot i després a les 12:15 estàvem convocats a Urquinaona, fins a Sant Jaume.
4: Era de les curtes, diguem-ne. La mani oficial, diguem-ne, era avui de les curtes. Era d'Urquinaona a plaça Sant Jaume. No hi cabíem, a Sant Jaume. Per Sant Jaume em sembla que té una capacitat de 4.000 persones o 5.000, no sé... però bueno, jo en general estic molt contenta com ha anat avui, la veritat. Quan hem arribat
0: les imatges es veien molta gent, les imatges que s'han vist eren força gent,
4: les
0: i entenc que altres mestres pues potser no han pogut anar i aniran, entenc,
5: i molta gent però... el que ha fet és anar directament a Urquinaona. D'anar fins... O sigui, l'oficial era Urquinaona, Sant Jaume. I hi havia tres columnes per fer més soroll a Barcelona des de tres punts diferents.
0: Val.
5: I llavors, qui hem volgut, hem sortit des del començament fins a Urquinaona i qui no s'adaria directament a Urquinaona fins a Sant Jaume, que allà érem tot Déu.
0: No, hi havia molta gent.
5: Moltíssima gent.
0: Molta gent, diferents... per la gent que ho ha vist per la tele, i per què portaven unes d'una samarreta groga, les altres vermelles?
5: Perquè les vermelles eren concertades.
1: A l'escola concertada, no?, que també s'han afegit a...
5: Sí, hi havia alguns que
0: s'havien anat. Sí, perquè altres vegades no s'havien afegit a la vaga, no? És el primer cop, potser.
4: Però potser m'equivoco, però jo diria que la de l'11 de febrer també estaven
0: convocades.
4: Diria que la de l'11 de febrer sí que va ser la que vam acabar a Via Augusta. Ho recordo per una tonteria, però ho recordo per això.
1: I a partir d'avui, ara, el següent moviment, dijous hi ha una reunió amb la consellera.
4: Ja, sí. Però no amb el comitè de vaga. Vale? Hi ha una reunió de mesa sectorial que normalment, pel que jo tinc entès, les reunions de mesa sectorial s'aborden coses com més de rutina, coses petites. Vale? No sé si s'acabarà abordant, no ho sé, sincerament, si s'acabarà abordant el tema. La demanda és que porti
1: una proposta
4: i a partir d'aquí es parla, no? Però ja veurem.
1: Bueno,
4: en realitat, si no... caldria apretar molt.
5: Avui ja ha dit, no? Ha fet unes declaracions aquest matí de que anem a màxims, com... sí. I no sembla que tingui moltes ganes, però ja veurem què passa dijous, no sé. Esperem, no podem fer altra cosa que esperar a veure què diu.
6: Ja, bueno, la intenció és que cada vegada que les vagues que s'hagin de fer, que cada vegada s'adhereixi més gent, no? Si es pot, no? Perquè entenc que potser algú no ha anat avui, perquè clar, també parlem de que quan feu vaga, perquè la gent ens entengui, també deixeu de cobrar força diners.
4: 100 i poquets euros.
1: Bueno, depèn una miqueta de l'antiguitat i de tot, perquè treuen la paga
6: diferent.
1: Proporcional, la paga extra, les vacances, els trienis...
5: Que nosaltres no cobrem 100 euros al dia, eh?
4: No, els cobrem, però sí que quan fem vaga ens els descompten.
1: Sí.
6: Són molt llistos.
4: I, de fet, també corre per les xarxes que ja que ens han descomptat tants diners, no, de 3 dies de vaga, que aquests es reinverteixin en escola inclusiva. Això també s'està demanant. Ah. Perquè són molts diners, en realitat.
6: Si comences a sumar...
3: Si comences a sumar tota la gent que no...
4: No ho faran, no. No ho faran, ja ho sabem, però ho diem de totes maneres.
6: Bueno, clar que sí.
7: Però els sindicats ho tenen quantificat, eh? Els diners que el departament deixarà de pagar.
5: Això són números, perquè
7: són nòmines i, per tant...
5: Clar, i cada cop que nosaltres fem
1: les dades es passen, o sigui, els directors de cada centre al matí envien les dades a serveis territorials de la quantitat d'alumnes que han vingut i la quantitat de mestres que han fet vaga. Per tant, no, les xifres aquestes que ballen tant també sempre, no? De,
5: sí,
1: segons el sindicat, 80.000, segons el departament, 20.000. Dius, a veure, ens podem equivocar d'una mica, però aquestes xifres...
3: Però
1: ells
3: és que
1: ho saben,
3: deien, el 30...
1: Clar, 30 i el 70.
3: I el 70, clar, dic, aviam, hi ha molta diferència, però al final no es tracta de...
1: I es pot quantificar fàcilment.
3: Es pot quantificar d'aquí uns dies, no cal que diguis el mateix dia quanta gent, sinó que amb les dades certes de quanta gent...
7: Bueno, però tu els dies abans pots fer una previsió, no? De si tu ja has manifestat que vols secundar la vaga, però el dia de la vaga, a les 9 del matí,
1: està,
7: o hi ets o no hi ets, al teu lloc de feina, no? Uh-huh.
3: El tema està que, en principi, tu tampoc estàs obligat a dir que faràs vaga.
7: Uh-huh. Però llavors, si tu no estàs
3: sí
7: al lloc de feina, treballar...
3: Has de fer uns serveis mínims. Llavors, els alumnes, moltes vegades, no ho saben fins al dia abans.
7: O el mateix dia,
3: vull dir que els pares comuniquen que el seu fill...
7: Però el director de l'escola, cada quan quantificar els docents que fan vaga, tu a les 9 del matí, o hi ets o no hi ets, no?
5: Saps qui fa?
7: En tot cas, pot haver-hi algú malalt, o hi ha les persones de baixa, però...
1: Al matí les dades ja hi són, ja les notifiquen.
6: Per tant...
3: Però potser el recull de dades no és tant...
5: Les han d'introduir al departament.
6: Clar.
4: Sí, bueno, les direccions comuniquen, però les dades es poden interpretar de moltes maneres.
3: Aleshores,
4: per fer el comptatge del seguiment de vaga, per reduir aquest percentatge des del departament, normalment es té en compte la gent que està de baixa.
3: Ah. Ja, i això no és cert, clar.
4: Sí, aleshores, si tu comptes... O sigui, compten com si estiguessin actives aquestes persones, en actiu, en comptes de baixa, i aleshores la proporció baixa.
6: Clar.
7: Vale? Mm-hmm.
4: Això ho fan. Aleshores, sí, és el lloc de la...
7: Clar, i aquella persona no és que no s'hagi adherit a la vaga, sinó que està de baixa i, per tant, no té dret a vaga, perquè no compta.
4: I també hi ha algunes altres persones, no sé si substituts o no sé què, que també no compten. Però això no estic segura al 100%.
7: Clar, però...
4: Les persones de baixa, sí.
6: Però els substituts també poden fer vaga.
4: Sí, és un dret constitucional, diria.
6: Vale.
3: Sí, sí.
6: Clar, però és
3: un dret constitucional. Però me refereixo, doncs, la gent que els mestres que estan de baixa, vols dir que també han de fer l'opció de fer vaga?
4: No l'han de fer. No l'han de fer, dic el departament, perdó, ja, potser m'he explicat malament.
3: No, però llavors és que està... Perquè el departament compta la gent de baixa com a activa, si en realitat està de baixa, llavors és que hauria d'optar per fer dret a vaga o no, vols dir? Perquè, clar, igualment estan de baixa, tu també cobres, no? Vull dir, estic pensant que potser és que el departament és que hauria d'estar pensant que aquesta persona de baixa opti a fer vaga també aquell dia. No ho sé, eh?
4: No.
3: És que no m'explico per què els compten com a...
5: Perquè
7: és un interès, no?
3: Sí, però...
1: Però
3: la transparència...
7: Però
3: Soler,
7: això... Això deuen fer-ho el departament quan és ara vaga d'educació i un altre departament quan és vaga de transport i sanitat, i també deu ser una estratègia a nivell polític de camuflar les dades reals, no?
3: Pues no sé.
7: Jo no sé si m'incorporo tard. Bona nit a totes. Sí, com una bona imperfecta.
6: Que venies a treballar.
7: Sí, bueno, venia de fer feina, eh?
6: Que, ja diu, no, no.
7: Estava
6: ja
7: treballant. No, estava treballant. Puc dir-ho. Estava a l'hotel, però estava fent reunió de política. No, jo volia... No sé si heu parlat dels motius de la vaga
3: ara,
7: o què.
3: Ara s'han enumerat, però...
7: No, sí. Val, no, jo volia explicar-vos... volia preguntar-vos, explicar-vos, no. No ets a parlar jo. No, que si no, no callaré. No, jo volia que ens expliquéssiu, no? Una miqueta com qui ens estigui escoltant i sigui família, tingui nens o adolescents amb edat escolar, una miqueta perquè les famílies entenguem el motiu d'aquesta vaga i no reduïm a la forma o a la frase fàcil de esteu fent vaga perquè voleu cobrar més, i una miqueta com perquè a veure si, no, les famílies, perquè hauríem de totes les famílies de l'escola defensar la vaga que esteu fent, no? I segurament no deuen haver-hi, no totes les famílies deuen estar defensant o donant-vos suport. No, deu haver-hi de tot, no? Llavors, una miqueta com perquè ens expliqueu, no? Jo, com, si sóc una família que tinc nens a l'escola, per què hauria de donar-vos suport? No? No sé si m'explico, eh?
4: Sí.
7: Jo ho tinc claríssim, no és per mi, eh? Perquè jo, no, amb el sentit de que... No, les meves èpoques, quan tenia els nens petits, no, i estava a les AFES, al Consell Escolar i així, ja vaig passar la fase de la samarreta groga del SOS, sí, vam defensar Arenys de Mar...
4: Doncs venim d'aquí encara.
7: Arenys de Mar ens hem mobilitzat per aconseguir una tercera línia a I3 quan ens la treien i la vam aconseguir en aquell any, vull dir que vam fer, no, vam defensar l'escola en català,
3: la llengua,
7: l'estació de Barcelona, sí, per l'escola en català, però ara, no, que molts dies de vaga, que ja n'heu fet, n'heu de fer més mentre no aconseguiu el que demaneu, no? A veure què els explicaríeu a les famílies que ens puguin escoltar.
5: Jo crec que és molt important això que dius, que les famílies s'han d'adherir, perquè nosaltres estem lluitant pels nostres drets com a treballadores, però també els seus drets com a famílies i com a nens. Nosaltres treballem pels nens, i el que ens passa a nosaltres es reverteix a l'educació dels seus fills i filles. Vull dir que parlàvem de ràtios, parlàvem de burocràcia, parlàvem d'inclusió... Totes aquestes coses són les que patim nosaltres cada dia a l'aula. Llavors, jo fa 25 anys que treballo, des del 2001, som 2026, o sigui, 25 clavats, i la feina s'ha anat com multiplicant per N.000, i les mans no. Llavors, què passa? Que ara les ràtios... Hi ha gent que dius, a la meva classe hi havia 35. Clar, però ja no es movia ni 10. I després no tenies tota la diversitat que tens ara. Uh-huh. No, ara tens gent nouvinguda, que no sap parlar català, tens gent amb dificultats i amb necessitats educatives especials, que abans estaven en centres... I que a nosaltres ja ens agrada la inclusió. Però ens agrada la inclusió amb mitjans, que es pugui abordar més, perquè ara tenim les mateixes mans, però tenim més diversitat a l'aula. Llavors, si tens 5 hiperactius, 3 dislexis, un TEA,
4: o més.
5: Molt guai, però una persona. I ara fes el que puguis. Què passa? Que al final tu fas el que pots. I el que pots és atendre a qui arribes, i a qui no arribes, malauradament, es queda desatès. I si atens aquell... Malauradament, els altres és que eren 7 de tas, perquè al pop jo encara no hi soc. Soc una, i llavors o estàs aquí o estàs allà. I si has de fer... Ara no tenim llibres, molt bé, però tot això, el material s'ha de fer, s'ha de preparar, la burocràcia es va multiplicant per N.000, i tu continues sent la mateixa. Oi, teniu 2 hores més de... Sí, però és que el treball és molt més gran. Llavors no arribem, no nos de la vida, és un resum. I això qui ho paga? Els nens i les nenes de l'escola. És veritat que nosaltres estem reclamant més sou. Sí, evidentment, però perquè crec que... Bueno, no és que ho necessitem, és que jo sóc una treballadora del departament, igual que altra funcionària de l'Estat. I per què a València es paga més?
6: Uh-huh. Perquè clar, aquí hem de dir que a Catalunya sou els mestres...
5: Els tercers de la cua, crec, no?
6: Exacte, sí. Sou els que cobreu, sí, això, perquè la gent ens escolti. Sou els que cobreu menys de sou que la resta d'Espanya.
1: I potser on el nivell de vida és dels més elevats.
5: Clar, jo vinc de València. Soc valenciana. Uh-huh. Fa 25 anys que treballo aquí i tinc companys allà. Quan vaig començar, el meu sou era més elevat que València. Jo veia diferència. I que Balears, perquè també tinc amics, I llavors deies, bueno, tu cobres més, aquí la vida és més cara, però bueno, tanto por uno San Bruno, ja vas fent. Ara estem per darrere de València. Un lloguer allà val 500 pavos. Aquí a Arenys, per 1.000 euros no vius. Uh-huh. Llavors, tot això és com... Jo també tinc els meus drets, que si ens posem a posar la llista, igual són els, o sigui, són els últims. Nosaltres volem tot això als nostres nens i nenes perquè ens alleugereix la nostra tasca com a docent diària.
1: Bueno, és que al final tenim la sensació que no fem la nostra feina
5: clar,
1: ben feta.
5: Clar, no arribem.
6: No la podem fer bé, no la podem
1: llavors,
6: fer bé perquè
1: bueno,
6: us falten
1: tens mans. Alumnes en allà doncs, que els hauries d'atendre d'una altra manera i no pots, perquè la diversitat és tan gran que no arribes a tot. I segurament és un problema social, eh? I, però bueno, llavors hem de posar més recursos.
6: Bueno, és el que dèiem abans parlant, uh-huh. Sílvia, que vosaltres... Ja, bueno, abans també segurament hi haurien nens amb aquestes que no es veia tant, potser, però què és el que dius tu, no? Vosaltres teniu molts nens i després, clar, és el que dius, no? No pots estar per un perquè si no deixes els altres 25, per exemple. Però no pots estar, però llavors, clar, gent que dius, no?, que venen a meitat de curs, no? I no
4: saben la matrícula viva.
5: Sí, sí.
6: Clar, us falten mans.
1: Clar, i són però nens que haurien d'estar, no?, a l'hora de l'acollida fins que tinguessin doncs, però no per una mínima autonomia per incorporar-se a l'aula.
6: Clar, però no per manca de mestres, perquè mestres n'hi han d'haver-hi. El problema és manca de que no volen pagar, no?, a més gent que pugui treballar.
5: Clar, l'any vinent, per exemple, desapareixen les aules d'acollida del Maragall i sí. del Cinera.
6: Sí.
5: Però nosaltres fa una setmana,
1: han
5: dues setmanes...
1: tres alumnes del Pakistan.
5: Del Pakistan, ah, sí. Del Pakistan
4: el
5: Joan Maragall
4: també han arribat alumnes.
5: Clar, uh-huh. aquests nens i nenes no saben el català, però ni el castellà, ni el res.
6: Clar, que no
5: saben
6: poden...
5: el pakistaní, que està molt bé, però nosaltres no.
4: Cal aclarir que l'aula d'acollida per normativa és a partir de tercer, eh? A més a més. O sigui,
5: clar, però aquests nens
4: si
5: arriben a primer...
4: O, sí, sí. Si arriba un nen a primer o a segon de primària, no té dret a aula d'acollida.
6: I això?
4: Normativa sí, del
1: sí.
4: departament.
1: Mm. Normals.
5: I després aquests nens tenen 3 hores setmanals. La resta hi són a una aula ordinària en les quals tu les has d'atendre. No sé si aprendrem el pakistaní nosaltres o com ho farem. Però, clar... Llavors, el neguit de les docents és no arribem, però no arribem perquè no tenim els recursos. Està molt bé la llei d'inclusió que va posar sobre la taula, però està molt bé amb uns recursos humans.
6: Amb unes eines com han de ser.
5: Dóna'ns tots els recursos que necessitem. Fem codocència, que hi hagin dues mestres a l'aula.
1: Bueno, i que al final també no assumim tasques que tampoc ni
6: potser
1: estem formats ni tenim la... O sigui, no? Fem d'infermeres perquè controlem clar. Nens diabètics,
5: sí,
1: perquè
5: sí.
1: curem ferides, perquè canviem sondes, no? I no tenim la formació ni és una responsabilitat
5: i un
1: també,
5: neguit.
1: No? I ho fem perquè, igual. Clar, si tens un nen en allà que és diabètic i s'ha de controlar i li has de mirar el sucre i li has de donar en un moment determinat que mengi alguna cosa, doncs ho fem.
6: Bueno, clar, perquè si no, clar, no hi ha ningú que ho faria.
7: No. Aquest, el decret de l'escola inclusiva, no creieu que ha arribat un punt que ha generat l'efecte contrari i que hi ha famílies que han demanat que els seus fills vagin a escoles d'educació especial, no per una manca de, potser de confiança, però sí que han vist que de recursos...
1: Bueno, perquè al final estan més ben atesos.
7: No,
1: les ràtios
7: són més baixes.
1: Hi ha els professionals, no? Segurament hi ha un fisio, hi ha una infermera...
7: I per tant, no, s'ha generat
1: més ben atesos.
7: S'ha generat aquest efecte, no? Que el rebot, no? Que jo conec alguns casos que han demanat, fins i tot un cas que se'ls hi ha negat, i han anat fins a les últimes instàncies i ho han aconseguit. Seguit, no? Perquè ells consideraven que era el seu dret d'escollir no? A l'escola d'educació especial per això, perquè potser el seu fill dins d'una aula de 25 amb molta diversitat quedava no? diluït bueno, amb la globalitat, no? I per tant, no sé, és com...
6: És complicat.
7: És complicat, no?
1: Vull dir que la idea és bona, no?
7: Clar,
1: i que els nens estiguin integrats amb els companys
7: sí,
1: de la seva
7: és
1: edat...
7: És bo per tothom,
1: no?
7: I que, tant per uns com per als
1: exacte.
7: Altres.
1: Uh-huh. Però, clar, per fer això es necessita més recursos, doncs. Està clar. O sigui, no poden haver-hi nens que estaven en una escola d'educació especial, en una aula ordinària... igual que abans, sense cap mena de recurs més.
5: I nosaltres hem parlat de coses que igual, jo que sé, una dislèxia el pot tenir, però que hi ha coses uh-huh. molt greus que dius, és que jo tinc aquí un nen amb una dificultat de moviment i no tens ningú. Uh-huh. I dius, és que jo l'he de portar al lavabo, l'he d'ajudar, l'he de moure, i tens una vetlladora que
7: això,
5: ve...
7: Això, anem a parlar de les hores de les vetlladores. No. Anem a parlar,
4: no? No només jo parlaria de les hores, sinó aquí per... Sí, de quines empreses estem parlant, les vetlladores. Sí, sí, primer, sí. Que seria, hauria de ser personal del departament, uh-huh. això d'entrada.
7: No personal externalitzat.
4: No personal externalitzat, que a més està més precari. Uh-huh. No? Personal d'atenció educativa, uh-huh. vale? Les vetlladores que estan, per mi estarien dins del personal de PAE, no? Això d'entrada. Vale? I després les hores, que a més ha hagut un canvi i possiblement hi haurà retallada d'hores.
7: Imagina't, ja us han dit. Sí. Perquè,
4: perquè només
1: les
4: es valoraran...
1: Hores, o sigui, ells no, fan un estudi, no? Tu dius quants nens tens que necessiten vetlladora i llavors t'adjudiquen unes hores a l'escola. I tu tens la responsabilitat
7: de repartir-les.
1: Aquest nen n'hi toquen 4, aquest nen n'hi toquen 1, aquesta nena... Aquest i quan s'acaben les hores, s'acaben.
7: Vale, però expliqueu-ho.
4: I a més, el canvi d'aquest, en principi, per al curs vinent, és que aquesta avaluació de necessitat d'hores de vetlladora serà només a I3, o sigui, quan entri la criatura a I3, i al sortir canvi d'etapa per a l'institut. És a dir...
7: La valoració de les hores, eh?
4: És a dir,
7: o sigui... sí.
4: Que... qualsevol criatura...
5: Lo que passa per el camí, no?
4: Allà, tu ja...
7: Ah, d'acord. O sigui, un nen que ja a I3 ja sabem que té dificultats, sí? Perquè ve d'un CDIAP i sabem que hi ha unes dificultats. Hi ha una valoració a I3.
4: Hi ha una valoració, sí.
7: Val. Però un nen que a I3 no presenta indicadors de cap dificultat, no? I apareixen les dificultats a un primer o un segon. No es podrà fer una valoració?
4: El que s'han dit és que hi haurà valoració quan comencin a I3 i la valoració a final de 6è o principis quan estiguin ja a l'institut, hi haurà una altra valoració. La resta de l'etapa, sí, de l'escolaritat, no.
7: Jo sóc una família que el meu fill... Home, m'enfado, no? Vaig al... Bueno, clar, perfecte. Monto un pollo, no?
4: Això s'ho haurien de fer les famílies.
7: No, clar, sí, no. Sí, sí.
5: Això estem fent mal.
7: Sí, sí, vull
4: dir que... Això s'ho haurien de fer les famílies, també, que ja són el departament, perquè qui més fa cas al departament són les famílies. Sí.
7: Però ens devem créixer poc, no, les famílies? Perquè, sí. No? Sí. Jo crec que... O potser desconeixem els nostres drets.
4: Just anava a dir això.
7: No? O, per exemple, que tu... que el teu fill tingui necessitat de que l'EAP no? faci una observació i et digui la pròpia escola que hi ha una llista d'espera, no? O que hi hagi
1: que
7: unes
1: si
7: hores...
1: Si pots fer-ho per privat, ho facis això, per privat, no? I si no t'hauràs d'esperar...
7: I les proves diagnòstiques, doncs, si tens un bon sou, les pots pagar, però si no tens un bon sou, el teu fill no té un diagnòstic.
4: Totalment
7: i, per tant, hi ha una hipòtesi, no?, del que podria ser, no? Confon les lletres, potser té dislèxia, però no ho sabem segur. I les hores de vetlladora, torno, eh? No? Explica'm-me com ho funciona. O sigui, un nen té una necessitat i posem que té necessitat de 20 hores. No són moltes.
1: 20 hores? Tota l'escola, Judit.
7: No, perdona. No, no, no. El nen té necessitat de 20 hores, sí? Sí? Vale. Perquè té un nen amb una paràlisi cerebral que va amb cadira de rodes. Uh-huh. Sí? Anem a posar una cas motriu o una no? O anem a posar un TEA, no? Un nen amb un diagnòstic de TEA, que té necessitats d'estar acompanyat sempre. Uh-huh. El departament no dona 20 hores per aquell nen, no? No. Val, llavors, en dona unes en global, que la direcció, no? L'equip directiu ha de repartir, que el que fan és que entren en una guerra, no? Perquè jo vull que el meu fill tingui moltes hores, però tu, que ets la mare de... un altre nen o un altre nen amb altres dificultats també vols hores, no? I no estem creant un conflicte entre famílies.
5: Perquè les famílies no saben ni com es reparteixen, tampoc saben ni com es fa ni com no es fa. Però això que parlaves de mobilitat, l'Esther i jo hem treballat juntes a Dosrius i teníem una nena de cadira de rodes. I a més una nena no de cadira de rodes que podia moure's per ella mateixa, sinó que necessitava algú. Quantes hores tenia?
4: Jo no recordo, però sí que recordo haver... Perquè ja fa uns anys, això. O sigui, el detall no el recordo, però sí que les mestres es van haver d'organitzar perquè no hi havia prou hores per portar-la al lavabo, per exemple.
5: Uh-huh. Igual teníem, no sé, no m'ho invento, 5 a les, no sé, o 6, o sigui, venien a fer canvis. Anem a baixar les escales, doncs venien, baixaven les escales al pati, o es quedaven a l'hora de l'esmorzar amb ella, coses així, però mentre hi havia algú a l'aula, estaves amb una nena a l'aula i poques vegades tenies un recurs i és una nena que no té mobilitat, que... coses greus, uh-huh. greus que... I tenim 24 més.
7: Clar, sí, sí.
5: Com ho fem? Per totes aquestes coses creiem que les famílies haurien d'adherir-se a la nostra guerra i sembla que nosaltres estem fent les coses per benefici propi. I sí, també per benefici propi, però per elles, sobretot. Perquè això reverteix a l'educació del teu fill i filla. És que el meu fill no té necessitats, ja, però és que jo estic més per les necessitats, potser, i la teva fill, el fill o filla no té l'educació que podria tenir, perquè jo no puc estar 100% per ell.
7: Sí, sí, no només és per, no? Clar, no només és per beneficiar l'escola inclusiva, sinó és per tota l'aula i per tota la dinàmica de l'escola.
5: Del PAC.
1: I secundària, que no tenim aquí a ningú, però bueno, secundària també hi ha molt de seguiment, hi ha el sindicat no, concret de secundària, sí, i clar, és que a secundària la cosa encara s'agreuja més.
4: Pujant ràtios, els alumnes i les alumnes estan en una edat complicada, no?
1: Exacte, sí, sí, sí.
4: Qui més no, i qui no? La majoria passaran de transitar aquestes edats, però és complicat, no?
7: Sí, sí, l'adolescència ja és una, no? Una etapa de risc.
1: No, ja hi ha els alumnes que no volen estudiar però estan allà fins als 16, no? Vull dir que també...
5: Justament aquest curs no han reduït una línia.
7: A l'institut.
5: Els tres turons, sí, el primer.
1: Bueno, sí. Ara s'està fent mobilitzacions i així, perquè
4: I no
1: el curs que ve n'hi hagi 4.
4: Gràcies a la pressió de les famílies, és que tinc entès que
7: no,
4: sí.
7: Estem parlant del curs, del curs que estem fent ara, del curs que acabem es va reduir una línia de primer d'ESO i, per tant, no, a nivell de ràtios i de matrícula viva, doncs també.
1: Són 30, 30,
7: no? I, per tant, començar un primer de l'ESO amb tants alumnes per aula, quan és un canvi d'etapa, adolescència, sí, no? Adaptació... un nou centre, un nou funcionament, era una bomba.
3: Perdoneu, jo vull que parlem, perquè no s'ha dit en cap moment, del tema de les mesures que esteu fent de pressió cap al departament per acabar les vostres reivindicacions, no? Vull que expliqueu una mica perquè les famílies també ho entenguin, les mesures
4: de pressió. Jo, personalment, Esther, com a mi, com a mesura de pressió, el que més m'agrada és la vaga. O sigui, i sortir al carrer. Penso que és el que més visibilitat té, d'acord? Jo sé que és un sacrifici, no?, econòmic, però crec que haurien de ser moltes més fent-la, d'acord? La mesura estrella, que la que tu estàs parlant, tot i que no m'has dit...
3: Jo dic perquè n'he sentit diverses, eh? Sí. Llavors estaria bé que es comentessin, perquè les famílies també sàpiguen què pot passar el curs que ve.
4: Hi ha una mesura de pressió, que és la de no sortides, no colònies, així com titular, no? Després cada centre, més o menys, ha concretat el no colònies, està clar, no? Però el no sortides, doncs, cada centre ha especificat... Tenia malament el micro. Cada centre ha especificat... Gràcies. Que no sigui fora d'horari... Vale, però serien no sortides. En alguns centres és sense tocar, en altres han decidit que tampoc per l'entorn, que hi hagi una despesa econòmica. Vale? Això, les clauses, més o menys, han decidit, dins d'aquesta mesura, doncs han concretat des de la seva realitat. Uh-huh. No? Aquesta seria una mesura, però sí que és veritat que s'estan portant a... Hi ha altres mesures,
3: per exemple,
4: que hi ha campanyes globals que li estan
3: dient. No?
4: Com a mesures globals, que campanyes globals estan, per exemple, la de aules que cremen, que s'està engegant ara, val? Que és monitoritzar les aules, les temperatures de les aules, perquè en principi hi ha una normativa que em sembla que és a partir de 27 graus que en el lloc de treball es considera que ja no és un lloc adequat.
1: Sí, uh-huh.
4: Sí. I es poden suspendre les classes. Per tant, hi ha una campanya global que hi ha pocs centres de moment. O sigui, fa poc hi ha una dificultat tècnica també, perquè no sé quina mena de sensors, que jo no controlo, s'han de posar i s'ha de veure amb un programa. Després, no sé si me'n recordaré de totes, que m'ha aixecat molt d'hora.
1: Bueno, hi ha el tema de la burocràcia, no? També amb els informes de final de curs.
3: No fer informes, no?
1: No, fer informes sí, però només fer nota. No fer els comentaris.
3: Però tampoc trimestrals, no? He sentit. O sigui, només una final de curs...
1: Bueno, sí, pot ser que només, com que representa que només obligatori és fer una avaluació, doncs fer-la només a final de curs. Sí. Ara, com que ja estem a final de curs, seria ara aquest últim trimestre fer només la nota i no fer els comentaris, que en realitat que són el que no, les famílies més valoren, no? Perquè és on t'expliques més les coses dels nens, i a nosaltres ens porten moltíssimes hores que les fem a casa. Uh-huh. No? Vull dir, no les tenim a l'escola per fer els informes. Llavors, són hores que dediquem a les tardes, al cap de setmana, doncs això també és una mesura que moltes escoles també faran aquest final de curs.
5: I la raó de les sortides i les colònies, que és el tema més estrella, com dèiem, no? I el que més preocupa les famílies, no perquè reverteix els seus fills i filles, és perquè nosaltres, quan anem, per exemple, de colònies, fem totes les hores. Clar. I totes les hores, és que les famílies igual, se'n van, però jo treballo 24 hores. Vol dir que si un nen a les 4 de la matinada li passa alguna cosa... Serà la tutora o les mestres que hem anat de colònies qui ens aixequem. Mm. I qui treballem, o sigui, estem dia, nit, i no són remunerades. Mm. Qualsevol treballador extern, quan se'n va a fer un viatge, li paguen les dietes, li paguen la nocturnitat, li paguen... a nosaltres, i no és perquè no ens ho paguin, és perquè nosaltres hem anat donant... I abans es pagaven, fa molt de temps es pagaven les colònies.
3: És que no té sentit que no es paguin,
5: no.
3: Per mi, eh?
5: Nosaltres no rebem ni un cèntim.
3: El meu parer,
5: que no té sentit. Bueno, rebem el nostre sou normal, i també els 4 dies. I amb
3: però
5: això,
3: vull dir, teniu la responsabilitat les 24
5: hores. A banda de la responsabilitat,
3: hores.
5: Que sempre l'hem tinguda, però tu deixes la teva família. Tant. Deixes el teu fill o no sé què, pagues els cangurs... per tu és una despesa econòmica marxar de colònies i que deixes tot... I no passa res, i ho hem fet, i a mi m'encanten. I no fer sortides i no fer colònies, jo crec que a tots els docents...
1: Ens sap molt greu.
5: Però és la partida que aquí, quan toquen la butxaca, el departament m'ho fitxa.
3: I és que ho veig més aquí, no? Clar, que totes les...
1: Sí. Això afecta les cases de colònies, els autocars... Sí, que els altres col·lectius...
7: Ja va passar, no? Va passar el 2005, amb la sisena hora, no?
5: Exacte.
7: Es va prendre la mateixa mesura.
5: No, va ser la intensiva.
7: Doncs sí. Jo recordo estar al Consell del Maragall i no, jo no recordava que la...
5: Era un any que van decidir que el juny no fèiem intensiva i que hauríem de venir anar tot el juny, matí i tarda. I llavors van dir, no passa res.
7: Com però, però amb la sisena hora també va haver-hi una mesura, no?, similar.
5: Però no va ser aquella.
7: No?
4: Jo no me'n recordo, però crec que si va passar alguna cosa. Jo volia afegir, a part del tema del no cobrar, que ara dins d'aquest acord que entre nosaltres li diem l'acord de les gambes, ¿vale? Una de les coses és que cobraríem 150 euros en les colònies. Perdó. Sorry.
1: 50
4: a la nit, que no sé si algú ha calculat, em sembla des de quarts de 5 que pleguem, en condicions normals, no?
1: No arriben a 3 euros, no?
4: Sí, una cosa així. Però a més, una altra cosa que crec que això no s'ha publicitat gaire és que hi ha una responsabilitat jurídica, vale, que si passa alguna cosa a les colònies o qualsevol sortida, el departament es deixa sols davant d'un jutge i davant de qualsevol cosa jurídica, ens deixa sols. O sigui, la responsabilitat és nostra.
1: Bueno, que us
3: teniu responsabilitat a títol personal sí. I no com a docent i
4: exacte.
3: Que el departament us recolzaria en el cas de que d'allò, no?
4: O sigui, que imagineu-se la responsabilitat.
5: Hi ha hagut
4: o sigui, ja
5: un cas...
4: No estem parlant de diners, estem parlant d'una cosa molt seriosa.
5: Fa molt poc, i jo ho sé bueno, de primària, però clar, com tinc companyes que treballen
3: sí,
5: a València, que bueno, va haver-hi, no, era una sortida de més d'un dia i el nen es va morir, crec que era de l'institut.
7: Sí,
5: i llavors
7: era amb un viatge a l'estranger, no?
5: Exacte. I els han acusat d'homicidi i un procedent als tutors, bueno, a la gent que els acompanyava. Pues que no té passi nada, o sigui, jo moro com a persona... em moro si el nen li passa alguna cosa i després si m'acusen de... dius, pobre de mi, yeah. Jo estava fent la meva feina o com podia, no? Vull llavors que... totes aquestes no. Responsabilitats bueno, que algú ens cobreixi, si més
3: sí,
5: no.
3: Sí, hem d'estar assegurades, sí.
5: clar, les famílies tot això no ho saben i ho entenem, no? Però que aquesta mirada, que nosaltres tenim la cara bé, clar, ens fem responsables i hem anat carregant, sí. No? I fent-ho, i perquè ens agrada i perquè creiem en el que fem. Però al final dius, ja, però també va, no? I si passa alguna cosa? No, jo m'aporto un nen diabètic, ja, però si li entra un xungo, què faig jo, pobre de mi? Que no he vist un diabètic en ma vida. No? Ja tens altres coses i tens
7: mesures. Però el departament mesures. Tampoc et cobreix que el nen diabètic no. No, tampoc garanteix el dret dels nens no? Sigui diabètic o sigui... O, no? No. Per tant, quan l'escola programa unes excursions, aquestes excursions o aquestes sortides no són inclusives. No? Igual que no és inclusiu el menjador, no? Igual que tampoc és inclusiu les activitats extraescolars, no? Perquè el cost del monitor extra perquè aquell nen pugui fer, no? L'activitat extraescolar o el menjador, les hores de menjador, no? És horari escolar, però no és horari lectiu i per tant no hi ha suport de vetllador amb horari de menjador.
5: No, normalment...
7: Llavors, escola inclusiva és inclusiva o pretén ser inclusiva
5: estonetes.
7: Sí, i depèn de qui pagui. Tinc 3 filles que di menjador. No, pot ser que me vingui fins a tot una beca de menjador aprovada, però després no la puc aplicar, no la puc, no la puc utilitzar perquè el meu fill no té cobert el que necessita durant l'estona de menjador.
5: Clar,
7: és aquella incoherència que...
4: Hem tingut casos... Té moltes, d'aquestes.
7: Sí, sí, sí, sí, però clar, jo des del punt de vista... Estic, no, em poso sempre al punt de vista de família
4: sí.
7: I penso, hòstia, és que això és per anar al síndic de greuges. Que suposo que espero i desitjo que moltes famílies puguin anar-hi no, a reclamar pues, això, no? El tema del menjador, de les excursions, entre altres coses, l'atenció a l'aula també, però pues, una discriminació feta per al propi departament.
5: Clar, que nosaltres al final l'acabem cobrint com a escola, que dius, tens un nen així, doncs ja amplies... O
1: la... Ho assumeix l'escola.
5: I assumeixes l'escola.
1: Perquè tu demanes al departament...
7: A l'estona de menjador, per exemple.
1: No, per exemple, quan anem a Colònia, excursions. Si ens portem un nen amb diabètic... No?
7: I tu t'emportes un suport extra.
5: Tu pagues el monitoratge d'aquella persona extra que ve i que és d'una persona de l'associació
1: formada que està
6: en el menjador només les cuineres han de saber qui no pot menjar aquest tipus, quines al·lèrgies tenen, quines intoleràncies, llavors hi es posen, a part del menjar que fan a tots els nens, posen a cada nen amb el nom.
7: Ja, però estem parlant d'aquí, o sigui, estem parlant de la part de cuina.
6: Sí, sí.
7: Naturalment, no? Suposo que s'ha de garantir que hi hagi tantes dietes com allò, igual que intoleràncies, al·lèrgies,
6: sí,
7: això.
6: Sí, sí.
7: No, jo parlo de les hores d'atenció, no? O sigui, en el menjador hi ha un nen.
6: Ah, no, jo tenia un nen.
7: Però no hi ha un suport extraordinari.
6: No, jo estava jo sola amb 23 nens de 24.
3: Però era una empresa, no era el departament.
6: Clar, no, és una empresa, però és igual, però tenia 20, ja. De 24, de 23 nens que tenia jo sola en el menjador, un tenia autisme d'allò i ja havia d'estar per tots, jo.
7: I la família té dret,
6: que
7: no?
6: Que vingui bé, que no volia menjar... Que
7: es posava... I el nen té dret a anar a l'excursió on sigui,
6: es posava sota la taula, a cridar,
7: i té dret
6: a
7: quedar-se al menjador. I tindria dret també a fer cridats escolars. Per això tampoc està cobert.
6: No.
7: No?
6: No.
7: Igual que les hores d'acollida o no, anem a parlar de serveis complementaris.
4: Si no estan
3: si no
4: cobertes...
3: Està l'aula...
7: Si no ho està l'aula...
3: Imagina't en una fora...
4: Si no està cobert en l'àrea lectiu...
6: Clar.
4: Doncs...
6: L'altre que tampoc, evidentment.
7: Jo he vist a les xarxes avui, no, només he pogut mirar una estoneta, però una de les mesures que ara la Cristina us preguntava, quines mesures, alguna escola que ha comunicat que tancava xarxes.
4: Sí, també.
7: Que no publicava,
4: no
7: publicaria en xarxes, ni jo entenc, per tant, ni fotos o ni informacions del que es va fer el dia a dia.
1: També
7: o...
1: no respondre correus fora d'horari nostre de laboral, no? Perquè ara, com que tot és no, immediatesa, tal, no? T'arriba a les 7 de la tarda un correu d'una família o d'un alumne mateix que et pregunta alguna coseta dels deures... I, bueno, i li contestem, no? Vale, que també estàs amb el mòbil, t'arriba, tal... Doncs
4: el mòbil personal, també s'ha de dir.
1: El mòbil personal. Bueno, doncs tampoc. Limitar-ho, doncs, a l'horari laboral.
6: En horaris laborals.
4: Després hi ha una altra campanya global que també no fa gaire que ha començat. Si no m'equivoco, va ser arrel del que va passar a Mataró, a Rocafonda, la teulada del Rocafonda se va enfonsar. Afortunadament, crec que va ser de matinada, perquè si no hagués sigut molt greu. I també arrel de...
5: Escoles que cauen, no?
4: Sí, la campanya global es diu Escoles que cauen. També va ser arrel de quan van... la campanya estrella de la New Bow del departament de posar Mossos de paisà dins dels instituts perquè portaran la solució de tot. Vale. Doncs un dels centres, que és de l'Hospitalet, que jo de cor soc de l'Hospitalet de Llobregat, van començar a enviar fotos del centre, crec que es diu el Margarita Xirgu, està destrossat per dins. I a partir d'aquí, a les mateixos grups de docents van començar a enviar fotos de centres educatius en mal estat. I a partir d'aquí ha nascut aquesta campanya d'escoles que cauen. Mm-hmm. També és una altra. Denunciar com estan les escoles. Aquí podríem dir, no? Per exemple, el Joan Maragall seria una, no? Vale. Aquesta també és una altra. Hi ha més, eh? O sigui, no me'n recordo de més.
7: Però hi ha més, ho sento. Que comentaves el tema dels llibres?
3: Sí, de no comprar llibres, no? Però també ho veig com a pressió per les empreses. Sí, de text.
5: Però aquesta...
4: Jo aquesta com a campanya global no la conec, eh?
5: No, però ha sonat a les xarxes de...
4: Però sí, ha sonat.
5: De la vaga, sí.
4: Jo no conec cap centre que s'hagi adherit, però hi ha 2.000 i pico centres, o sigui que tampoc puc dir...
3: Hi ha molta diversitat, sí. També.
1: Bueno, i a partir d'ara què? No, les properes mobilitzacions, no?
5: Dimarts vinent.
1: Dimarts vinent.
3: El 27, pot ser, de maig?
5: 12, 19, 27, 28 i 5 de juny. Vale. Són les nostres de...
3: Ara, d'aquestes dates generals properes,
1: territori. Hi ha dues més de nivell de Catalunya i dues més només de la zona del Maresme, Vallès Oriental, no? O sigui, les zones
6: més properes.
1: S'han diversificat. Demà, no sé si n'hi ha, però dijous
4: demà
1: hi ha, sí, no?
4: Baix Llobregat,
1: zona?
4: Baix Llobregat, Penedès, diria. Uh-huh. I el dijous em sembla que Garrotxa o Girona, sí. O... Girona, diria. Uh-huh. Sencera.
3: La província.
4: Sí. Sí, però no me la sé.
1: Girona,
4: perquè
1: clar, hi ha 17 convocatòries, eh? Girona i Catalunya Central, crec que van
4: pot
1: junts.
4: Ser, sí. Sí, sí.
3: Molt bé.
1: Bueno, a veure. Hem de dir que el seguiment de les famílies també cada vegada el recolzament és més gran. Jo crec que també cada vegada estan més informades, no? I també dels mitjans de comunicació i tot, no? Perquè avui, per exemple, el Maragall, no sé si tens dades o així, però el Cinera, de les tres vagues que hem fet, avui la quantitat d'alumnats era molt poqueta. Vull dir que les famílies cada vegada, doncs, ens donen més suport i al final, bueno, i també potser veuen, doncs, que és una lluita també que han de fer elles, que al final no és dels docents, sinó que és de tota la comunitat educativa.
4: Bueno, una de les coses positives, a banda de l'organització que hem aconseguit, no? A nivell de tot el territori, no? D'assemblees, assemblees de centre, assemblees territorials i l'Assemblea de Catalunya, és que aquí hem de fer també una autocrítica, no? No per voler calmar les famílies quan tu fas una reunió, no? Perquè estigui, no? I parles de la seva criatura, no? I tu vols que aquella família estigui tranquil·la i vols atendre aquella criatura el millor possible. Doncs el que no hem estat fent anteriorment és informar de la realitat, no? De les escoles, i jo crec que això és una cosa positiva que està passant arrel d'aquestes mobilitzacions, que les mestres estem explicant com estem a dins de les aules. Mm-hmm. I això també està bé, perquè jo crec que deu ser molt difícil imaginar-te una cosa, no, a l'altra banda de la paret, no? Mm-hmm. De les, sí, parets.
1: No? Després també, no, quan obrim l'escola i fem les celebracions, no? Cantades de Nadal, no? Setmana Cultural Sant Jordi, no? Ho fem tot bonic i, clar, bé, no? Sí, i ens deixem allà la pell. I la veritat és que les famílies venen i estan encantades, no? De veure, no, com treballem i lo feliços que estan els alumnes. I és veritat que potser aquesta part no l'hem explicat
4: prou bé.
5: Sí. De fet, quan hi ha cops que s'hi fa sortides, una cosa que es feia era que les famílies t'acompanyessin per fer sortides. I quan es va començar a fer, ja fa molts anys, jo crec que ho vaig fer en el Maragall la primera vegada.
6: Sí,
5: Maragall,
6: hi havia
5: una bossa, un
6: grup,
5: no?
6: Una bossa, sí,
5: i a Dorrius també es feia. Clar, veien i deien, ah, però això ho feu, clar. Ah, però no ho seieu a dinar? Sí, clar, amb el tàper aquí vigilant els 20, els 50 que tens. Ah, però després no tenim... No, no, i arribaven el dia següent. Esgotats. Ui, estic morta de la sortida. Ja, doncs això és la realitat. I clar, tu t'imagines que vas allí de guatxis a veure una sortida i no estàs allí quieto, no sé què, no sé quantos, controlant tot. I quan veuen, no, això, la cara ve, i dius, ah, Jo? Sí. O l'altre dia que vam anar amb tren fins a Mataró. Clar, no és anar amb tren, és controlar 25 nens, no sé què, que pugin, que baixin, que no sé què.
6: Que no es tanqui les portes abans.
5: Clar, el divendres jo vaig semblar que m'havia passat un camió per sobre.
1: També tenia una contractura aquí d'estar en tensió tot el dia, comptant nens allà al vagó.
5: Ayer, sí, sí, això no es veu, no? Fins que no ho vius. I després les famílies deien, ah, no, però marxem, però... Tal.
7: Bueno, sempre ho dieu, punt, no? El col·lectiu de mestres i de, i, no? I de tant de primària com de secundària, quan la gent us diu, ops, que teniu dos mesos i mig de vacances, sí. No? Que això li sempre en broma, no? La nostra Sílvia sempre li diem, Sílvia, setmana que ve vacances,
1: De fet, les imperfectes fem la calendari temporada, escolar. Fem calendari escolar. Nosaltres fem les vacances de Nadal, setmanes de Nadal, juny acabem...
7: Perquè ens volem equiparar al col·lectiu de més... Però sempre que, no? Sempre que algú diu això en una tertúlia, en un... No? al carrer, sempre dieu, no? Veniu, hauríeu de venir un dia, no? Per veure això com...
5: I una setmaneta,
7: no? Totes les hores.
5: una setmaneta així, no? Bé, estaria guai que veiéssiu la realitat, no passa res, una cadireta i veieu què passa.
7: I a la consellera també, no?
5: I després, encantada, jo, les meves portes sempre estan obertes a qualsevol que vingui, que vegi la realitat i després que valori. Ja està.

0: sí, no, no,
1: però vull dir que clar, dius, ai, sí, no pots dir a un, ah, si vols viure bé, sigues mestre. Però, dius, no, no, no va així.
2: Ja ha quedat desfasada, aquesta.
3: Sí, sí.
4: Doncs molt bé, doncs ara que ja han passat l'hora
1: de sortir. Ens hem enterat, ja. Ens
3: hem enterat, ja. Ens hem enterat, ja. Ens hem
4: enterat, ja. Hauríeu parlat de futbol, no?
2: Ens heu dit que 15 minuts, no?
3: No hi ha parlat de l'hora.
2: Jo tampoc m'has fallat.
3: Bé, no, heu estat fallant, no?
0: Perquè pensava que vindries una samarreta.
4: Doncs
0: ja, perquè ja, no? Vull dir, l'any demà ja anaves amb la samarreta o no?
4: Aquell dia anava amb la samarreta.
0: I l'any demà també, els adolescents l'any demà van anar a l'institut amb la samarreta del Barça.
4: Bueno, podia haver anat a treballar amb la samarreta, sí, però no, no vaig anar.
0: Vale, però estàs contenta? Però,
4: home, molt.
0: Va,
4: molt,
0: tenim molt, molt, 10 segons per dir bona nit.
3: Doncs res, acomiadem. Eh? Acomiadem.
4: Sí, home, sí, acomiadem. Bueno, però ara ja està, que es quedin fins que...
3: Aquest... No, sí, clar, sí. Sí, sí. Ja està, que moltes Esther, gràcies
4: Esther per dir. Llúcia. Mira, però ja ho pots dir-ho tu.
3: Llúcia. Sí, ja. Llúcia i Esther, moltes gràcies per haver vingut i que continuï la lluita i a veure si aconseguim lluitant el que necessitem.
4: Bona nit a tothom.
1: Vinga. Bona nit.
4: Adéu.
5: Notícies en xarxa.
6: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. La dona ingressada a la CAN sospitosa d'antivirus ha donat negatiu a la tercera prova PCR. Des d'ara passa a considerar-se contacte i seguirà fent quarantena al mateix hospital alicantí on es troba, segons el Ministeri de Sanitat. Serà sotmesa a una nova PCR als 7 dies des del seu ingrés que va tenir lloc divendres passat. La dona, de 32 anys, això sí, continua asimptomàtica. I no deixem el tema perquè aquesta tarda la Comissió de Salut Pública ha actualitzat el protocol de gestió davant del brot d'antivirus i ha decidit endarrerir del 6 al 10 de maig, el dia 0 de l'inici de la quarantena de les 14 persones que estan aïllades a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid. També ha determinat que els que donin negatiu a la PCR del 7è dia podran rebre visites externes utilitzant un equip de protecció individual adequat i podran fer sortides supervisades, sempre amb l'ús obligatori de la mascareta FFP2. Els pacients confirmats amb símptomes del virus restaran aïllats fins a la recuperació clínica total. I demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran a 4:45 de la tarda a la Comissió d'Interior del Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres. La consellera i portaveu Sílvia Paneque n'ha parlat avui i ha dit que en un sistema democràtic no hi ha ingerències ni directrius polítiques en l'àmbit de la seguretat, sinó que són direccions operatives.
7: En aquesta i en totes les operacions, la naturalesa o la decisió es pren estrictament des d'un punt de vista operatiu. En aquesta i en d'altres que més hem pogut parlar en diferents rodes de premsa. Què vol dir això? Vol dir que són els comandaments policials qui decideixen l'oportunitat i la proporcionalitat sense cap mena de directriu política.
6: I Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de pluges intenses que ha afectat aquesta tarda bona part de Catalunya i finalitza també l'alerta Inuncat. Els bombers han fet una 60 de sortides fins a les 7 de la tarda i hi ha hagut prop d'un centenar d'incidents per pluges. El telèfon 112 ha rebut 215 trucades. Les comarques més afectades han estat el Barcelonès, el Baix Llobregat i els dos Vallesos. La pluja en alguns indrets ha anat acompanyada de calamarsa, com a Collbató, Vacarisses, Piera, Esparreguera, Sant Cugat o l'Hospitalet, entre d'altres. Hi ha danys a finques de fruiters a almenys a 8 municipis de Ponent i es manté tallada la B-112 a Collbató i Montserrat per esllavissades. I ajuntaments d'arreu del país s'interessen per un dispositiu d'atenció de seguretat feminista creat a Altafulla. És un sistema que funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en uns segons.
5: Ràdio Arenys.

0: La Caixa Tonta, amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria.
1: Què tal, com esteu? Benvinguts una setmana més a La Caixa Tonta, aquest programa que fem des de Ràdio Arenys per la xarxa de comunicació local. Un programa que, com sempre, el que intenta és fer-te veure la televisió d'una altra manera. Com sempre, donant les gràcies a totes les emissores que ens feu confiança perquè cada setmana doncs, feu que aquest programa arribi més i més lluny.

saber què tenim avui al programa? Doncs atents i atentes, perquè ara us ho expliquem. Let's go for a walk.

0: podeu perdre. Amb ell parlarem de la seva trajectòria i d'aquest foraster especial. També tindrem amb l'assumpte Vitòria, que amb ella parlarem de la història de la tele, com sempre, no us ho podeu perdre. I el nostre estimadíssim Toni Rovira, amb la seva secció del Toni Rovira i tu. Recordeu també que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials buscant la Caixa Tonta Ràdio. Allà ens hi trobareu, a totes les xarxes, no us ho perdeu. I res, nosaltres comencem ja perquè, escolta'm, se'ns cobrà l'arròs i no pot ser. Vinga, comencem. Benvinguts, benvingudes.
1: Saps que la tele abans era en blanc i negre? I que només hi havia un canal? La Caixa Tonta també té una història. La seva.
0: Doncs ara és el moment, com sempre, de repassar la història de la tele amb la nostra estimadíssima Assumpta Vitòria. Assumpta, què tal? Com estàs?
2: Doncs bé, molt bé. Mira, buscant coses... I he trobat...
0: En el baúl de los recuerdos, Assumpta, buscando.
2: En el baúl de los recuerdos, los libros de los recuerdos, perquè l'altre dia vaig veure en el programa del Dani Rovira...
0: Sí, aquest que fa nou.
2: Que fa nou, que per cert ho fa bastant bé,
0: eh? Sí.
2: I llavors va fer com un... Ha fet com un corto amb intel·ligència artificial.
0: Fixa't.
2: L'Albert Pla, que és molt llesc, que et sembla molt raro, però és estupendo, l'Albert Pla.
0: El tio té un coco. Té un coco important, eh?
2: Doncs aquest curt està fet amb intel·ligència artificial sense que hagi anat a rodar el Dani Rovira.
0: Imagina't.
2: I ho fan ells dos com si fossin uns nàufragos. Molt maco.
0: Mira.
2: Doncs, vale.
0: Què dius, què dius?
2: Mirant en el llibre, he trobat que l'Albert Pla, l'any agafa't,
0: Atenció.
2: El marzo de 1990,
0: sí,
2: va fer un recital al Palau de la Música. Que sembla que no hagi fet mai res, però mira,
0: el
2: 90...
0: Imagina't si ha plogut.
2: Aquí. Va ser un concert que va aixecar molta expectació i Televisió Espanyola ho va firmar i diu que al llarg del programa va cantar molts temes del seu primer disco, acompanyat de 5 músics i sentat amb un sofà, que per això també m'agradava dir-ho, d'orelles, com lo del Risto, o sigui, que jo vaig inventar l'Albert Pla.
0: Imagina't, doncs, què et sembla si escoltem una cançó, un fragment d'aquest disc que es diu Papa, jo vull ser torero, que va ser molt famosa.
2: Clar, ja havia inventat el sofà orejero.
0: Imagina't.
2: I fixa't tu,
0: Doncs mira, escoltem una mica l'Albert Pla.

0: Escoltàvem l'Albert Pla amb un dels seus temes més coneguts d'aquest disc, que comentava precisament l'assumpte. Assumpte, què més tenim?
1: És que fa molta gràcia. Home. Després té una altra història que tampoc suposo que es recorda molt, per això ho fem venir a la memòria, que era un homenatge d'una sèrie de programes de rumba,
0: sí,
1: que es van fer en directe.
0: Correcte.
1: Amb homenatge al Gato Pérez.
0: Exacte.
1: Al barri de Gràcia de Barcelona, que era on va néixer el Pescadilla.
0: Correcte, el pare de la Lolita i
1: de la Lolita, i on Rosario vivia la Lola Flores, també.
0: Exacte, exacte. Un dels iniciadors i precursors de la rumba catalana, eh?
1: Exacte, i el Moncho també, eh?
0: També, el Moncho era més de boleros. Però sí, sí.
1: Sí, però també vivia en aquest carrer.
0: Exacte, sí, sí.
1: També
0: sí.
1: Vivia al mateix carrer.
0: Correcte. Doncs què et sembla si escoltem una miqueta d'aquest programa amb el Gato Pérez?
1: Home, hombre, por favor.
0: La mare ens ho posa. Vinga, una miqueta de Gato Pérez.

0: Gato Pérez, en directe per Televisió Espanyola, assumpte en aquest programa tan xulo, eh?
1: Tan xulo. Per acabar,
0: què tenim? A veure, Assumpción.
1: A veure què et sembla. Ben al Paral·lelo, que es feia també aquí a Barcelona,
0: sí,
1: amb Sara Montiel, amb Joan Gimeno,
0: sí,
1: i es feia en directe, eh? Des del Teatre Arnau, de Barcelona.
0: Ni més ni menys.
1: Amb el públic. Era com un programa de teatre, tot en directe, i ho feia la Sara Montiel, que cantava ben al Paral·lelo i moltes cançons, i ho presentava ella, a més.
0: Ella mateixa, no, Assumpta? Ella mateixa ho presentava.
1: Sí. Home, va ser... I estava molt mona, també. Sí,
0: sens dubte, també Sara Montiel va ser, i és, jo crec, que un dels mites més importants que ha tingut a Espanya a nivell artístic, perquè recordem que va fer pel·lícules molt importants arreu del món.
1: Molt,
0: eh?
1: En aquella època...
0: O no? Clar,
1: tot es deixava com dient vaya birria,
0: eh?
1: Però després s'ha anat veient que no era una birria.
0: Ni més ni menys.
1: Que tenia mèrit, també.
0: I va actuar amb...
1: I era molts, difícil, sí.
0: Molts
1: sí.
0: dels grans artistes de l'època. Grans artistes.
1: I tant. Mira, en aquest programa van descobrir a la Nina amb el Xavier Cugat.
0: Fixa't, Xavier Cugat, també un dels grans músics del país.
1: Sí, que venia allà també a veure a la Nina i totes aquestes històries. Mare de Déu.
0: Quin temps aquell. Doncs anem a escoltar un fragment del programa de Sara Montiel.
2: ¿Cómo están ustedes? Yo estoy encantada de encontrarme de nuevo aquí con todos ustedes en Ven al Paralelo. Esta noche vamos a tener un programa maravilloso, vamos a tener un espectáculo sensacional, porque van a salir mujeres guapísimas, el ballet nuestro, o sea, el ballet de Ven al Paralelo, que es fabuloso, con su Claire Simpson, la primera bailarina. Pero también, para empezar, voy a tener el gusto de presentarles a un dúo, a una pareja que cantan maravillosamente bien y que a finales de los 70 tuvieron un éxito tremendo entre la juventud. Y ahora han vuelto a ese mundo maravilloso que es otra vez al mundo de la canción. Ellos son Pedro y Javier. Pecos.

0: Assumpta Vitòria, tela marinera, eh? Quina època aquella, eh?
1: Quina època, eh?
0: Que maco.
1: Sí, sí, es feia molta cosa, eh, en directe.
0: Que maco, que maco. Jo sí que era televisió maco, en directe, sí. Pura i dura, eh?
1: Sí, era molt en directe, tot.
0: Com el Directissimo, que a vegades hem parlat aquí, eh?
1: També,
0: Directissimo,
1: també. Sí, sí,
0: aquest
1: sí,
0: mític sí. Programa també de televisió espanyola. Assumpta, com sempre, gràcies per estar una setmana més amb nosaltres i il·lustrar-nos amb la teva sabidoria de la tele. Avui hem recordat... Ets una enciclopèdia. Hem parlat de l'Albert Pla, hem parlat del Gato Pérez, d'aquells directes tan xulos, i per acabar, no podia ser d'una altra manera, recordant a la gran Sarita Montiel amb aquest vent al paral·lelo que va marcar una època, Assumpta.
1: Doncs desitjo que us hagi agradat.
0: Sens dubte, doncs acabem amb aquest vent al paral·lelo. Sara Montiel, gràcies, Assumpta. Una abraçada.
1: Adéu, amics, adéu.

0: Avui ens acompanya una de les cares més estimades de la televisió catalana, actor, director, home de teatre i, sobretot, aquella persona que ha aconseguit convertir les històries petites dels pobles en emocions enormes compartides per tot un país. Amb el Foraster ha recorregut més de 120 pobles de Catalunya, les Illes, Andorra i la Catalunya Nord, fent-nos riure, emocionar i recordar que la gent és el més important. I ara prepara un espectacle molt especial al Palau Sant Jordi, reunint molts dels protagonistes d'aquella aventura. Quim Masferrer, gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Escolta, Quim, no pares, eh? No pares. Ara no sé on estàs, però estàs por ahí, perquè tu no pares. O sigui, ets un home de carretera, ja. El Foraster t'ha fet un home de carretera, ja, eh? No para. No para, aquest home.
1: Sí, ha quedat clar, no paro. Sí, sí, sí. No, això, jo crec que va una miqueta també lligat a com és cadascú. Jo, la veritat és que quan me sento viu i quan me sento més a gust és voltant, és coneixent gent, i a casa no en coneixes de gent. Llavors t'adones que per conèixer gent has de sortir de casa i provocar que et passin coses, no? I de fet el Foraster és això. És algú que surt de casa seva, que va a un poble que és Foraster amb la intenció que li passin coses i que s'emocioni, que rigui i que li facin peripècies, i aquesta és l'essència del Foraster. Per tant, que de fet em lliga molt en com som jo. Una, com tu has dit, una persona que no para. No para, no, és que no paro, no paro.
0: No pares. Escolta, mira, aquest programa el fem des de Ràdio Arenys, però el fem per la xarxa de comunicació local, a la que tenim més de 150 emissores adherides d'arreu del territori, o sigui que arribem a molts llocs. I escolta, ens agradaria saber, després de visitar més de 120 pobles, què diries que t'ha ensenyat la gent anònima del país?
1: Uf, és que clar, cada persona és un món, cada persona és una història, i realment és parlant amb la gent i podent palpar aquestes històries quan aprens coses. És quan, en el meu cas, abans t'ho deia, és quan em sento viu. I puc dir que bona part de tot el que jo sé, el que he après, el que he viscut, el que he emocionat, el que he rigut, ha estat gràcies a la complicitat. Abans t'ho deia, és a dir, a casa no et passen totes aquestes coses. Per tant, voltant, gràcies a aquest autèntic regal que va ser per mi el dia que em van proposar de fer el Foraster, gairebé puc dir-te que ha estat una part de les més importants de la meva vida, que és precisament donar veu a històries que moltes vegades sembla que només ens interessa fer entrevistes als que sortim per la tele, o els que marquen un gol, o els que treuen un llibre.
0: Exacte.
1: O els que... I no. Tothom té coses interessants a explicar. I quan les compartim, tant surt guanyant el que les explica, perquè que maco que és explicar coses, com el que les escolta. Que maco que és escoltar històries. Imagina't tot el que m'ha donat voltar per aquests 120 pobles fent el Foraster, i que la història continua. És a dir, seguim coneixent a gent anònima dels pobles petits. De moment, llarga vida al Foraster.
0: Llarga vida al Foraster. I ara, fa poc, un programa de TV3, de 3CAT, explicaves aquest aprenentatge. Escoltem-ho. D'on ve?
2: I un dia el meu pare, el professional de les migdiades, em va dir: "Ves als llocs amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I si vas amb ganes d'aprendre, la gent t'explicarà moltes coses." I aquesta és la clau.
0: Aquesta és la clau, Quim?
1: Sí, aquesta és la clau. Imagina't, estic parlant per fer un programa de televisió, que el consell més interessant que m'han donat ha estat el d'un pagès.
0: El d'un pagès.
1: El d'un pagès, que és el meu pare. Imagina't. A veure, he rebut molts consells interessants, i de companys, i de col·legues, i de companyes del món audiovisual.
0: Sí.
1: I tant, que sí, jo sóc una esponja, ho escolto tot. Però aquest consell, home, que em va dir el meu pare, i m'ho va dir a l'hort.
0: Imagina't.
1: És a dir, ell era l'hort que va anunciar, i li vaig dir: "Escolta, pare, ara m'han dit de fer un programa que aniré als pobles a conèixer gent."
0: Que
1: I el pare va deixar d'acabar, aixeca la mirada, deixa l'aixada, i em diu: "Escolta, Quim..." A més, gairebé et diria en pausa dramatúrgica.
0: Hòstia,
1: és a dir,
0: sí.
1: Com si fos un actoràs.
0: Ni més ni menys.
1: Sisplau, ves-hi amb ganes d'aprendre. No hi vagis amb ganes d'ensenyar. I vaig dir: "Mare meva, per aquesta frase..." I creu-me que n'he fet... És de les que tinc més present quan vaig a visitar un poble. Sí, sí.
0: Escolta, visites pobles i et trobes moments com aquest que escoltarem ara, que jo crec que va ser molt bonic, fa poquet.
3: Sílvia!
4: Sí.
3: Sílvia, a veure, què passa?
4: Mira, estic tan contenta pel meu germà. És que ets una part molt important de la seva vida.
3: Del teu germà?
4: Sí.
3: Com es diu el teu germà?
4: Josep.
3: Josep?
4: Sí. El meu germà té discapacitat intel·lectual.
3: Ah.
4: I aleshores tu li alegres molt la vida. Ens ajuntem tots els dilluns a la nit a veure't.
3: Ostres.
4: I és una sessió familiar brutal. Pensa que pel meu germà ets com... ets el seu amic. Et coneix molt. I clar, no el coneixes de res.
3: Pues
4: ai, ai, ploraria d'emoció, t'ho juro. T'ho juro, que ningú... El crido?
3: Sisplau.
4: Josep, no saps qui m'he trobat. No saps qui m'he trobat.
3: Hola, Josep!
5: Hola, Quim.
3: Sí, ostres, ostres, m'abraces molt fort, Josep.
4: Sempre el veus per la pantalla.
5: Nosaltres te veus sempre.
4: Te veus sempre?
3: Em veus sempre. Els has vist tots, els programes?
5: Sí.
3: Tots?
5: Tots.
3: Josep, ho saps que ara jo estic parlant amb tu, però ens estan gravant, perquè això sortirà en el Foraster?
5: La tele.
3: Sí? Ho faig bé?
5: Sí.
3: Sí? Sí.
4: Què diu?
5: Sou bona gent.
3: Molt bé!
0: Quim, formes part de la vida de molta gent. Que maco que va ser aquest moment amb el Josep, eh?
1: Ai, quins regals que fa aquest programa.
0: Brutal,
1: la
0: sí,
1: gent,
0: sí.
1: La generositat de la gent. Clar, és a dir, tu vas caminant per un carrer, trobes a la Sílvia i t'apareix aquesta història, la història d'en Josep.
0: Molt fort.
1: I és més, després poder anar... Perquè, clar, aquell mateix dia a la nit, això era un dilluns, aquell dia a la nit s'amatia el Foraster. I clar, jo li dic, ostres, puc venir, Josep, a casa teva, a veure... No, cosa que a mi no m'agrada gaire fer. No m'agrada gaire mirar-me. Sí, no m'agrada gaire, perquè ja sempre trobes pegues i en fi, a veure, això ja ens passa una mica. I creu-me que ha estat el visionat del Foraster més entranyable que... Em vaig agradar fins i tot a mi mateix. Imagina't.
0: Va ser brutal.
1: Només de veure en Josep amb aquelles ganes... Em anava mirant a mi, mirava la tele i deia no pot ser que el de la tele sigui aquí i ostres... el Foraster té aquestes coses. Té moments impagables i a sobre poder-ho compartir i que la gent et digui, ostres, em vaig emocionar en aquest moment...
0: és la vida.
1: Tinc molta sort. Tinc molta sort de fer aquest programa.
0: I moments divertits, com per exemple quan et vas trobar el futur alcalde de Camprodon.
3: Tu entens que no em pot demanar a mi que vingui el tren a Camprodon?
6: Sí, sí, jo ho entenc. Es demana als lladres de dalt, que ens roben cada dia.
3: Qui són els lladres de dalt?
6: El govern.
3: El govern, el govern.
6: El govern que ens roba cada dia uns quants calerons a cada persona.
3: Ah, sí?
6: D'on creus que treuen els calerons a les nostres butxaques? La política, per mi, és... ser una mica conjada.
3: Sí?
6: Perquè...
3: Sí. Déu-n'hi-do com puja el net, senyora? Sí, sí.
6: I que no agafessin tants impostos, que els rebaixessin una miqueta més, perquè si no és que ens estan escurant les butxaques i no tenim ni pel pa de cada dia.
0: Ni pel pa de cada dia, Quim. Escolta'm, que deia en Miquel, que bo també aquest moment, eh?
1: Ai, Déu meu, és que no saps mai on hi haurà una història, no ho saps mai. Aquí recordo que érem a Camprodon
0: sí.
1: i eren 8:45 del matí.
0: Que
1: i de cop i volta em diuen, ara van tots els nens i les nenes, és l'hora que els veuràs pel carrer perquè se'n van tots a l'escola. I va, anem a entrevistar nens i nenes, va, som-hi. I clar, el primer nen que enganxem és amb ell. I ens explica amb aquesta claredat. I més a més, amb una dosi de raó prou important, amb un tant % de raó bastant important, i te regala aquest moment. Clar, això és... Això no pots guionar-ho. És a dir, és que no existeix un guionista, ni una guionista que pugui escriure aquest ni uns actors que pugui interpretar això. Això és la vida. No són personatges, són persones amb qui jo parlo.
0: Aquí és, sí.
1: I el que t'explica és la teva veritat. I aquesta és la clau del Foraster.
0: També tenim moments entranyables com aquest, el secret més ben guardat per arribar als 101 anys, atenció!
3: La veig molt trempada.
4: Ai, jo...
3: I molt riallera.
4: I tant. Ai, i l'edat que tinc, eh?
3: Però segurament aquest caràcter que teniu...
4: Fa viure.
3: Eh?
4: Fa viure.
3: Podria ser.
4: Ai, no ho sé, tu.
3: Podria ser.
4: No sé.
3: Us puc demanar que em dongueu un consell...
4: Sí, sí, puc.
3: ...per ser així com vos, a la seva edat...
4: Doncs mira, energia.
3: Energia?
4: Sí. I llavors una mica de vi dolç.
3: Una mica de vi dolç?
4: Sí, amb una coseta de pa.
7: Vidols. I aquest és el secret per,
8: sí,
7: per aguantar.
8: I és un cop de coll, allò...
9: Pum, bon.
0: Sí. Moments impagables, Quim, eh? Aquests.
1: Ai,
0: que
1: sí.
0: Maco aquest també va ser, eh?
1: Però una senyora de 101 anys, imagina la de coses que podem aprendre d'ella, el que ha arribat a viure, i que a vegades penso que a la nostra gent gran no hi estem prou
0: aquí
1: atents.
0: Estem.
1: Que, ai, mare meva. I t'explica això, amb humor, de dir, jo em prenc un gotet de Vidols cada dia, i aquest és el secret per passar dels 100 anys.
0: Oh. Clar,
1: que aquesta saviesa, això és extraordinari. Ai, Déu meu,
0: Totalment. I un dels altres moments que ens va colpir a tots, no podia ser un altre, que la retrobada amb la Cinteta, 12 anys després.
10: Ho conec, aquest tio? Home, clar que el conec. És en Miquelet, de Benifallet.
11: Sí, sí.
10: Mira, en Miquelet, que el vaig conèixer a Benifallet, com vols que no me'n recordi? La Cinteta i en Miquelet, home, si em van regalar un dels moments més emotius del programa.
11: Sí.
10: Ell és el teu fill?
11: Sí.
10: I, per tant, la Cinteta i en Miquelet són els teus sogres. Sí, sí. En Miquelet va morir, sí. Ens ho van fer saber.
11: Sí.
10: Ostres!
11: Sí. I ella, doncs, viu en Natros, ja fa temps que viu en Natros.
10: La Cinteta viu aquí?
11: Sí,
12: sí. Aquí dalt, sí.
10: Aquí dalt hi ha la Cinteta de Benifallet. O sigui, en Josep és el net de la Cinteta i en Miquelet de Benifallet, que vaig conèixer en el primer programa, el primer foraster de tots, d'això fa 12 anys. I vostès posen la cançó aquesta? És aquesta?
13: Au, a ballar, carinyo. Oh. Yeah.

0: La puc saludar?
1: Sí, i tant.
0: Home, anem-hi, cap aquí.
1: Endivina qui hi ha aquí.
2: Ella, vegeu si ho coneixes.
1: Vegeu Cinteta si ho coneixeu.
3: Cinteta! Mira-me! Oh, quina revolada! Ai, ai, ai, ai, ai, ai! Quina il·lusió! Cinteta! Com estem?
4: M'estic tornant a emocionar, Quim. Quin momentàs.
5: Sí, jo també, jo també. Sí, és que clar, fent aquest programa fas amics, fas amigues... La Cinteta ens truquem sovint. Clar, va més enllà d'un programa de televisió, perquè es barreja amb la vida. I jo amb la Cinteta, no només amb ella, sinó amb moltíssima gent que he conegut, formen part ja de la meva carpeta d'amics, d'amistat, d'amics i d'amigues, no? I això va més enllà d'un programa de televisió, i tant.
4: El Foraster té humor, però també té molta emoció. Quan vas descobrir que el programa funcionava sobretot perquè la gent s'hi sentia identificada?
5: Mira, la veritat és que aquesta va ser un dels reptes meus, perquè jo sóc humorista. jo vinc a fer espectacles d'humor, i de cop i volta em plantegen aquest programa, i recordo que al començament constantment intentava buscar l'humor, no? I potser no feia cas una mica el que em va dir el pare, de dir, ves amb ganes d'aprendre, i escolta, saps? Sinó que jo tenia com la necessitat de fer-ne sempre, de treure punta un llapis de l'humor. I de cop i volta va haver-hi un dia que dic, ostres, escolta, hi ha moments en què t'expliquen coses que precisament no t'arriben cap a l'humor, sinó cap a l'emotivitat. I aquesta va ser la clau. Va ser quan passes de riure bojament d'una història que t'acaben d'explicar d'una persona superautèntica a emocionar-te sense fre perquè t'acaben d'explicar una cosa tan personal, tan íntima, que et fa emocionar. I això és una mica la vida. La vida és això, no? Són risses i làgrimes. És una barreja d'emocions. El foraster crec que també ho té. I la clau és la gent. No. El secret del Foraster no és el Quim Masferrer. No és un format de tele. També pot ser,
4: però també és important. Secret... També és important.
5: Sí, d'acord.
4: No treguis mèrit, Quim.
5: Bueno, deixa'm ser humil, que és una altra de les coses que m'agrada fer-ne bandera. De l'humilitat.
4: Ho sabem.
5: La clau és la gent, i la seva veritat, i l'autenticitat de la gent, i la seva generositat. Aquesta és la clau, perquè jo per moltes habilitats que tingués, i moltes aptituds, i molt de talent, si arribo a un poble i la gent no vol parlar amb mi, no hi ha programa. Si es comença a tancar portes i finestres, s'ha acabat, no hi ha històries.
4: Totalment.
5: Per tant, la clau... D'acord, no em vull treure mèrits. Jo crec que ho fa prou bé. En Quim Masferrer ho fa prou bé.
4: Exacte.
5: Sí, d'acord. I és un gran format de televisió. Un gran format de televisió que la productora Brutal Media va tenir a bé de comprar-ne els drets. Sí, d'acord. Però la clau és la gent. I ara, amb aquests talls que m'heu posat, ho acabem de demostrar.
4: Ni més, ni més.
5: La clau és això. Sí. En fi, abans t'ho he dit. Tinc la sensació, i estic molt agraït, que la vida m'hagi posat sobre la taula projectes tan macos i tan apassionants com el de fer aquest programa de televisió. Sí.
4: Escolta'm, i ara el 30 de maig porteu al Foraster el Palau Sant Jordi. Com es transforma un programa tan íntim en un espectacle tan gran, Quim? Brutal, això és brutal. Clar, brutal, Mèdia.
5: Això és, mireu, després de tantes històries, de tants amics, de tantes amigues, de tants quilòmetres, de tantes visites, dèiem, això ho hem de celebrar-ho, això s'ha de celebrar. I la millor manera de celebrar-ho és en un lloc on realment pugui venir gent d'arreu del país, dels pobles, de comarques, de gent de Barcelona, gent que els agrada el programa, que s'emocionen amb el programa, que riuen amb el programa... I fem un espectacle pensat pels fans del Foraster, on hi haurà monòleg, on hi haurà música, on hi haurà moltíssimes sorpreses, on veurem què se n'ha fet de gent que jo fa molts anys que vaig conèixer fent el Foraster i que els hem perdut la pista. És a dir, tots aquells que els agrada el Foraster, crec que
4: no són de perdre.
5: Un lloc per... per no faltar-hi, perquè tinc la sensació, almenys la tenim tot l'equip, que ens apassiona fer aquest projecte del Foraster, tenim la sensació que els que vinguin al Palau Sant Jordi diran, d'aquí un temps diran, jo aquell dia hi era, jo hi era allà, jo hi era, jo vaig viure el que va passar allà. Saps que a vegades passen coses que...
4: Són úniques.
5: Que et recordes on eres? És a dir, el que són molts culers, una final de Champions.
4: Exacte, oh, ja, correcte.
5: On era? O, escolta'm, el dia del concert de Bruce Springsteen, que ell va dir, no sé, jo hi era aquell dia allà. Doncs els fans del Foraster, que els agrada molt el programa, crec que d'aquí uns anys diran, jo hi era. El Palau Sant Jordi, el dia que va passar allò, jo hi era. Sí, jo crec que sí.
4: Ni més ni menys. Aquest retrobament amb els protagonistes més emblemàtics serà una festa, un homenatge, o també una gran abraçada col·lectiva, que això és important.
5: Sí, sens dubte. Mira, amb el Foraster n'hem tingut moltíssimes abraçades. Ara, mira, amb aquests talls que m'has posat,
4: sí.
5: Amb la cinteta va haver-hi una abraçada, mare meva,
4: mare meva.
5: Que no s'ho puc imaginar, amb en Josep de Brunyol, el germà de la Sílvia, va haver-hi una abraçada que no te la pots ni imaginar. És a dir, el Foraster són abraçades, perquè és compartir.
4: Totalment.
5: No només compartir històries, sinó també tocar-nos i carai, i sentir-nos que som una pinya,
4: sí.
5: i que formem part de... I que el món està ple de bona gent, i que la bona gent som majoria, i per tant també apologia d'això. Ja tenim el Telenotícies perquè ens expliquin que ve l'antivirus, i que
4: sí,
5: hi ha guerres, i que hi ha
4: genocidis, sí.
5: i que hi ha corrupció política, i estem
4: I
5: omplint el mar de pla. Per tant, fem bandera de la bona gent i abracem-nos. M'agrada això que has dit. El dia del Palau Sant Jordi serà una abraçada col·lectiva
4: jo
5: a tots
4: que
5: aquells
4: sí.
5: que segueixen el Foraster. Sí.
4: Mira, i un altre moment, ja per anar acabant, escolta'm, un moment dels primers programes, també, que va ser, ni més ni menys, que el moment en el que el Suso i la Vane, te recordaràs, que es van demanar
5: tant,
4: per casar-se. Escoltem-ho.
5: Santa Maria d'Oló, i tant, que me'n recordo.
2: A mi em va arribar tant, però tant, que dic, aquesta noia, és que jo vull saber qui és la Vane, la xicota d'en Suso d'Oló.
6: Doncs, voilà.
2: N'està molt de tu, eh? Oh!
6: Jo?
2: Sí. Què li pots dir davant d'aquesta emoció?
7: Què li puc dir? Què li puc dir? Pues... No sé, que m'agrada molt, que me l'estimo, i, bueno, que m'agradaria compartir la resta de la meva vida amb ella.
2: Li estàs demanant alguna cosa?
7: Bueno, aviam si algun dia es voldria casar amb mi.
6: Home, t'has demanat en sèrio?
7: Bueno, clar.
6: I això és de veritat? Sí?
7: Oi, bueno, conya. Què dius?
6: Jo clar que sí.
4: Ai, Quim, que maco això que va ser,
5: també. Ai.
4: Que maco.
5: Mira, aquest, abans parlàvem de que jo venia de l'humor,
4: sí.
5: i que mica en mica trobaves històries que deies, ostres, aquí entrem en un altre terreny, Quim, intenta explorar-lo. Aquesta va ser una... Perquè això és la primera temporada de totes. I en Surso el vam trobar pel carrer. I pel carrer comencem a parlar i li vaig preguntar, tens parella? Diu, sí, estic molt enamorat, no sé què, no sé quants, o sigues allà. I costa, me la podria conèixer, la teva parella? Diu, sí, diu, quedem avui a la tarda. I vas allà i et trobes aquesta història. I penses, si jo no hagués passat per aquell carrer, o hagués passat per aquell carrer un quart d'hora més tard, potser no me l'hagués trobat a en Suso i m'hagués perdut aquesta història.
4: Mm-hmm.
5: Per tant, no saps mai on hi ha històries. I també és veritat, a vegades hem trobat grans històries com aquesta, però també penso les que ens hem perdut,
4: sí.
5: perquè en aquell moment, en un altre carrer, em passava una altra
4: Segur.
5: Història. I jo, de moment, el do de l'omnipresència, per sort,
4: encara
5: no el tinc.
4: No.
5: Però que... Què vol dir això? Això vol dir que està plegat d'històries, constantment, tants caps, tants barrets. I amb el meu espectacle Bona Gent, això ho puc constatar.
4: Exacte.
5: És a dir, està plegadíssim. Per tant, en el Palau Sant Jordi, malgrat tenir preparat un espectacle ple de sorpreses, un espectacle a l'engròs, que allò serà extraordinari,
4: sí.
5: i passaran històries que encara no sabem, i que volem que sigui així, perquè és meravellós trobar-te històries i pescar històries, és meravellós. I el Palau Sant Jordi, les que hi haurà, que no m'ho vull ni imaginar. Ni imaginar. Serà extraordinari.
4: Escolta, Quim, en un moment en què tot sembla anar tan ràpid, creus que el foraster triomfa perquè ens obliga a parar i tornar a mirar-nos als ulls?
5: Ai, mare meva, pobre de mi, jo què sé. Pobre de mi, no ho sé.
4: Quanta gent t'ho haurà dit? Quants comentaris llegeixes que els ajuda?
5: El que m'has dit és maco. Mm. És maco, sí, sí, és molt maco, perquè és veritat. Hi ha molta gent que em diu, mira, amb el foraster és l'únic dia de la setmana que ens reunim tota la família al sofà. Ai, això és molt maco que diguin això. I que vol dir que tant els més petits de la casa com els més grans de la casa, totes les franges d'edat es reuneixen junts per veure un programa en el que es para una miqueta el temps i que anem a veure, a gaudir de les històries de gent anònima. I jo voldria creure que precisament aquesta també és una de les claus de l'èxit del foraster i que tingui les audiències que té, no? Que per un costat la gent és extraordinària i quan la gent és generosa et permet viure moments inobligables, i l'altre és parar una miqueta d'atenció a coses que a vegades aquest dia a dia de xarxes socials i vinga dels m'agrada i que tot és tan efímer i que s'acaba i quan s'estrena una pel·lícula i cap de dos dies ja l'han fotut fora perquè ens estrenen 50 més i vinga notícies, vinga aquesta voràgine tan bèstia de cop i volta dius, potser ens estem perdent coses, no? Vols dir que no ens estem perdent coses? No, vols dir que no hauríem de parlar més amb la nostra gent gran? Vols dir que no hauríem d'escoltar més els petits de la casa, que et diuen coses extraordinàries com el que em van dir a Camprodon, aquell nen d'en cap a les coques? Vols dir que no hauríem de parar una mica? Doncs mira, doncs potser sí que hauríem de parar una mica. I si el foraster serveix per donar-nos aquestes pistes, doncs mira, benvingut sigui. També em fa molt feliç, la veritat. Sí, sí, sí.
4: Doncs, escolta, Quim, per anar acabant, convida tota la gent de Catalunya que ens està escoltant a assistir en aquest especial del Foraster en una celebració irrepetible al Palau Sant Jordi del proper 30 de maig. Tu mateix, a veure.
5: A veure, ja hi hem passat per sobre, però és a dir, tots aquells que segueixen el programa, que els agrada el programa, jo crec que el Palau Sant Jordi és un lloc on reviure d'una manera diferent totes les emocions que gaudim els dilluns a la nit veient el foraster. És a dir, si t'agrada el programa, al·lucinaràs amb la trobada que farem allà, perquè és una trobada de bona gent, una trobada on és un gran espectacle i on les emocions estaran a flor de pell, tant les de l'humor com les de l'emotivitat. En definitiva, escolteu-me, que jo estic molt content perquè ja hi ha molta gent que està vingent, moltíssima gent. Jo vinc. I la veritat és que et fa molt feliç perquè allà compartirem històries i ho farem d'una manera totalment diferent de com és el programa, no en un format televisiu, sinó en un directe molt gran. I allò que he dit abans, jo crec que tots els que vinguin, que els agrada el programa, d'aquí un temps diran, jo vaig ser-hi en aquell Sant Jordi del Foraster, jo hi era. Era allà a la platea o a les grades, jo hi era. En fi, a mi em fa moltíssima il·lusió. I tot l'equip del programa també. Molt.
4: Doncs, Quim Masferrer, moltíssimes gràcies per compartir aquesta estona amb nosaltres. I recordem que aquest foraster gegant arribarà el 30 de maig al Palau Sant Jordi, dins del 3CAT en viu, en una trobada única amb moltes de les històries i persones que han marcat aquests anys de programa. Molta sort, Quim, ets molt bona gent, i per molts pobles més. Abraçada forta.
5: Visca la bona gent, visca! Salut!

0: el critica per les espatlles, per davant, per darrere, per tots costats. Però amb ell això li importa un bledo, ja sabeu qui és. És el nostre estimadíssim Toni Rovira, del Toni Rovira i tu, que el podeu veure pel Canal 4, doncs, cada vespre. No us ho perdeu. Anem a connectar amb ell, jo no sé com estarà. A veure, Toni Rovira. No, no ho sé si el trobarem o no.
1: Reparat.
0: Toni, que estàs per aquí. Toni! Toni Rovira, com estàs?
2: En aquí.
0: A veure,
2: que no em veus?
0: Ara t'estic veient, per fi, a través de la nostra tele dels encants, Toni Rovira.
2: Jo no sé què fa el director, que no canvia la televisió.
0: Però és que va ser l'Assumpció en Vitòria que la va comprar.
2: Com se diu el nou director?
0: Es diu Joan. Joan García.
2: Joan, et convida la que vingui aquí al programa.
0: Escolta'm, aviat vindrem, Aviat vindrem.
2: I l'Assumpció en Vitòria.
0: Tu, quan vulguis, ja ho saps, eh?
2: Doncs jo ben aviat.
0: Aviat estarem aquí.
2: Joan, les coses no es poden deixar. Quan se deixen, se refreda.
0: Exacte, refreda i el temps passa volant, Toni. Ja ho saps. Ja ho saps.
2: Ai, tinc un lío avui aquí.
0: A veure,
2: saps què tinc?
0: Què tens?
2: Avui tinc a Venga Monjas. Venga Monjas, tu.
0: Ai, mira, Venga Monjas, tu.
2: Superdivertits.
0: Són molt divertits. Bueno, aquesta setmana tens una setmana completeta, noi? Ho sé, eh? Qui tenim aquesta setmana? A veure.
2: Aquesta setmana tenia demà la Lucrecia per l'aiguda de canviar. I aleshores espero que vingui la Maria Rovira, la coreògrafa.
0: Molt bé.
2: El dimecres tinc a la Edurne de Gran Hermano, aquella noia amb un passat que va néixer sota el nom de... Ho saps?
0: Sí.
2: Si no em tenia de noi.
0: I ara no me'n recordo, però sí que sé que va sortir Hermano Mayor, no?
2: Va donar molta guerra amb aquell noi basc que estava encapritxat d'ella, però que després no sé què va passar, que diu que es va refredar de tal manera que ara ni es parlen, quasi ni... bé, em va dir l'altre dia, perquè li vaig preguntar i dic, què, allò?
0: Sí.
2: Ha continuat després o no, fora del programa? No.
0: Re de re, Toni, sisplau, home.
2: Aquí molta cosa, però després no hi ha res, eh?
0: Després, re de re, Toni.
2: De re!
0: De veritat.
2: Ai, mira, aquells temps on la Carmen de Mairena no perdia el temps.
0: Exacte.
2: No deixava escapar res, ella. No feia com aquestes, no.
0: I ara hi ha els famosos d'ara. És que ja no donen joc. Mira, avui precisament parlem de Gran Hermano Duo, el programa. Hem parlat de Gran Hermano amb El Gato Encerrado de Telecinco. I escolta'm, els que donen joc els fan fora. Què està passant? O sigui...
2: Sí, però ja han tornat a ficar aquesta... Com se diu, la Cristina, no? L'han tornat a ficar dintre, perquè si no...
0: Home,
2: allò què és, allò?
0: Sí o no, Toni? I el Carlos Lozano és el guanyador d'aquesta edició, per mi. O no?
2: És que el Carlos Lozano i la Cristina són els que salven la història, si no l'altre és avorrit, si no, una mala cosa.
0: O no, Toni? Clar...
2: Perquè són gent que sap...
0: Clar, sap de televisió... Els altres són uns mindundis, Toni, uns mindundis. I punto.
2: Bueno, surten de la Isla de les Tentaciones, d'aquests rotllos...
0: Clar, però és que sempre han de guanyar aquests, perquè, clar, com que els nanos que tenen les xarxes i les redes socials, doncs, clar, qui coneixen? Els de la Isla de les Tentaciones. I no me voten els bons, com, per exemple, el Lozano. Home, que té una trajectòria que, escolta'm, que molts voldrien. O no, Toni?
2: A mi em preocupa que... Hi havia una mà d'artistes que sembla ser que s'ha acabat. A un són?
0: Sí o no?
2: La Mairena, com t'he dit, que no paro de recordar-la, perquè és que cada vegada em sembla més única.
0: Única.
2: Perquè era un personatge que, em deien, anava caminant per la Gran Via, no? I de repent hi havia un tio que la cautivava, que li guinyava l'ull,
0: ja
2: i diu, iapa. Corrents ella, agafava, el seguia i es ficaven a dintre d'un portal en l'ascensor o allà on fos i allà mateix rematava la feina,
0: i
2: tu.
0: Ja està, Toni, ja està, però...
2: Aquell atreviment, aquella cosa de llibertat que tenies.
0: Això s'ha perdut.
2: Aquests personatges així.
0: Això s'ha perdut. Tu te'n recordes, Toni, d'un programa que per mi va ser memorable, que era l'Hotel Glam? Tu te'n recordes de l'Hotel Glam?
2: Sí.
0: Allò era fantasia pura. Que, per cert, la Carmen de Mairena també hi era a l'Hotel Glam. És que estava la Mairena, estava l'Aramis, estava el Pocholo, estava... És que estava tothom allà dintre.
2: Jo et suplico, et demano que després busquis del meu canal algun moment de la Mairena i els hi posis.
0: Posarem.
2: Són personatges que han existit, com la Monyos, que no la vaig arribar a conèixer, que quina Barcelona... Quins personatges, no? Quin paral·lel.
0: Quin poderiu.
2: Tantes coses que ja no hi són.
0: Quin poderiu. Jo em vaig trobar diverses vegades a la Carmen per anar al guai a la Rambla. Era raro no veure-la. Te'n recordes que estava per allà a la Rambla?
2: Sempre estava...
0: Sempre.
2: O ben allà en el Cosmos, o en el Cafè de l'Òpera.
0: Exacte.
2: O si no la podíem veure, doncs, en allà al paral·lel també...
0: El paral·lel.
2: A lo que ara és el Rincón de l'Artista, però que abans hi havia un altre nom, aquella cafeteria, l'Espanyol.
0: Sí, sí.
2: Te'n recordes?
0: I tant, i tant. Quines èpoques. Quines èpoques.
2: Encara hi és, a l'Espanyol.
0: Sí. Escolta...
2: Però també hi havia l'Arnau, i l'Arnau tenia la seva cafeteria.
0: Sí.
2: I veies artistes que treballaven a l'Arnau i que es prenien el cafè allà
0: ni
2: fora.
0: Ni més ni menys. I escolta'm, ara que anaves a dir, per acabar, no sé si vas veure a la Loles León, que la van entrevistar en el Jordi Évole, que també parlava d'aquelles èpoques, del paral·lel, del Molino, quan ella...
2: No ho vaig veure.
0: L'has de veure. Bueno, que tu l'has tingut diverses vegades al programa, la Loles.
2: Sí, el que passa que, parlant amb l'Asso, ho dèiem, es nota la crisi que hi ha a la televisió, perquè aleshores totes les emissores del grup de 3Media treien la mateixa història.
0: Sempre.
2: I això vol dir que no volen pagar personatges.
0: No. Exacte.
2: Què està passant? On hi ha un programa de televisió que porti a grans figures?
0: Bon
2: aquest
0: dia.
2: És el repte, aquesta és la meva aposta. Un programa de televisió portant a grans figures d'aquest país.
0: Això ja ha passat a la història, Toni.
2: Això es té que tornar a recuperar.
0: Tu te'n recordes de l'Àngel Casas?
2: Clar, Àngel Casas, jo.
0: Allò sí que... Ostres, allò era un currasso immens, i portaven gent de tot arreu. De tot arreu. Així és.
2: No m'estranya que la televisió perdi l'audiència.
0: Està perdent audiència, Toni, està perdent.
2: Això de Gran Hermano, veig que van molt de pressa a treure la gent.
0: Clar.
2: I diu que dijous ja s'acaba.
0: Faran pim-pam i ximpun, i ja està.
2: Ja s'acaba dijous que ve, aquest no l'altre, no, em sembla.
0: Exacte, sí. Ja li queden dos telediarios. I ara ja, doncs, a córrer per començar Supervivientes. I ja està.
2: I arribarà un moment que Supervivientes també quedarà cremat.
0: També cansarà, perquè no trobaran a gent bona, tan bona com per anar-hi. Home, i ara, amb les plataformes, que aquest és el problema, doncs, per exemple, s'està preparant un nou programa, que Los Gemelos van fer un reality, que hi havia gent que... O sigui, jo estava mirant algun dia 2 milions de persones en directe al YouTube, això és molt, i després... Ara faran la Càrcel de los Gemelos, que estan aquí personatges com la Marraix, que si la Falete... Aquests són els programes i els personatges que venen. Toni, és així.
2: Ja,
0: mal nos pese.
2: Amb aquesta societat, que també està una mica malalta, perquè
0: sí.
2: Jo volia portar a la Marraix aquesta...
0: Sí.
2: No, sí, també, però volia mirar la Falete.
0: La Falete.
2: Pensant en el gran Falete, però... per donar-li la volta i veure què hi ha darrere, perquè el seu discurs a la tele, la seva actitud, no m'agrada.
0: No, però una cosa és la tele i l'altra... Una cosa és el personatge i l'altra és ella com a persona. Canvia.
2: Això l'havies convidat.
0: Clar.
2: Bueno,
0: sí.
2: Estic parlant amb el mànager, la millor. Bueno. Però si no, aquest tipus de personatges és que no fem res.
0: No, bueno, són personatges, doncs, que l'únic que busquen és confrontació i crits i ja està.
2: Però això contribueix a una societat que està malalta.
0: Crispada, sí.
2: I que no hi ha cultura i que està avorrida i que no hi ha al·licients ni estímuls.
0: Res, poca cosa.
2: Els actors, la gent important que hi havia i que es veia a la tele, ens donaven a conèixer una manera de fer i de viure, però una manera amb una educació exquisita.
0: Cosa que
2: encara me'n recordo del Villalonga, l'escriptor, com va vindre al meu programa, aquella elegància,
0: aquella cosa.
2: Que va disfrutar tant que li vaig dir, bueno, vendràs otro dia, i em va dir, mañana mismo.
0: Veus?
2: Pregunta-li a l'Assumpció que estava en el programa i com va viure. On són aquests escriptors amb aquesta personalitat arrolladora com tenia l'Antonio Gala?
0: Ni més ni menys.
2: On són aquests personatges? O no els donem a conèixer i són, i els
0: ja
2: tenim
0: estan,
2: ignorats
0: ja estan
2: per culpa d'aquests altres que no són res?
0: Que podria passar. vull dir, fàcilment. Escolta, Toni, doncs gràcies, com sempre, per ser-hi, que segueixis sempre al peu del canó, i ens retrobem la setmana vinent aquí a la Caixa Tonta. Abraçada forta.
2: Però m'has promès una cosa, que sí. Recordaries a la Carmen Mairena.
0: Ara, abans
2: talla'm el que vulguis de mi, però, per favor, dona-li veu a la Mairena.
0: Posem la Carmen de Mairena. Una abraçada.
2: Adéu.
1: Pues ya no tiene lo mismo,
3: ¿no?
1: Han pasado unos años y de eso. Pero tú, en lo tuyo, has sido grande y eres grande.
3: Bueno, yo fui grande
1: en tu arte.
3: Cuando joven, cuando tenía de 28 años para adelante, me hice popular, como aquel que dice. Y yo pues le he cogido con mucha simpatía y mucha alegría por lo que fui y por lo que todavía sigue yendo. Y admiro a todo el mundo que sea artista y que quiero empezar ahora, los admiro y pienso que tengan suerte para el día de mañana. Porque el día de hoy, ya venido, para mí, ya ha venido. Tú ya has venido y todo lo que me espera es hacer bien y nada más.
4: Hola, gent. Soc en Miquel Àngel Pasqual Llinàs. Potser em coneixereu més com Miquel Àngel de la Trenca. I vull enviar un missatge, diguéssim, a tots els oients i visualitzadors de la Caixa Tonta. Ja ho sabeu, la Caixa pot ser molt tonta, però tant tampoc. Escolteu-vos això i veureu que algunes vegades hi ha gent que pensa i diu el que pensa.

0: La Caixa Tonta.
1: Lo saben todos. Doncs avui marxem amb l'últim single de Nicolas Chalhoub, Luna de Beirut, que ja podeu veure el videoclip a tota la xarxa, sobretot a YouTube. No us el perdeu, un bon amic del programa. I donar les gràcies a Quim Esferrer, que ha passat avui pel programa, gràcies a l'Assumpta Vitòria amb la seva història de la tele, i gràcies a Toni Rovira. Toni Rovira i tu, eh? Recordeu que si voleu assistir al Foraster especial del 3CAT en viu, heu d'entrar a la web de 3CAT i aconseguir les vostres entrades. Correu, que s'acaben, Doncs res, fins aquí el programa d'aquesta setmana. Gràcies per escoltar-nos, gràcies per ser-hi, i tornem, si tu vols, la setmana vinent amb més convidats i amb més coses que segurament t'interessaran aquí a La Caixa Tonta. A reveure. Adéu-siau.
0: Senyores i senyors, fins aquí l'emissió de La Caixa Tonta. Esperem que us hagi agradat. Que sigueu molt feliços.

0: Ràdio Arenys. El 91.2 de la FM.
1: Encenem els fogons. L'aigua ja fa xup-xup. Arriben les nostres xefs de confiança. Arrenca l'Anem a la cuina. El teu programa culinari per excel·lència de les zones a Ràdio Arenys. Amb convidats de luxe, receptes delicioses i telèfons oberts per conèixer tots els secrets dels fogons. Cada dimecres de 12 a 1 del migdia, posa't el davantal amb la Maria José Robledo i la Charín Manera. Anem a la cuina!

Tens un grup de música i vols la teva pròpia maqueta? Vols produir el teu propi podcast? Tens material per enregistrar? Vine a Ràdio Arenys i grava els teus continguts amb eines professionals. Vine o truca'ns al 93 792 02 38 i prepara't. Ràdio Arenys t'ho posa fàcil perquè tinguis el teu propi contingut. Ràdio Arenys, la primera amb la cultura.

0: metres més baix del que tocaria. Aquesta anomalia es va originar fa milions d'anys a causa de moviments profuns del mantell terrestre i de les plaques tectòniques. Els satèl·lits moderns permeten mesurar aquestes diferències amb gran precisió, cosa que ajuda a entendre millor l'estructura interna del planeta. Encara que aquestes variacions no afecten a la vida quotidiana, són fonamentals per la geofísica i per millorar els models sobre l'evolució de la Terra.
1: Escoltant Radio Arenys.
2: Segueix-nos a les xarxes socials.
3: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube. Radio Arenys. Busca'ns.
4: Ruta 66.
5: Puntuals com cada setmana arriba el nostre viatge per la Ruta 66. Un espai radiofònic de rock i country amb novetats discogràfiques i els èxits d'ahir, d'avui i de sempre. Sigueu benvinguts i esperem que disfruteu de la selecció musical d'aquesta edició. Soc en Pitu Dos Santos. Si esteu preparats, comencem amb les noves propostes. Vinga, som-hi, endavant!
6: Ruta 66, el més nou. Novetats discogràfiques.

Celebrate forma part d'un EP dels Blackstone Cherry, una banda de Kentucky amb 25 anys d'història de hard rock i southern. La cançó que hem escoltat és un himne a la superació. Sis temes originals conté aquest treball. Una d'elles és aquesta, Neon Eyes.

0: Ruta 66. Els originals i les seves versions.
1: Abans escoltaven dos dels 6 tracks que formen part del nou EP dels Blackstone Cherry, però el nou treball també inclou una versió que punxarem a continuació. Es tracta d'una composició de l'any 85 dels britànics Simple Minds, tot un èxit titulat Don't You Forget About Me.

Telephone Line, un dels grans hits de l'Electric Light Orchestra, liderada per Chief Lynne. Forma part del sisè àlbum d'estudi de la banda britànica, A New World Record, editat l'any 1976, és a dir, això fa 40 anys. El disc conté 4 singles, el que hem punxat, també Rockaria, Do Ya, i aquest que ve a continuació, Living Thing.

Calling America. Continuem amb l'Electric Light Orchestra, una de les meves favorites, banda sonora de la meva vida. Un altre aniversari era fa 40 anys de l'edició de l'11è àlbum d'estudi d'ells, Balance of Power, amb composicions idònies per les radioemissores del moment, com aquesta, So Serious.

Breaking Out of Hell. Aquesta cançó dona títol al quart àlbum d'estudi dels australians Airborne. El vam estrenar en primícia aquí a la Ruta 66. D'això fa 10 anys, el temps passa volant. Un disc de hard rock pur i directe, enèrgic, molt semblant als mítics AC/DC. Un disc que inclou una cançó dedicada al desaparegut Lemmy Kilmister. Anem per una altra, Get Back Up.

Breaking Out of Hell, àlbum d'èxit del Sailborn al seu país, Austràlia i a la Gran Bretanya. Ara fa un mes aproximadament van passar per Barcelona amb un concert apoteòsic. I ara sí, l'última cançó del treball dedicada com a tribut al líder dels Motörhead, el desaparegut Lemmy Kilmister, la que porta per títol It's All for Rock and Roll.

Breaking the Chains és un dels tracks que formen part del The Star Back the Time, el nou treball del Subway, banda alemanya i suïssa de hard rock amb més de 30 anys d'història. I amb ells tancarem el programa d'avui. Amb una altra de les noves del Subway, que s'anomena Calling for You, marxem. La ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies, en aquest mateix punt del dial. Una cordial salutació. Soc en Pitu Dos Santos. Siau!

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No però el trobo treure, divertit, un fueguito. No és divertit, un fueguito.
1: No. Perquè tens l'edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algú en parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia. Sí,
4: sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
2: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens hem tirat cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.